0: Palafolls-Som no va pactar amb el PSC per la gestió empresarial de Joan Vila. Tot i que fa gairebé 3 anys de les darreres eleccions municipals, encara ara es van coneixent els moviments postelectorals viscuts entre bambolines. Fa uns dies Joan Vila explicava que Palafolls-Som demanava el seu cap i el de Lluís Moreno per poder pactar un govern de coalició i que els socialistes van refusar aquesta exigència. Per la seva banda, Palafolls-Som ha confirmat la desconfiança amb aquests dos dirigents socialistes. En aquest sentit, han manifestat ara que no creien responsable que Vila gestionés un pressupost municipal per sobre dels 11,5 milions d'euros, quan la seva empresa personal estava en fallida. La portaveu de Palafolls-Som, Mònica Armada, parla de responsabilitat política.
1: No se trata de una valoración personal, sino un análisis que hicimos de datos económicos públicos disponibles en el Boletín Oficial de Registro Mercantil. El señor Vila en aquella época era administrador único de una empresa. Esa empresa presentaba en aquellos momentos unas pérdidas superiores a 200.000 euros y un patrimonio neto negativo. Considerando esto que acabamos de contar, nos pareció que lo más coherente no era poner al frente de la gestión de 11 millones y medio al señor Vila.
0: Sobre la seva exigència de portar Vila, Armada afirma que la Federació Socialista del Maresme els hauria assegurat que el cap de la llista del PSC seria un home de palla i que la gestió real del previsible govern aniria a càrrec de Dolors Agüera.
1: En ningún momento se negoció ni se pidió nada por parte de Palafolls-Som. Pues la parte de la Federación del Maresme nos cita. Una de las propuestas que nos hacen es que no nos preocupemos, que el señor Vila será la cara visible, pero sería la señora Agüera, Dolores Agüera, quien llevaría toda la gestión real del ayuntamiento. Declinamos esta propuesta porque entendemos que al final la decisión y la firma final es del alcalde y que no podíamos jugar con los intereses económicos del pueblo.
0: Armada no especifica per què no volien el llavors regidor electe Lluís Moreno, però assegura que la manca de confiança en Vila i Moreno està basada en dades objectives que són de domini públic.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: plaça l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 7 de maig de 2026. Premià de Mar demanarà a la Generalitat mesures per pal·liar l'accés de soroll arran de la C32 al sector Tarter-Maresme. Sergi Ferrer.
3: Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres, canalitzades a través de les respectives associacions de veïns, han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32.
0: Un piròman ha estat enganxat infraganti per les càmeres de seguretat al Maresme, Martí Capçada.
4: La policia local de Pineda de Mar identifica un home de 50 anys després que les imatges de videovigilància permetessin relacionar-lo amb el foc que va cremar 200 metres quadrats de vegetació.
0: A Palafolls, el concurs Mosca rep 35 sol·licituds de grups de 16 estils musicals diferents. Melina Morilla.
5: Ara s'escolliran només 6 grups per la final de juliol, prioritzant aquells que tinguin almenys un 25% dels membres de Palafolls i siguin menors de 35 anys.
0: I més de 1.200 alumnes a Malgrat de Mar participen en el programa L'Art de ser espectador del Teatre Claver, Ona Malgrat.
6: L'Ajuntament destina prop de 11.600 euros a espectacles del Teatre Claver adreçats a un total de 1.288 alumnes de Malgrat.

0: Premià de Mar demanarà a la Generalitat mesures per pal·liar l'accés a soroll arran de la C32 al sector Tarter Maresme. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Canet
2: de Mar, Arenys de Mar i Arenys.
1: Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres, canalitzades a través de les respectives associacions de veïns, han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde a xarxes socials, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en altres trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat. L'alcalde gravava el vídeo des del pont de l'autopista i deixava constància acústica de la problemàtica.
3: Arran de les queixes de veïns, hem procedit a fer una sonometria oficial i, efectivament, en horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. Per tant, necessitem solucions.
4: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder el soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat com hi ha el tram de Badalona, o que combini les dues solucions.
1: Val a dir que les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són les pantalles acústiques. Poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors, un asfalt que absorbeix la compressió de l'aire que genera el pneumàtic en rodar. Recordem, d'altra banda, que justament en aquest sector és on s'ha de construir el nou accés a l'autopista, que inclourà una gran rotonda sobre la via, cosa que incidirà notablement en la mobilitat de la zona i pel qual s'ha de fer una estudi ambiental que també ha de preveure l'impacte acústic. Segons ens indica Rafa Navarro, la petició que es fa ara és independent d'aquest projecte i es pretén que sigui atès abans que el nou accés es materialitzi.
0: Gràcies, Sergi. Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt sumen forces per reclamar un bus directe que connecti les tres poblacions amb Barcelona. Ràdio Canet.
2: Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt sumen forces per reclamar un bus directe que connecti les tres poblacions amb Barcelona. Des de la plataforma Canet Connecta Bus ja porten recollides 3.100 signatures i afirmen que continuaran amb aquesta reivindicació fins que la Generalitat els escolti. Creuen que amb la suma dels dos arenys aquesta petició guanya més força. Des de Canet Connecta Bus, un dels seus impulsors, Xavi Pinyol, afirma que estan en un moment àlgid de la campanya. Fins ara han recollit 3.100 signatures a Canet, unes 1.900 Arenys de Mar i aproximadament 1.500 Arenys de Munt. Anar junts amb aquesta reivindicació creuen que els donarà més força per ser escoltats.
5: Amb els pobles d'Arenys de Munt i Arenys de Mar ens hem unit, cadascú va fer la seva reivindicació en el seu poble i vam trobar que era un moment, doncs, per unir-nos i fer una reivindicació conjunta i anar més enllà, no? I aquesta reivindicació conjunta, doncs, agafa força des del moment, doncs, que mitjans de comunicació també donen visibilitat.
2: Precisament, el govern de la Generalitat ha anunciat un pla de xoc valorat amb 21,5 milions d'euros per reforçar les línies de bus interurbà. Lamenten, però, que no s'hi hagi inclòs la creació de la línia de bus que ells reclamen.
0: Seguim avançant. Avui dijous comença el nou cicle de vagues al sector educatiu i concretament a l'etapa de 0 a 3 anys. En el cas de Canet de Mar, per exemple, el 58% de les educadores de la llar d'infants al Palauet han secundat la vaga d'avui. Ràdio Canet.
2: Aquest dijous ha començat un nou cicle de vagues en el sector educatiu i ho ha fet a l'etapa de 0 a 3 anys. En el cas de Canet, el 58% de les educadores de la llar d'infants al Palauet han secundat aquesta vaga. Cal destacar que només un 20% dels infants han anat a l'escola. Des del centre valoren en positiu el suport que estan rebent de les famílies i recorden que l'objectiu d'aquesta convocatòria és millorar les condicions laborals del personal de les escoles bressol de Catalunya i reclamen reduir ràtios i millores salarials. Des del centre assenyalen que tot el claustre va estar conforme amb aquestes accions reivindicatives i també afirmen que estan notant molt de suport per part de les famílies. De fet, aquest matí, més del 80% de l'alumnat no ha anat a l'escola. S'han decretat uns serveis mínims del 33% de les plantilles i d'una persona membre del claustre. El sector, com dèiem, reclama millorar el sou a les plantilles, que en molts casos cobren el salari mínim, però també altres millores com reduir ràtios, incrementar les places públiques o incorporar més personal per atendre els infants amb necessitats especials.
0: I I atenció a la següent notícia, i és que un piròman ha estat enganxat infraganti per les càmeres de seguretat al Maresme. Sergi Ferrer, què ha passat?
1: La policia local de Pineda de Mar ha identificat un home de 50 anys després que les imatges de videovigilància permetessin relacionar-lo amb el foc que va cremar 200 metres quadrats de vegetació. La policia local de Pineda de Mar ha identificat el presumpte autor d'un incendi de matolls a la zona de Can Cornet gràcies a les imatges captades per una càmera de videovigilància. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al migdia i han estat posats en coneixement pel jutjat d'Arenys de Mar. L'home identificat de 50 anys i amb inicials NCH està acusat presumptament d'haver provocat el foc que va afectar uns 200 metres quadrats de vegetació. La investigació policial es va poder resoldre després que els agents revisessin les imatges enregistrades per una càmera de seguretat situada a la zona. L'avís el va donar un veí cap a les 12 del migdia en detectar flames en aquesta àrea de matolls propera a Can Cornet. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels bombers de la Generalitat de Pineda de Mar que van aconseguir controlar i extingir l'incendi en poca estona. També hi va intervenir una patrulla de la policia local que posteriorment va iniciar les gestions per identificar l'autor dels fets. Les imatges de videovigilància van resultar determinants per avançar la investigació.
0: Gràcies. Més qüestions. Un home de 56 anys ha mort en un xoc frontal a la N2 entre Palafolls i Malgrat de Mar. Melina Morilla, bona tarda.
6: Bona tarda, així és, un home va morir ahir a la tarda en un accident de trànsit a la carretera Nacional 2, al terme municipal entre Palafolls i Malgrat. El sinistre es va produir cap a 4:45 de la tarda al punt quilomètric 676 de la N2. Segons han informat fonts policials, per causes que encara s'investiguen, es va produir un xoc frontolateral entre dos vehicles. A conseqüència de l'impacte, un dels conductors, un home de 56 anys i veí d'Argentona, va morir. A més, una altra persona va resultar ferida greu, la conductora de l'altre vehicle. En un primer moment va estar atesa pels equips d'emergència desplaçats fins al lloc dels fets, però finalment la van traslladar greu a l'Hospital de Mataró. L'accident va provocar importants retencions de trànsit a la zona durant diverses hores. Fins al punt de l'accident es van desplaçar efectius dels bombers, diverses unitats del SEM, fins i tot un helicòpter, patrulles dels Mossos d'Esquadra i agents de la policia local. Mossos d'Esquadra ara investiga què és el que va passar.
0: Gràcies, Melina. I el festival neonazi Chaos in the Sun repetirà a Santa Susanna aquest maig. Sergi Ferrer.
1: El col·lectiu Al Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta a Santa Susanna davant la celebració d'una nova edició del festival nazi Chaos in the Sun en una masia privada de la població maresmenca. El cartell de l'esdeveniment, difós a través de xarxes socials i canals vinculats a l'extrema dreta, anuncia actuacions de grups internacionals relacionats amb moviments ultres europeus els dies 29 i 30 de maig, al mateix emplaçament d'altres anys, una finca situada a tocar de la C32. El col·lectiu en reclama la il·legalització i denuncia que l'Alt Maresme torni a convertir-se en un punt de trobada de grups d'extrema dreta. Així ho ha explicat un dels seus membres en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
7: Una resposta a nivell massiu contra aquest festival a Europa, més de 800 neonazis d'arreu d'Europa amb una ideologia clarament racista i d'odi. Estem preparant una gran mobilització per al 15 de maig. L'objectiu principal no deixa de ser, bàsicament, pressionar al màxim a l'Ajuntament i a l'administració perquè legalitzi aquest festival amb l'ideologia de caire racista i neonazi.
1: Des de l'Ajuntament de Santa Susanna insisteixen que l'activitat es realitza en una finca privada amb autorització de la propietat i que jurídicament no tenen eines jurídiques per prohibir-la. Tot i això, el consistori confirma que s'hi desplega un dispositiu policial conjunt amb els Mossos d'Esquadra. Segons ha detallat, es faran controls als accessos de documentació i permisos d'activitat, a més de controls de sonometria i seguretat per evitar molèsties i possibles incidents. També es vigilarà el compliment de l'horari de tancament fixat a la mitjanit. La previsió és que hi assisteixin unes 150 persones que arriben directament a la masia en autocar i marxen un cop acaba l'activitat, sense circular pel nucli urbà de Santa Susanna.
0: I roben i provoquen destrosses a les oficines i al bar del camp municipal d'esports de Malgrat de Mar, Ona Malgrat.
8: Sí, els fets van passar ahir dimecres. L'empresa que s'encarrega de la neteja de l'equipament va alertar a la policia que a les 8 del matí que haurien entrat a les oficines de l'equipament després que la treballadora avisés que la porta d'accés a les oficines era oberta i que tot estava regirat. El regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, ha detallat que els lladres van rebentar la porta de consergeria, la del despatx, que ara utilitza el Club Esportiu Magrat, i el bar. El regidor va avançar que s'haurien endut diners del bar i del despatx.
9: A les 8 del matí ens ha trucat l'empresa de neteja que venia a fer els vestidors i demés, que s'ha trobat al despatx la recepció del camp de futbol oberta. Quan ha mirat ha vist que estava tot una mica molt remenat, molt mogut. Ens hem personat aquí la policia i jo i bueno, hem vist que han rebentat la porta de consergeria, la porta del despatx que en aquest moment utilitza el Club Esportiu Malgrat, i també han rebentat el bar. Ara estem prevent tot el que els danys que han fet. En el cas de la consergeria i de la consergeria no hi ha calés, per tant no, però crec que en el cas del bar sí que tenen calés i el despatx també, i bueno, ara estem subvessant a veure què és el robatori. Han fet una destrossa.
8: La hipòtesi que es treballa és que es tractaria d'un grup de lladres professionals. De fet, l'alarma no va arribar a saltar perquè la van destruir.
0: A Palafolls, el concurs Mosca rep 35 sol·licituds a grups de 16 estils musicals diferents. Melina.
10: Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta nova edició del Mosca, l'àrea de joventut ha donat dades de quants participants hi haurà. Aquest 2026 s'han presentat fins a 35 grups de fins a 16 estils diferents. Entre aquests hi ha grups urbans, de rock, de cumbia pop, fusió i blues band, entre altres. Ara, tenint en compte els requisits de les bases de participació, s'escolliran només 6 per participar al Mosca. La resta d'interessats quedaran en llista d'espera com a reserva per poder suplir qualsevol incidència. El premi del concurs, que està previst fer-se el juliol, serà la participació directa, com és habitual, com a taloners als concerts de l'Alterfesta al setembre. Durant el concurs, un jurat i una votació popular triaran els guanyadors. Per triar els 6 grups que finalment actuaran, es prioritzaran aquells que almenys el 25% dels seus membres siguin de Palafolls, que siguin menors de 35 anys i que presentin propostes originals i noves.
0: Gràcies. I més de 1.200 alumnes a Malgrat participen en el programa L'Art de ser espectador del Teatre Clavé, Ona Malgrat.
8: L'Ajuntament destina prop de 11.600 euros a espectacles al Teatre Clavé adreçats a un total de 1.288 alumnes de Malgrat. En concret, es tracta del programa L'Art de ser espectador, que pretén apropar les arts escèniques als més joves. Aquest programa porta en funcionament 19 anys. La subvenció de l'Ajuntament fa front al cost de l'activitat, que inclou l'entrada i el desplaçament en autocar. Els estudiants provenen de les escoles Maria Cubí i Soler, Mare de Déu de Montserrat, Fungiadosa, Marista, Sant Pere Chanel i Badruna. I han assistit els espectacles en horari lectiu al llarg d'aquest curs. En aquest curs, de fet, els alumnes magratencs han gaudit dels espectacles L'Illa del Tresor, Particular, Llepafils, Va i Via, Incredible Box, Per Terres de Drac, Hotel Bucarest, Vesperon, Àfrica i Jo Tarzan.
0: I el 8 de maig comença la preinscripció per l'Escola Bressol Municipal als Garrofers de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, bona tarda.
11: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç s'obrirà aquest 8 de maig el període de preinscripció per al curs 2026-2027 de l'Escola Bressol Municipal, anomenada Els Garrofers. El termini per presentar les sol·licituds s'allargarà fins al 22 de maig i el procés es farà principalment de manera telemàtica. Les famílies podran enviar la documentació requerida al correu electrònic del centre, tot i que també s'oferirà atenció presencial amb cita prèvia per a aquelles persones que necessitin ajuda amb el tràmit. L'escola ofereix un total de 34 places distribuïdes entre els grups de 0 a 3 anys.

0: que és la seva bogeria màxima i que després no la poden portar al carrer i ho fan aquí, saps?
1: Clar.
0: Ho fan una miqueta així, perquè, bueno, és que jo sempre poso d'exemple aquell traje de la Kim Kardashian, que anava, era com, un, com una mitja sencera de tot el cos, agafant-li cara, boca, tot, no, no se li veia res, els dits, els peus, les botes, tot a dintre de la mitja aquella. Mm. Aquella noia anava vestida així, va venir així, i jo dic, però vamos, estem queixant-nos constantment de burques i coses? Ja. I surt tapada d'una manera que, menys mal que aquesta tendència no ha sortit per enlloc, eh?
1: No, no, totalment.
0: Però bueno, sí que veig que hi ha gent que és molt original, hi ha hagut alguns que s'han fet uns trajes molt originals. He vist alguna que va com vestida com d'una deessa, que porta uns braços que li surten per dalt i li aguanta el vestit i sembla que tingui quatre braços. Una altra que porta un senyor a dalt enganxat, repenjat, saps?
1: Sí, sí, no,
0: com, a, no. Com a vestit fi, fi maco, que et pot agradar una, la Jasmine Tux, porta un vestit durat amb un brodat a baix de la faldilleta, que és molt fi, molt bonic, sabates transparents. I els nois aquesta vegada no els he vist molt anats de la olla, perquè normalment aquí els nois flipes molt, perquè el Bad Bunny aquí havia, bueno, el Bad Bunny de l'Estrella de la Noche, però ai, mira, acabo d'identificar un traje, igual no ho és, però m'ha semblat molt. Mira, n'hi ha un traje que es diu, la senyora es diu Dri Hemingway. Doncs la Dri Hemingway porta un vestit que jo quan l'he vist, el que m'ha recordat ha sigut a la pel·lícula de Dràcula de Bram Stoker, a la vampira, quan l'enterren.
1: Ah, sí.
0: A l'amiga. O al coll així tot, que potser no, però saps? M'ha recordat això. Clar, si has recordat algú de cinema, ja tens, i mira, darrere, si t'hi fixes, no sé si és la mateixa pàgina que veus la foto, hi ha la que porta el maniquí penjant a l'esquena.
1: Sí, sí, sí.
0: És és flipant.
1: Sí, i fa por, fins i tot. Judit, en aquesta ocasió, si et diguessin, Judit Jiménez, has d'anar a la Met Gala 2026 i aquesta és la temàtica, artística, obres d'art, etc. Quin look hauries pensat?
0: Doncs jo m'hagués agafat algú inspirat en el Andy Warhol, a lo millor. Que és un clar, a mi l'Andy Warhol m'agrada molt. Clar, dic, o una Frida Kahlo, o, però clar, Frida Kahlo seria un vestit així molt magicà, amb tot de pintures d'ella o alguna cosa així. El de l'Andy Warhol podria ser, clar, és que el típic és pintures de l'Andy Warhol ha pintat a tothom amb aquells colors, és ficar-se amb aquells colors, aquells contrastos, no? Podries posar així d'una manera així, o fins i tot del mateix Andy Warhol.
1: Clar, sí, també seria
0: bastant, seria també dintre, sí, clar, o del Bowie, saps? El David Bowie de l'època, que era el Ziggy Stardust, que vestia d'aquella manera tan estrambòtica, algo així que ja realment, que ja que ho fas, que cridis molt l'atenció, no?
1: Clar.
0: És que clar, no, no, l'art en si ja és pintura, és escultura, és música, és poesia, és tot el que englobi l'entreteniment. I doncs escolta, feel free, no? Jo deia, si realment era un dia així, un traje, t'ho dic en sèrio, algú disfressada, alguna persona així molt alta i tal, de l'Estàtua de la Llibertat amb la torxa i el del cap per fer una mica de reivindicació amb el tema de com ens tenen amb les guerres i tot això, no estaria gens malament tampoc. I més enllà tenint en compte que estem en l'entorn que estem als Estats Units, no?
1: Sí, sí. Judit, ara canviem radicalment de qüestions, deixem un moment aparcada la Met Gala, sí, perquè ja acabem la secció, però et volia preguntar si ja has anat a veure El Diablo Viste de Prada 2, perquè com a bona fashion victim que ets, no sé si potser ja has anat o tens previst d'anar-hi.
0: Vull anar-la a veure.
1: Vale.
0: Vull anar-la a veure, però estic esperant perquè tinc també a Michael Jackson.
1: Ah, veus, amiga.
0: Saps què passa? Jo sóc de la colla de que quan va sortir el disc de Thriller, és el primer vinil que vaig tenir quan era petita jo. I llavors em fa molta, m'agrada molt a mi el Michael Jackson i em fa molta il·lusió veure la peli. Però la del Diablo Viste de Prada 2 també. El que passa és que em passa que aquesta peli, la 1 la vaig veure a casa, amb una plataforma, i l'he vist moltes vegades perquè és una pel·li que m'agrada molt, a més molt aquest món d'arpies en el qual ens belluguem és tal qual, i fa molta gràcia, en algunes coses s'exagera, però és molt així, és clar. Molt així,
1: Sí, sí.
0: I llavors, clar, estic desitjant veure aquesta gran, t'ho juro, Meryl Streep, que està flipant, la veus, vaig veure també una comparativa a Insta que sortia l'Anne Hathaway i ella l'any que van fer la pel·li, i ara, clar, han passat 20 anys,
1: Està millor.
0: Estem parlant que la Meryl Streep ara té 76 anys o saps?
1: Sí.
0: És una senyora gran. I la tenen té 40 i alguna cosa. Llavors, clar, és com, uau. I a més estan guapes les dues igual,
1: Sí, de fet, et diria que fins i tot millor.
0: Sí, sí. Hi ha persones

0: persones que li passa, que quan més grans es fan, més guapos estan, més atractius, més envellir bé.
1: Sí,
0: no?
1: Totalment.
0: Però, home, fixa't que són gent que no es fiquen moltes potingues, eh?
1: Mm. Judit,
0: tu fixa't això. No, que et fixis en això, que no hi ha poc bòtox
1: en
0: les dues.
1: Clar. No, i això doncs es nota. Avui hem allargat una miqueta més la secció perquè hi havia molts looks a comentar a la Met Gala d'aquest 2026. Judit, moltes gràcies, com sempre, i que vagi tot superbé. Adeu.
0: Moltes gràcies, adeu.
1: I després d'aquesta secció de moda que us oferim cada dijous, ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Melina o Jordi, recordeu-nos què estàvem preguntant avui.
2: Hola, Gemma, de nou. Doncs avui el que preguntàvem era si la justícia va lenta al nostre país.
1: Molt bé, i de moment, doncs, quines són les respostes que tenim fins ara?
2: Doncs de moment la majoria de votants han dit que sí, que en molts casos així és, va lenta.
1: Molt bé, doncs Melina, recordem breument, no?, que poden contestar al nostre compte d'Instagram i també al nostre compte d'X, aquesta pregunta del dia que us oferim a l'Ona Maresma i que podeu seguir responent a les nostres xarxes socials fins al punt de les 5 de la tarda. Melina, gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
1: Doncs bé, ens hem despistat un moment, així que, vaja, nosaltres tornem a recordar la pregunta del dia, però ara en aquest cas per demanar l'opinió dels nostres col·laboradors de l'Ona Maresma, si creieu que la justícia va massa lenta o pel cas contrari, doncs no, va bé, va ràpida, i per tant, si tenim un problema legal, les coses es solucionen ràpidament. Companys, qui tenim per aquí? Joan, et mataré. Qui tenim? Sembla que no hi ha ningú. Doncs vaja, m'ho menjo jo, no passa res. A veure, la pregunta del dia: si creieu que la justícia aquí al nostre país va massa lenta, va massa ràpida, va regular, la vostra opinió la volem escoltar al nostre compte d'Instagram i també al nostre compte d'X. Ara sí, farem una petita pausa. Adeu, adeu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: tornem a ser-hi aquí i tot seguit parlem amb en James Manresa, gerent del Club Natació Calella, sobre la nova secció d'aigües obertes que inicien des del club amb l'objectiu d'acostar el mar a tot tipus de nedadors, especialment aquells que hi tenen respecte o poca experiència. Sergi, endavant.
1: Doncs avui parlem amb James Manresa, gerent del Club Natació Calella, sobre una nova activitat que duran a terme aquest 10 de maig. Es diu una nova secció que es diu Aigües Obertes. James, què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
1: En què consisteix exactament aquesta primera nedada fins a la Roca Grossa?
2: Sí, una de les coses que trobes molt quan parles amb gent que neda al mar o que li agrada el mar és que molta gent li falta una mica la confiança d'anar sol i prefereix nedar en grup, cosa que és molt normal i a més vull dir que és molt raonable, no? I llavors el que hem fet és com per fer aquesta inauguració, per dir-ho així, el que hem fet és organitzar una nedada conjunta des de la piscina Calella a la Roca Grossa i tornar, amb possibilitat de tornar caminant si algú vol o de fer menys camí, i però anar-hi tots en grup sense presses. I a mi particularment m'agrada molt promoure una cosa que jo fa molts anys en dic roquejar, que és que en comptes de fer línies rectes, diguéssim, en punts sortints de la costa, nedant una mica com més mar endins, doncs almenys en un dels trajectes, si és amb una anada i tornada, almenys en un dels trajectes m'agrada anar resseguint la costa, però vull dir a centímetres pràcticament de la línia de costa, per passar entre passadissos, entre roques, que hi ha molt com petites piscines naturals, i després si vols doncs tornar una mica més lluny doncs nedant una més canyero, per dir-ho així, no?
1: És a dir, pel que he entès, clar, quan jo he llegit m'ha fet molta gràcia, de fet t'ho volia preguntar més endavant, però ja que ho has mencionat, el tema de roquejar, no? Jo sóc una persona que m'agrada molt el rock, sí, la música rock, i he pensat, hòstia, roquejar, poder nedes mentre escolteu música rock, veig que va és diferent. Pel que he entès és, no aneu fins al fons, no? És a dir, que aneu rodejant una mica el que és els penya-segats que hi ha en aquella zona, no? Les roques, no? Perquè és més maco, sí, i agradable, no? Segons dius.
2: Sí, és més distret, és nedar a mar obert és bastant més avorrit si no veus res, i llavors almenys si nedes a prop de les roques, qui vulgui, també depèn de l'estat de la mar. Això es pot fer quan la mar està molt tranquil·la, si està moguda, doncs te jugues alguna rascada o algun cop. Però si la mar està tranquil·la és una activitat, és divertida, perquè és jugar, saps? Jo sempre m'he pres les aigües obertes més com un joc, i és una manera més lúdica, doncs com qui va a la muntanya i va una mica per fora pistes, una mica, no? O si m'apures, per corriols d'aquests una mica salvatges, no?
1: Parlo una mica des de fora. Et volia preguntar si aquesta activitat seria, bueno, aquesta i les futures que fareu en el mar, seria una activitat poder per nedadors ja que tenen una experiència o per gent amateur que també la podria realitzar?
2: Precisament obert aquesta secció l'he obert pensant molt en la gent que diu la frase de a mi m'agrada molt el mar però em fa por, perquè jo tinc molta experiència de fa molts anys que d'alguna manera he fet acompanyaments a gent que els he anat introduint en el mar, justament a nedadors molt novells. Jo no sé de quina generació ets tu, però la generació que era jo, la majoria vam aprendre a nedar en el mar, de fet, no? No hi havia piscines com ara, i llavors la gent aprenia a nedar molt al mar, doncs abans dels seus pares o mares, no? I per tant a mi m'agrada portar gent d'aquesta que té aquesta dèria, diguéssim, de que li agradaria anar al mar però li fa por, i jo els faig un acompanyament, i penso que aquesta secció està pensada per això, per acompanyar aquesta gent que comences doncs un dia nedant una miqueta, acompanyat, ben a prop de la costa, no? Sentint-te segur, tranquil, sabent que si en qualsevol moment tens cansament o el que sigui pots sortir, però amb el que passa inexorablement amb tothom és que, clar, com més nedes, més experiència agafes, no cal ser un supernedador, només cal tenir el coneixement i l'experiència, i sobretot la tranquil·litat i la confiança de que estàs de que estàs envoltat amb gent amb la que pots nedar molt segur.
1: Jo soc, bueno, ho has mencionat, jo soc 2002, jo soc bastant jove, jo he après a la piscina, de fet, a la vostra piscina, clar, a la Fundació Calella, jo he après a nedar allà, sobretot perquè és el que dius, no? Jo almenys tinc no por, sinó respecte al mar, i el fet de nedar no tan sols a l'interior, no? Al fons del mar, sinó ja roquejar, com dius tu, doncs genera una mica de respecte, i poder molta gent doncs no s'atreveix tant al mar, sinó decideix en el cas de piscina, però veig que aquesta activitat, doncs el que es valora és això, no? Sortir al mar i descobrir doncs que no només que és maco, no? Que és maco això de roquejar.
2: Sí, de fet, a l'estiu també hem de dir que portar estrangers, sobretot, amb l'associació turística de Calella, porto gent a fer snorkeling, i una mica és això, no? És portar-los a descobrir l'entorn aquàtic, que és molt més divertit que la piscina. Jo tinc un molt bon amic que sempre diu que un dia era un peixet que va voler sortir del container, no? I una mica és això, la piscina va molt bé per entrenar, va molt bé per posar-te fort, va molt bé per controlar els temps, per fer sèries, per dominar la tècnica, els viratges, els diferents estils, però després el mar és una mica per ensalvatgir-te i donar més renda sol d'aquesta llibertat que té el mar, i convidar això a gent, diguéssim, que surt de la piscina. Hi ha gent molt experimentada a la piscina que també li costa fer el salt al mar, i també és una oportunitat per ells, però també és una oportunitat per gent que té, diguéssim, un nivell molt inicial de nedar.
1: Quan parlem del mar, què implicaria? O sigui, hi hauria una dificultat sumada? Entenc que una que m'imagino és el tema de les onades i la corrent, no? Possible també mal, o sigui, que en qüestió de mal temps doncs hi hagi més onatge i sigui més complicat. Hi hauria algun altre detall que seria una mica diferent en aquest cas?
2: No, una de les gràcies, diguéssim, que té, o una de les coses que és fascinant del mar, és que l'entorn és canviant. També ho comparo sempre amb la diferència amb algú que va córrer en una pista d'atletisme, que sempre és igual, no? I amb un entorn molt controlat, o si se'n va a córrer per la muntanya, no? El que va a córrer per la muntanya es trobarà a córrer, o córrer, depèn de per on vagi, es trobarà a córrer els que fan més pujada o més baixada, més estrets, més amples, amb més vegetació o menys, i depèn del temps també es pot trobar, doncs, enfangats, més secs. El mar passa una mica això, però d'una altra manera. Tu quan vas al mar, te pots trobar un dia que sembla una piscina, que la mar estigui superplana, l'aigua molt transparent, no, que convida molt a nedar, però pots trobar un altre dia que l'aigua estigui tèrbola, que estigui bruta, et pots trobar més onades, menys, i clar, en funció d'això, també està el teu creixement personal i el teu desenvolupament com a nedador, doncs de conèixer els teus límits, veure fins on pots arribar, i sobretot d'anar superant les teves pors, perquè moltes de les dels frens que tenim en aquest sentit són pors irracionals, no? L'aigua tèrbola ens fa por al principi, no? A molts, però després la pots acabar estimant molt, però nedar de nit, per exemple, també, que m'agrada molt, i que també que és una meravella. Nedar amb mala mar, amb onades, quan tens un nivell expert, també pot ser molt divertit, doncs igual que els surfistes també fan surf, no? Mala mar. El tema dels corrents, aquí no tenim uns corrents excessius, però clar, nosaltres quan estem a nedar també s'ha de tenir en compte que no tots els mars són iguals. Si un dia un nedador d'aquí de Calella se'n va al País Basc i se'n va allà a Biarritz o un lloc d'aquests i se'n va a nedar a l'Atlàntic, doncs sobretot en allà de tenir cura d'estar informat i de nedar amb gent d'allà local, perquè els corrents i les onades i tot l'entorn d'allà pot ser molt diferent, no? Que això és el que sempre s'ha de conèixer molt bé l'entorn.
1: En clau general et volia preguntar, clar, has mencionat, que és molt curiós, no? que jo he parlat amb gent que, de fet, el meu pare és molt de muntanya, has mencionat també el tema d'anar a la muntanya, de córrer a la muntanya. Et volia preguntar quines recomanacions li dones a algú, doncs, que vol començar a fer això que fareu, no? A nedar en el mar, perquè entenc que quan has relacionat amb muntanya, una de les coses que se m'ha parlat molt és el respecte allà on vas. Sí. Suposo que hi hauria una d'aquestes coses, no, per allà?
2: Sí, el primer que diria, el primer consell que donaria sempre quan algú és novell total, és sobretot no anar-hi sol. T'ho diu una persona que neda sol habitualment, però jo estic parlant d'algun novell, no? Algun novell que no vagi sol, que hi vagi sempre amb algú o amb un grupet de gent, i sobretot en zones en què sàpigues que pots sortir. Ara estem parlant d'aquí Calella, en Calella en concret, tu has, quan vas anar al llarg d'aquesta costa, saps que hi ha diferents platgetes a les que si tens, et canses, tens fred, el que sigui, pots sortir. Però això és aplicable a qualsevol lloc. Quan tu vas a nedar a un lloc, has de saber a on t'estàs ficant, has de saber fins on nedaràs o fins on pots nedar, les teves pròpies capacitats, i allà on pots sortir. I a partir d'aquí, doncs, tenir cura sobretot del temps. Si ets novell, no posar-te en mala mar, o si l'instint et diu que aquell dia no t'hi fiquis, li has de fer cas a l'instint.
1: Per últim, James, després de la nedada hi ha un esmorzar, suposo que això també forma part d'aquesta filosofia vostra, no?
2: Sí, això jo crec que és com el també, perdona que compari tant amb els altres esports, però
1: no pateixis, no
2: pateixis. Hi ha altres esports que en saben molt, i quan jo veig els ciclistes fotent-se una botifarra amb mongetes i una cervesa allà en algun bar d'aquests de poble al que han arribat, doncs va més, aquests sí que saben, no? Vull dir, al final l'esport també dona el dret de tenir-te de tenir, regalar-te una recompensa, i en aquest cas, bueno, doncs uns croissants, una xocolata desfeta, alguna cosa així, que ens portarà la Nila Aranyó del Nila Cakes, d'aquí Calella. Doncs tot això sempre s'ha d'amenitzar tot, al final, amb una mica de teca, sempre.
1: I tant que sí, i tant que sí. Escolta, James, doncs molta sort en aquest projecte, i que a veure si funciona per un futur, que la gent es vagi apuntant i que la gent s'atreveixi a provar coses com aquestes de sortir a nedar al mar, que és molt maco.
2: I tant, tenim un entorn privilegiat, vivim en un punt espectacular, i a més, això no ho he dit, però és que aquí on aquest trosset de roques que tenim que entren al mar, és l'únic punt on el Montnegre, la serralada del Montnegre, que és la que tenim aquí darrere, sí, que s'extén des de Tordera fins a Mataró, és l'únic punt on d'alguna manera fica els peus a l'aigua, i per això tenim aquest tros rocallós. Doncs aprofitem-lo.
1: Molt bé, James, doncs escolta, moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a tu, que vagi bé.
1: Que vagi molt bé.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
4: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
9: El xef

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A l'ésser humà li encanta classificar i fer llistes. Quina és la ciutat més bonica? Quins són els restaurants més famosos? La literatura no s'escapa d'aquesta dèria. I una pregunta recurrent és la de qui és el millor escriptor o escriptora de la seva època? Com bé us podeu imaginar, és un debat molt profund on caben les postures més diverses. Per a nosaltres, si haguéssim de triar l'autor més important del segle XX, aquest seria, sens dubte, John Ronald Reuel Tolkien, autor d'obres tan capdals en la literatura i la cultura popular com El Hobbit, El Senyor dels Anells i El Silmarillion. Tolkien havia creat molt més que una novel·la de fantasia. Havia construït un món amb la seva pròpia història, les seves llengües, els seus mites i una èpica que bevia de les arrels profundes de la literatura europea. Era, i encara és, un autor que ha influït generacions de lectors i d'escriptors i que continua marcant la nostra manera d'entendre la fantasia, la mitologia i, fins i tot, la condició humana. Avui, a les portes de Troia, obrim les pàgines d'aquest llegat i ens endinsem en la vida, l'obra i el món de J.R.R. Tolkien, l'autor del segle. Benvinguts al món de Tolkien. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts a una nova temporada de les Portes de Troia, el programa d'història de Ràdio Castellar i la Xarxa. Aquesta nova temporada, per començar-la parlant de Tolkien, l'autor del segle. Ho fem amb el nostre equip habitual, Alberto Reche, benvingut.
3: Què tal? Què tal les vacances?
4: Molt bé.
3: L'estiu bé?
2: Piles recarregades, com se sol dir. Albert Abril, benvingut.
5: Com anem?
2: I avui ens acompanya molt especialment el Patrick Urbano, director i guionista de televisió, guionista a La Vanguardia i presentador del Tres Vides. Benvingut, Patrick.
4: Què tal? Estic una mica decebut perquè pensava que em saludaríeu dient allò de un estel brilla en l'hora del nostre encontre, no? que diuen els elfs, no? Que ja s'ha de ser cabró. No, perquè és que han de tenir molta... Si ets immortal, pots saludar durant 10 minuts, si vols, no?
2: Exacte.
4: Però dius, bon dia, un estel brilla... No? Escolta, bon dia, no?
2: Rapidet.
4: Posa't a treballar, deixa'm un pau.
2: Exacte. Sí. La primera pregunta, per començar el Troia d'avui, és per què ens segueix fascinant el món de Tolkien 50 anys després de la seva mort?
4: A veure, jo crec que primer perquè és una història universal, per la... Bàsicament, o sigui, el tema principal és aquest. Segon, no s'ha d'oblidar que hi ha hagut unes pel·lícules a la trilogia de Peter Jackson. Parlo només d'una trilogia perquè del Hobbit jo no parlo. Vull dir, és un tema que ja per contracte vam firmar. Jo crec que ja us ho va enviar el meu advocat. I...
3: Han fet pel·lis del Hobbit?
4: No, crec que no. Crec que era, sí, és l'efecte Mandela. I... No, i aleshores que van ser molt populars i que van saber, jo crec, de... captar aquesta essència literària i convertir-la en una altra cosa, no? I sobretot en tercer lloc perquè és una creació d'un univers que ha, diguem, que ha sigut molt fèrtil per futures creacions literàries, cinematogràfiques, de videojocs, etc. No?
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
6: El món ha canviat.
7: Anna Sumé.
6: M'ho diu l'aigua.
7: Anna Sumé.
6: M'ho diu la terra.
7: Anna Sumé.
6: Ho ensumo. A l'aire. Molt del que existia en el passat s'ha perdut. Però ja no viu ningú que ho recordi.
2: Pels de punta, no?
4: Oh,
5: pels de punta.
3: Gallina de piel.
2: Núria Mediavilla, la filla del Pepe Mediavilla, que feia Gandalf, aquesta veu mítica del doblatge aquí a l'estat espanyol, i jo penso que és un principi immillorable d'aquesta pel·lícula. Jo penso que a hores d'ara encara insuperable, i de fet és el que tu deies, no? Justament, Patrick, parlant de la importància de Tolkien, que és un dels primers blocs del programa d'avui. Com hem titulat Tolkien, l'autor del segle XX. És que no pot ser una afirmació, no és una mica exagerada?
4: A veure, és una cosa... jo crec que també aquí el que estem agafant, no, Alberto, és el títol, diguem-ne, d'aquest gran llibre de Thomas Shippey, no, de Tom Shippey, que precisament es titula així. No,
3: sí, de fet, era una mica un homenatge a això, no, a aquest llibre, que és precisament Tolkien, l'autor del segle, que és una afirmació que pot semblar, potser a alguns oients, una mica exagerada, però que jo crec que no hi ha ningú en aquesta taula que no comparteixi, no? Pensem que és potser l'autor o el creador, com a mínim a nivell literari, més important del segle XX, no només per la gran qualitat de la seva obra, no? Sinó per la influència que genera, reinventa, no? Però recupera o redignifica un gènere que encara avui és un dels gèneres més consumits a nivell literari, no?
4: Més consumits i alhora potser denostats, no? També, o sigui, hi ha l'opinió aquesta de Borges, no? De l'escriptor Borges, que òbviament és un dels millors escriptors, que ell deia sobre Tolkien que no la portava res. A mi no, que bé, que l'havia llegit, que l'havia divertit, que tal, però que no li havia portat res, i fins i tot, que a més crec que ho va llegir quan estava a Escòcia donant classes de teatre o alguna cosa així, i deia que en fi, que un escriptor, si volia conservar la seva reputació, no hauria d'escriure per nens, no? O sigui, encara hi ha aquesta, que és una mica el paradigma d'aquesta idea de considerar Borges, de considerar Tolkien com un escriptor per nens.
3: Bueno, el gran problema aquí és si considerem la cultura des d'un punt de vista de dretes, tot i que Tolkien sigui un escriptor de dretes, ja veurem, però si l'escriptura o la cultura o la filosofia o l'art és una cosa de les classes benestants, una cosa seriosa, evidentment això genera que hi hagi una sèrie de gèneres que estan denostats, no? És que la música d'ara ja no, sí, és com la música d'abans, és que si no és una òpera, és que si no m'entren ganes d'invair Polònia quan escolto música, no està bé, no?
4: També et dic que amb Tolkien dóna ganes de defensar Polònia.
3: Sí. Ell et diria que jo no vaig pensar que...
4: Sí.
3: A mi Tolkien, jo sempre me l'imagino enfadat, queixant-se de tot. Però al final, si fem això tan trampós, que és posar números o fer llistes, aquesta idea de Tolkien com a autor del segle és una... de fet, va ser gairebé una qüestió d'estat en el món de la cultura anglesa, arrel d'una sèrie d'enquestes, que es valia molt part de nosaltres, no en som conscients, però tot això parteix d'una enquesta feta a Anglaterra per una cadena de llibreries, per les llibreries Waterstone, el 1997, no? Que en aquesta dèria de final de segle, tot quin és el millor equip de futbol del segle, qui és el millor disc del segle, qui és l'autor del segle. Van fer una enquesta entre 25.000 clients de les seves llibreries i, sorpresa, va sortir que El Senyor dels Anells era el millor llibre del segle XX. Per una diferència aclaparadora, potser dels 25.000, pràcticament més de 5.000 clients van votar com el llibre més important, més influent, més meravellós del segle XX, El Senyor dels Anells. Això va generar un rebombori mediàtic brutal, no? perquè la crítica especialitzada, els professors de teoria literària, els Vargas Llosa d'Anglaterra de finals del segle XX van sortir escandalitzats. De fet, el Humphrey Carpenter, el biògraf de Tolkien, va ser un dels que més va criticar que Tolkien fos considerat el millor escriptor del segle XX. Van acusar a la Tolkien Society de manipular les enquestes, de que tot era una conxorxa d'aquelles, rotllo OT, no?
4: Sí.
3: De comprar vots, perquè era impossible, no?, que una literatura infantil, absurda, maniquea, blanca, no?, antieròtica, no?, clar, Tolkien té tots els vicis o totes les virtuts dels no escriptors, no? No hi ha una tensió psicològica profunda, no hi ha un ús del sexe, no hi ha totes aquelles coses que quan penses en els grans drames realistes, no existeixen. Després ja definirem què és realista i què és fantàstic, perquè crec que Madame Bovary va existir també és de ser una mica imbècil.
4: Sí.
3: La literatura realista no és realista, és fantasia també. L'únic que passa és que, pel que sigui, doncs la teva fantasia ha de ser realista, perquè si no, et costa sortir-te de la raia, saps? Pintar sense sortir-te molt de la raia. Però aquesta distinció entre literatura fantàstica i literatura realista és totalment absurda. Què va passar? Es van fer noves enquestes, perquè era impossible que El Senyor dels Anells fos el millor llibre del segle XX. El Daily Telegraph va fer una altra i va tornar a sortir El Senyor dels Anells com a millor llibre del segle XX. Un parell de mesos més tard, una editorial prestigiosa anglesa, la Folio Society, també va fer la mateixa enquesta, però no deixant votar tothom, sinó només els seus autors, a gent de veritat, a gent que de veritat sabia de literatura, van dir, va, doncs fem una enquesta. De, no, no hi ha el millor llibre del segle XX, que això encara pot sortir tot el que era. El millor llibre anglès de tota la història. Mare, i va tornar a sortir El Senyor dels Anells. La segona va ser Jane Austen, que també ve. I també es va fer alguna enquesta entre professors d'universitat, entre professors de literatura anglesa, i també va tornar a sortir El Senyor dels Anells. Sublim. Vull dir que o admetem que totes les enquestes estan manipulades, no?, fins que surti el que ens agrada, o admetem que hi ha alguna cosa en l'obra de Tolkien que connecta d'una manera molt visceral, molt mitològica, amb moltíssima gent, no? I per molta gent la lectura del Senyor dels Anells, o del Hobbit, o del Silmarillion, dona igual per on entris, suposa un canvi vital molt profund i una nova manera d'entendre la relació en com s'expliquen les històries, no? Crec que són històries a les que tornes, no?, vora el foc, no?, que uneixen, que creen comunitat, i això és una cosa que fa que Tolkien sigui el gran autor del segle XX, tot i que la seva manera de fer literatura és una manera de fer literatura, ja veurem potser per els programes, molt poc del segle XX, no? I aquesta és una fantàstica. I ja per acabar, a Espanya també es va fer una enquesta dels millors llibres del segle XX, i va ser l'única en la que Tolkien no va guanyar. Va fer una enquesta a l'ABC i el Tolkien va quedar setè. No recordo ara qui va ser la primera, però supongo que, jo què sé, Raza o alguna cosa de l'ABC.
5: Molt bé, per què creus, Albert Abril, que Tolkien és considerat un dels autors més influents del segle XX?
8: A veure, a part del que han comentat ara l'Alberto i en Patrick, no? Però per posar una miqueta de dades sobre la taula, val a dir que si vas en els rànquings aquests que ens encanta de fer els humans també, és un dels llibres no religiós, no polític, per exemple, no podem posar al mateix nivell que el llibre vermell de Mao, per exemple, o que la Bíblia, o...
3: Bueno, els nivells de neix hi ha un llibre vermell.
8: Hi ha un llibre
3: el
8: vermell,
3: llibre vermell de la
8: no és el de Mao.
4: Pensava que no vas explicar quan li van preguntar a Tolkien si van dir, bueno, els orcs representen els comunistes, no? Vull dir, això, i va dir,
3: orc comunista,
4: sí. I va dir, és tan estúpid de dir que són comunistes com que no ho són, no? Vull dir, sí, són orcs, tio, no. Sí.
8: Ja parlarem, sí, perquè...
4: Sí, perdó.
8: No, a ell no li agradava gens això.
4: Sí.
8: Per dades sobre la taula, no? S'han arribat a vendre més de 150 milions d'exemplars de la trilogia del Senyor dels Anells.
3: Pocs em semblen, eh?
4: Pocs em semblen.
8: 100 milions del Hobbit, i s'ha traduït a més de 60 llengües.
3: O sigui, jo necessito quants llibres hi ha en préstec en biblioteques, perquè és un llibre també molt...
4: Ah, amic.
8: Quants cops s'ha prestat, no?
3: Sí, quants cops
8: Això també seria interessant.
4: I de pares a fills, eh?
3: Sí.
4: I de pares a fills.
3: És molt de Hobbit, no? Prestar al Senyor dels Anells.
8: I anar-lo deixant.
3: Anar a regals i que circulin.
4: I no retornar-los.
3: Això ja...
8: I a més guixar-te els que te'ls queixen.
4: Sí.
8: Per posar-ho una miqueta en context, no? Perquè ens fem una idea, el llibre que segons aquests rànquings és el més venut és el Don Quijote de Cervantes, que té uns 500 milions d'exemplars venuts.
3: I 50.000 lectures completes.
8: Sí, per què?
4: Llavors... De què va Don Quijote? No, però...
8: No.
4: És bro.
8: Llavors, una història de dues ciutats...
3: Bueno, va del mateix. Va d'un senyor que surt de casa seva amb el seu amic Baixet i Grassonet, sí, que fan viatges, que lluiten amb gegants...
4: De fet, el Sam és una mica Sancho Panza, si ho penses.
3: Sí,
4: no? Hi ha alguna cosa Sancho Panza en Sam,
3: sí.
4: Vull dir, no? Seguir un... No?
8: Té un punt, d'acompanyar, no?
4: El
8: que porta la càrrega.
4: Exacte.
8: Una història de dues ciutats, de Dickens, no? Amb 200
3: Arnold
8: milions...
4: Arnorigondos.
3: Bueno, són dos regnes.
4: No deixarem avui l'Albert, eh? No. La interrupció serà constant, perdó.
8: No, simplement això. Dickens, i amb 200 milions d'exemplars venuts, i Harry Potter, amb 140 milions venuts.
4: Puc fer una pregunta? És millor El Senyor dels Anells o Harry Potter?
8: Acabes de fer la pregunta equivocada, no. Fora de l'estudi.
4: Exacte. Volia polaritzar l'audiència.
3: És millor Harry Potter que el joc d'Ender? Que és...
4: Home, sí, cabrón, no sé.
3: Bueno, contant que J.K. Rowling fusila el joc d'Ender per fer Harry Potter.
4: Sí, no. I Harry Potter té més forats de guió que Sonic Corleone, nen. Sí, és una cosa, sí.
3: Bueno, és a dir, em van fer no fa gaire un programa de la història del menjar. Harry Potter té la virtut de ser els macarrons amb tomàquet, que t'agraden quan, no? Que t'agraden quan comences a descobrir l'alimentació, però que hi ha un moment que has d'anar coses més elaborades, no?
5: És la gràcia, no? És el primer pas.
3: Exacte.
5: Si has llegit Harry Potter i t'ha agradat, després...
3: El problema és la gent que es queda ja viure.
4: La meva dona ens matarà, perquè ella li flipa Harry Potter,
5: a mi també m'agrada.
3: Sí, està bé.
4: M'agrada els moments adults, una mica més adults, els tirotejos màgics, tot aquest món, no?
5: Ocupa diferents llocs.
3: Tolkien seria el menú degustació.
5: Clar, exacte, sí. Estrella Michelin. Molt bé, com ha canviat la fantasia abans i després de Tolkien?
3: Bueno, de fet, el gen és molt complicat parlar de literatura fantàstica sense remetre a Tolkien. No, ell no és el primer que fa literatura fantàstica, ni molt menys, perquè, jo què sé, les primeres obres literàries de la humanitat que conservem, com el poema de Gilgamesh i la Ilíada, són fantàstiques, o l'Odissea, són fantàstiques, no? Aquesta distinció en què hi ha històries verídiques i històries fictícies és una cosa que és producte de la literatura del segle XVIII, segle XIX, no existeix abans, no? Però sí que abans de Tolkien la literatura fantàstica era considerada, encara ho és per molta gent, un gènere literari menor, no? D'aquí aquesta aversió a considerar que Tolkien sigui un gran autor literari, o que el que fa té mèrit més enllà d'un divertiment per nens de 8, 9, 10, 15 anys. No? Penseu que a mesura que la capacitat de comprensió lectora va baixant, sí, l'edat recomanada per llegir puja. Però sí que és cert això, no? Que aquesta visió més folclòrica, més mítica de l'obra de Tolkien l'entronca amb aquesta literatura de conte de fades, no? De literatura infantil, i això és una de les grans crítiques, no? Però penseu que a partir de Tolkien la literatura fantàstica es converteix en un gènere que mor d'èxit, no? Moltes vegades el gran problema del gènere fantàstic és precisament no haver sabut sortir del camí que marca Tolkien, no? D'encasillar, i que tens la sensació de que moltes vegades estàs veient refregits de l'obra de Tolkien en comptes de noves experimentacions, no? I aquest potser és un dels grans quès de l'obra de Tolkien, no? Però sí que és cert que és la primera vegada que es crea un univers coherent, ja ho veurem, no? Si et quedes en El Senyor dels Anells o et quedes en El Hobbit, si et quedes en Silmarillion, ja és una altra cosa, però estàs veient només l'escuma, no? Superficial de tot un oceà. Tolkien deia, no? Em vaig obsessionar amb el mite de l'Atlàntida, jo somiava amb una gran onada que dominava els meus malsons. A més, el meu pare tenia el mateix malson, el meu fill tenia el mateix malson, i vaig decidir exorcissar aquest malson escrivint la meva versió del mite de l'Atlàntida, no? Númenor. Així que vaig escriure un conte sobre la caiguda de Númenor i vaig haver d'inventar-me 3.000 anys de història.
4: Exacte.
3: Dos idiomes.
4: Que és que he salido y me he liado.
3: Un tantat botànic.
4: Com arribes a les 6 de la matinada, no? Ha embolicat una mica.
3: Després arriba George Martin a Joc de Trons i diu, vaig a fer els d'Orraki. Kalesi! He inventat un idioma. No? Sí. Dos paraules, un idioma. I Tolkien allà, a veure, espera. Si el subjuntiu es fa...
8: Hi ha
3: una profunditat, sí, en l'obra de Tolkien que ja anirem parlant.
4: Això segurament és l'interessant en ell, no? El concepte aquest, crec que es diu de mitopoeia, no? De la creació del mite, no? No generar només una història, sinó d'on sorgeix aquesta història, quina és com s'embranca, no? I ell tenia aquesta cosa de dir que els éssers humans, diguem-ne, que no eren tan creadors com a subcreadors, perquè el creador era una figura, no? Un déu, un tal, i nosaltres al final, amb lo poc que tenim, només podem aconseguir albirar alguns elements d'aquesta subcreació i ajuntar-los per generar alguna mitologia, que és el que va fer ell.
8: No? Oi, la idea aquesta una miqueta, no? El que Tolkien el que fa és crear una estructura, no? Crear unes pautes que des d'elles reproduiran amb major o menor èxit, no? Per construir la fantasia futura, no? A partir d'allò, sí, és això que dèiem, no? S'ha de crear un idioma, s'ha de crear un mapa, s'ha de crear tota la mitologia que comentaves, perquè el relat tingui sentit, no? Perquè hi hagi un rerefons suficient com perquè, bueno, sigui un món que s'aguanti dins la fantasia, però que s'aguanti.
4: Clar, clar, clar.
3: Però és que... Sí, però això és una trampa, perquè la literatura realista també crea això. Vull dir, aquesta idea de que hi ha una literatura realista que és real, és mentida. Tu agafes la literatura realista i sempre va de coses que tu no coneixes. Per què hi ha tantes sèries de metges? Perquè ningú és metge. I tu no saps què passa al quiròfan. Per què hi ha sèries de directius o advocats? Perquè tots movem uns clichés. És a dir, no, la literatura, fins i tot quan està en el món real, genera uns espais, no?, de creació i una distància amb el lector. Llavors, moltes vegades, aquesta distinció entre una fantasia que necessita un mapa, que necessita, com veus, The Office també necessites saber la distribució de taules de l'oficina, no?
8: Però està ambientat en el món real.
4: Exacte. O sigui,
3: però què vol dir real i irreal?
4: És veritat que potser tot producte de ficció té una sèrie d'estereotips i aconsegueix processar la realitat perquè sigui molt senzilla de digerir, no? Però clar, ja, sí que hi ha una certa distància, vull dir, hi ha una, a més és que l'Alberto ens està fent trampa tota l'estona com per picar, però és la gran diferència, que no és verosímil això, vull dir, és coherent, no? És una cosa, l'univers de Tolkien és coherent entre ell, que això és el que jo crec que el va portar segurament a acabar embogir i acabar de trigar a escriure, perquè cada vegada que feia un canvi això alterava tota la resta del seu tranquil·lament.

0: no? Perquè després tu agafes i Tolkien, en el fons, el Senyor dels Anells, tracta temes universals, i són una sèrie de temes universals que el fan molt transversal i el fan que tu puguis empatitzar moltíssim amb la seva obra, independentment, no?, de que hi hagi cavalls, de que hi hagi dracs o de que hi hagi éssers fantàstics.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Quins serien, Alberto, aquests temes que el fan tan, tan transversal?
0: Bueno, doncs podríem parlar de moltíssims i, de fet, podríem aturar-nos tot el programa en aquesta pregunta, no? També és una mica trampós, perquè ja veurem que en aquest programa o en un altre, Tolkien fuig molt de l'alegoria i parla molt de l'aplicabilitat, no? Diu, ell, evidentment, ell quan crea el seu submón, no busca fer una alegoria de res, per molt, no? Aquesta visió és que tracta del bé contra el mal, tot tracta del bé contra el mal. Oliver i Benji tracta del bé contra el mal. No? Hi ha uns que són els bons i uns que són els dolents. Direm que Oliver i Benji és racista perquè Lenders és gitano.
1: El més racista és decir que Lenders és gitano.
0: Clar, clar, vull dir. Però és aquesta idea, no? Sí, sempre hi ha uns valors universals.
1: Totalment.
0: Que poden aplicar-se a moltes coses, no? Llavors, el Senyor dels Anells és aplicable a moltes coses, no? Podem posar algunes coses sobre la taula, no? El bé contra el mal, el poder i la corrupció són grans temes, no? O sigui, de fet els grans temes, que és el tema del poder i de la corrupció, es parla ja a la República de Plató.
1: Sí, sí.
0: No? El tema del bé contra el mal vehicula bona part de la literatura antiga. L'amistat, la redenció, el companyerisme, el llenguatge, la mortalitat i la immortalitat, no? L'amor o la fidelitat que transcendeix el temps. Si volguéssim posar temes universals, no sé si em deixo algú, no voleu...
1: El de la memòria, el llegat és molt interessant.
0: De la memòria.
1: De la idea aquesta de que els elfs recorden, no? Els elfs mantenen, vull dir, quan fan el Consell de Nelrond, és fantàstic. El llibre, no, a les pel·lícules no surt, però el llibre, tot i que hi ha coses de la pel·lícula d'aquest moment que són fantàstics, de compta amb la meva espasa i amb el meu bar,
0: I Merry i Pippin saltant d'un seto allà.
1: Sí, sí, sí. Perquè sigui no els han pogut detectar. Bueno, no, perquè els hobbits al final... És que clar, és que hi ha una sèrie d'hipervincles que és...
3: Cada cop són més branques.
1: Exacte, exacte. No, però el Consell de Nelrond comença amb una xapa de Nelrond que narra 2.000 anys d'història, no sé quants anys d'història, no? I per començar, per posar-vos en context, i aquest context durà...
0: El meu pare.
1: Sí, sí, dos punts. Sí, sí. Perquè els elfs estan obsessionats amb aquesta idea de memòria, jo crec, de recordar el món, viuen des de sempre, no viuran per sempre, però viuen des de sempre, i això hi ha un moment, quan recordareu que quan Frodo arriba a Lothlórien i està amb Galadriel, hi ha un passatge que ella li diu, si tu aconsegueixes destruir l'anell, el poder, la màgia, clar, tot això es perdrà, i ella el que diu precisament és, Lothlórien es marcirà i les marees del temps hi posaran fi, hem de partir cap a l'oest o resignar, i això és lo guapo, a esdevenir gent camperola de valls i coves que oblidarà lentament i que lentament serà oblidada. No? És aquesta doble de la, no hi ha tragèdia més gran pels elfs que l'oblit, no?
0: Exacte.
2: Olé, seguim avançant perquè el programa d'avui també farem una breu biografia d'en Tolkien. Portem gairebé mig programa, estava dins del que esperàvem tot això.
0: Bueno, estem al bloc 1, eh?
1: Anava a passar.
2: No hi ha cap mena de problema, però després de tot el que heu dit...
0: Portem 4 preguntes de 26.
2: En Tolkien era només un escriptor de fantasia?
3: Ja hem vist que no. Vull dir, era molt més que això.
0: Era una senyora gran, també.
3: Va ser això, no? Un gran filòleg, poeta, mitògraf, traductor, professor universitari, i que al final tot això es va acabar sumant, no? I va crear, o sigui, la seva passió per les llengües, la seva passió per la filologia, per la mitologia, no? I aquesta i gran idea que té Tolkien, que vol crear un passat mitològic anglès que fos purament anglosaxó, que no fos normand, no? Com serien tots els cicles artúrics, etc. I és una miqueta o sigui, que no és un simple senyor que vol escriure un llibre de fantasia, sinó que la seva projecció és, no, va molt més enllà d'això.
0: Ha transcendit la seva faceta com a escriptor, però ell és catedràtic d'Oxford.
1: Clar, clar.
0: Ell va ser professor de Leeds, va col·laborar en multitud d'obres, i la seva faceta com a medievalista, no? Com a catedràtic de filologia anglesa antiga, i el seu domini, que tot això ja ho veurem quan parlem de les influències del Senyor dels Anells, és fonamental. No estem parlant, com diu l'Albert, no? D'una persona que s'asseu.
1: No.
0: Em quedo a l'atur i agafo un cafè a l'Starbucks, sí, sí. I em poso a escriure.
3: Sí, sí.
0: I em poso a escriure.

0: l'últim best-seller de no sé què. No, no, no hi ha una idea d'èxit o de... O estem parlant de la, del testament vital d'un gran erudit, no? I això també és fascinant.
1: Sí, al final crec que és una persona que parlava, si no vaig errat, això sí que ho dic de memòria, però crec que són 14 llengües, pot ser, o que dominés...
0: Sí,
1: o
0: sí,
1: que...
0: però de les quals 10 se les va inventar.
1: Vull dir, nosaltres amb prou feines en parlem dos bé, vull dir, sí, sí. I com a premi hi ha l'anglès, vull dir, saps? Vull dir, però que compara, no? Vull dir, el que arribava a saber aquest home, que dius, no, és que és el resultat d'una vida d'estudi, és el resultat d'una vida de fascinació i de fabulació, no? Ell crec que va fer 29 llibres propis, 36 obres traduïdes, entre les quals la de Sir Gawain, no? I The Green Knight, no?
2: Que per tot el cavall verd.
1: Exacte. I va contribuir, crec que, a 39 publicacions periòdiques, diguem-ne, és una carrera absolutament prolífica.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
5: No m'esperava aquest final.
6: Final? No, el viatge no acaba aquí. La mort té sols un camí més que tots hem d'agafar. Quan s'alça el gris vel de pluja d'aquest món, tot es transforma en cristall d'argent. És quan les veus.
5: Què, Gandalf? Què veus?
6: Les ribes blanques. I més enllà, els camps tendres i llunyans que l'alba s'afanya a colorir.
5: Vaja, no sona malament.
6: No.
7: Abans dèiem el Pepe Mediavilla, quina veu, quina barbaritat. I clar, de les poques mencions que ens fan a les pel·lícules de les Tierras Imperecederas de Haman.
1: Sí, sí.
2: Com es deia això en català?
1: No,
2: ho he recordat al final. Sí.
0: Aquí...
1: Ja ens ho diran a Twitter, no preocupis. Sí, sí. No, aquí, quin moment, eh? Vull dir, quin moment. De fet, no, és que ens embranquem. Si ens posem a parlar aquí de la figura de la mort i de la idea de la mort i de la no mort i tal, a Tolkien ens tornem bojos.
0: Ja hi haurà temps.
2: Ara anem a parlar de la vida.
1: Anem a parlar de la vida.
0: Molt bé. Va, El jovenet Tolkien.
7: Anem a fer una miqueta de biografia d'aquest protagonista nostre d'avui, i que hem de saber el més important de la seva infància i la seva joventut.
2: A veure, molt ràpidament, en John Ronald Reuel Tolkien, ell neix el 1892 a Sud-àfrica i mor el 1973, que hi ha la broma aquella, no?, del 1973, sí, no?, un anell per dominar-los a tots.
0: Un 973.
2: 973, correcte.
0: No la coneixes aquesta?
1: Sí, és boníssima.
2: És una fricada absoluta, però fricada. Molt interessant.
1: És com allò de l'11S i tot això, no? Sí. Sobre aquestes piranoies.
0: I estava ja estant, no em moriré fins...
1: El símbol del dòlar són dues, no? Una S sí, i un 11.
2: Sí. A veure, ell, tot i haver nascut al continent africà de molt petit, la seva família ràpidament anirà a Anglaterra. Sí, perquè veurem que és... Bueno, se li mor el pare molt jove, la seva mare també s'acabarà morint, etc. Però ell, la seva estada de la infància la passarà sobretot a Sarre Hall, no sé si es pronuncia així, però veurem
0: posa,
2: que és una cosa...
0: Posa la comarca, ja està.
2: Sí. La comarca, no? Que serà una cosa absolutament decisiva per la seva sensibilitat. La seva mare, Mabel Tolkien, va ser qui li va transmetre aquest amor per la lectura, per les llengües antigues, tot i que, ja, com ja han comentat abans, va morir quan Tolkien tenia 12 anys.
1: Sí. Ella va morir d'un coma diabètic, si no vaig errat, es va convertir al catolicisme, que això li va generar una sèrie de problemes a nivell social, a nivell familiar, perquè era bé, gairebé com no sé, súbdits, no?, d'alguna manera de la reina, no?, diguéssim, del rei, no?, era una cosa dura, no? Al final és una família vinguda menys, no?, vull dir que ells havien fet diners i tal, però van passar certes dificultats econòmiques, i curiosament el primer lloc que trepitja Tolkien d'Europa és Tenerife.
7: Se li nota.
1: Se li va quedar aquesta idea. Sí, sí.
0: Per això li agrada la gent disfressada, no? Per això ell va veure els carnestoltes i va dir, hola.
1: És aquí, sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí. Sí, jo crec que és molt important per la infància i primera joventut de Tolkien i per tota la seva vida aquest component del catolicisme, no?
1: Clar.
0: Perquè se'ns oblida finals del segle XIX, principis del segle XX, el que suposa ser catòlic a l'Anglaterra protestant d'aquestes dates, no? Hi ha veritables cismes familiars, de fet, la seva pròpia relació amb la seva dona trontollarà, per exemple, o les amistats.
1: Ell l'exigeix que es converteixi al catolicisme des del moment, des del moment, no?
0: Abans que es prometin, fins això el comporta que ella acaba al carrer i desnonada del lloc on viu perquè ella viu en un pis rellogat que té un amic que és anglicà,
1: sí, sí.
0: I ja sap perfectament, si tu, carinyo, si tu em demanes que jo em converteixi al catolicisme quan ens casem, perquè si ho faig abans aquest tio em deixa al carrer, i diu, no, tranquil·la, que Déu proveirà. I al carrer, vull dir, i que hi ha moltes tensions, i ja parlarem de la seva amistat amb Lewis, no? Que també és un personatge que en el que la fe té un paper molt important. Ara, com ja vivim en un món descregut, em sembla fantàstic, del segle XXI, ens costa entendre aquestes tensions que poden comportar el ser part d'una religió o no, no? Però serà molt important per la vida de Tolkien i per la seva obra. Com també ho serà, no?, aquesta vida a l'Anglaterra rural, ja tindrem temps de parlar-ne més abastament en un altre programa, però aquesta contraposició, no?, entre l'Anglaterra rural, clar, i l'Anglaterra industrial, no?, per exemple, viu molt a prop de Birmingham, que això suposa de pes de la industrialització, i això també definirà molt el seu tarannà més profund, no?, de com concep Anglaterra, com concep la vida tranquil·la. Ell deia, jo en el fons soc un hobbit.
1: Sí, sí, sí, no? Sí, sí.
0: I qui no voldria ser un hobbit?
1: Els hobbits són curiosos, perquè són només un apunt antropològic, diguem, no?, etnogràfic dels hobbits. Els hobbits, quan veus les pel·lícules, et sorprenen. Hi ha un punt que sembla que vagin xetaos.
0: I que semblen persones, saps que semblen persones normals? Que per un efecte de càmera semblen més petits. No us dona aquesta sensació que en el Hobbit, de que tu veus a Frodo i penses, esto és com una persona normal,
1: però que li ha fet la jugada.
7: Què vols dir, Patrick, que vagin xetaos?
1: No, que vull dir que tu quan veus les pel·lícules dius, a veure, però si és més petit que un nan, vull dir, com és que és tan poderó, per què ara estan... I no, és que al principi del Senyor dels Anells, vull dir, el Tolkien ja t'explica que tot i semblar personatges petits, menuts, poc poderosos, en realitat són gent molt perillosa. Vull dir que se sap amagar molt bé, que als ulls dels homes ens semblaria màgia, no?, que el concepte de la màgia és una cosa supermaca dintre de Tolkien, perquè moltes vegades màgia el que vol dir és una habilitat extrema per fer alguna cosa perquè porta molt temps fent-la, i després que són gent molt perillosa amb un ganivet a la mà, que són cultallaires, que són gent que són agressius, si tu els arracones, són gent molt agressiva. I sense tenir aquesta peça d'informació, després vas... clar, sembla una cosa com còmica el Senyor dels Anells, però no, és que realment són gent perillosa, són gent molt difícil de matar.
0: Bueno, és gent de l'interior.
1: És gent de l'interior, exacte.
0: És gent que t'agafa i fa un maquis a la muntanya.
1: No, són gent de Torelló, són gent de...
0: Seria Curro Jiménez, però amb el pèl als peus en comptes de les patates.
1: Exactament.
7: Molt bé, ja han situat els orígens, la infància i la joventut d'en Tolkien, però quin va ser el primer espai on Tolkien es va començar a desenvolupar com a escriptor?
2: A veure, molt breument, durant la seva joventut, adolescència, crec que arriba fins als 19 anys, alguna cosa així, ell forma part del TCBS, el Tea Club and Barrovian Society, que era bàsicament un espai on amb uns amics quedaven, i crec que eren 4 o 5 membres, o sigui, era un col·lectiu molt petitó, i el que feien era dedicar-se, doncs, a pensar, a escriure, a crear, perquè tots compartien aquesta passió per la literatura,
0: no,
2: per la creació.
0: No podien jugar a Dungeons & Dragons, perquè encara
2: no hi havia Tolkien per crear-ho, no? El que sí que s'ha de dir és que gairebé tots els membres d'aquest grup van morir durant la Primera Guerra Mundial. També sabem que durant la guerra s'intercanviaven cartes, mentre uns estaven al front, els altres s'havien retirat.
0: Part de la guerra.
2: I en una d'aquestes cartes, un d'ells li va dir, o sigui, li va dir a Tolkien d'una manera molt sentimental, no? Tot això que hem estat parlant, tot això que hem estat dient, si jo no pogués dir-ho perquè moro durant la guerra, sisplau, comuniqueu vosaltres, no? Tota aquesta tasca que hem fet, etc. Li encomana com aquesta idea de fer alguna cosa molt gran en nom nostre, no? Jo penso que és el primer moment de contacte cap a la literatura creativa, en aquest cas.
7: Sí, ara que has mencionat el tema de la guerra, sabem que ell hi va participar, però què hem de saber de la seva participació a la Primera Guerra Mundial?
0: A veure, a vegades s'ha magnificat molt, no? Perquè ell participa, però participa una mica com...
1: Sí, sí, sí.
0: A veure.
1: Sí, sí, sí. Una mica ell, com quan va el polític de torna. Sí. Estic ajudant en les tasques de reconstrucció.
0: Ell,
1: sí. No?
0: Ell participa cap al final, cap al 1916. Ell intenta en tot moment... Bueno, és que a més li quadra, si mireu, si ell neix a finals del segle XIX, està estudiant, està fent la seva cara al college, no sé què, generacionalment li toca, no? És aquesta generació que viu poderosament la Primera Guerra Mundial i que viu la devastació del conflicte, no? Sí. Aquí s'ha vist moltes vegades, o s'ha intentat veure moltes vegades aquest efecte de la guerra de trinxeres, la devastació del territori, que sí que veurem, per exemple, amb els efectes de Mordor, no? Què és Mordor? No? Però Mordor pot ser tantes coses, sí. No? Potser el pànic nuclear, ja diria que és el pànic nuclear, ja dic que diria... Vull dir, Tolkien mateix fuig d'aquestes alegories, llavors no li portarem la contrària a algú que crea els primers Lobezno de la història, no? Una cosa baixeta però que et pot matar en qualsevol moment. De totes aquestes alegories, la que més m'agrada és aquella que interpreta Tolkien en clau freudiana, no? I veu que, per exemple, que la cova d'ella, l'aranya, és una vagina enorme.
1: Ah, sí, sí, sí, sí,
0: i que llavors, clar, que per això entra en punt...
1: Sí, sí,
0: tu pots fer coses molt boges, i això és part de la virtut de Tolkien, perquè com està creant un mite, a mi es pot reinterpretar i ho accepta tot.
1: Exacte. No? Tornant als forats de les trinxeres... o sigui, sí que és cert, o sigui, que ell el que sí que s'explica, això ho explica molt bé, crec que és John Garth, el llibre de Tolkien i la Gran Guerra, que bé, que sí que hi havia una distinció entre, segons el teu origen social, doncs anaves de carn de canó o anaves a un altre destí. Sí que és cert que Tolkien, que això sí que ho he explicat moltes vegades en diverses cartes, sí que parla que la figura de Sam, per exemple, encarna el soldat perfecte, exacte, el soldat de, diguem-ne, doncs de trinxera, compromès, vull dir que, hòstia, la companyonia no entra... Aleshores, sí, és indubtable que hi ha alguna influència. De fet, i això crec que ho diu el mateix Shippey, el llibre de l'autor del segle, crec que és en aquest llibre, o no recordo si és en l'altre, però sí que parla, no, ho diu John Garth Tolkien i la Gran Guerra també, disculpeu, que sí que explica que la caiguda de Gondolin realment és el primer que Tolkien comença a escriure, i diu que una mica ha influït, sí, pel moment per la devastació, diguem-ne, de la batalla del Somme, no? que ell hi participa, no? Vull dir, i ho comença a escriure mentre s'està recuperant d'una enfermedad, diguem-ne, no d'una ferida de bala, diguem-ne, sinó d'una enfermedad, no?
2: Bueno, de fet, concretament, si no m'equivoco, s'està recuperant del que s'anomenava la febre de les trinxeres.
1: Efectivament, sí.
2: No? Que és una febre que es transmetia a través dels polls, etc., sí, que hi havia a les trinxeres. I per matisar molt ràpidament, si no vaig errat, també a la mateixa biografia s'explica, sí, que ella estava a la secció de comunicació del batalló i que era subtinent i va ascendir fins a tinent.
1: Oh,
2: com a curiositat.
1: Molt bé, no, fantàstica.
7: Quina relació va tenir ella amb Edith, la seva dona?
0: Home, com a mínim va tenir
1: tres relacions.
0: John, Christopher i Pristin.
1: Hòstia,
0: no em deixo algun, no? No són tres. Bueno, doncs Edith és potser una figura central a la seva vida, perquè és el seu primer i potser únic amor més enllà de la filologia, o més enllà, sí, de les llengües, o més enllà de Arda. Es coneixen quan són molt joves. Ell quan queda orfe passa a estar tutelat, no?, per un personatge del que ja parlarem més endavant, que és molt curiós.
1: Sí.
0: Ells comparteixen el mateix bloc de pisos, no? Llavors és un fletxazo instantani. La seva història serà una història d'amor secret i separació. De fet, ella acaben separats durant 3 o 4 anys,
1: sí, sí,
0: per exigències del seu tutor legal. Ella fins i tot, quan es retroben, ella ja està compromesa amb un altre, sí, amb un altre, el que deixa de seguida per reprendre la seva vida amb Tolkien.
1: Home, és que si em fas esperar 3 o 4 anys, vull dir-te, no me'l parlem mare de l'Edith, vull dir, o sigui...
0: Bueno, a veure,
1: la gent ha de fer la seva vida, també, vull dir, que tu vulguis estudiar...
0: Va trigar 30 anys en El Senyor dels Anells, no?
1: Clar, clar.
0: No pots esperar 4 per... Bueno, o sigui...
1: Sí, sí.
0: I a més, una cosa molt bona de Tolkien és que els va publicar tots a la vegada, o sigui, ell no...
2: No fa esperar.
0: Nota mental.
1: Sí.
0: Martin.
2: Rothfuss.
1: Exacte.
0: Us miro a vosaltres.
1: Exacte.
0: Si tu has de fer una obra molt llarga, que El Senyor dels Anells no és llarga, ja parlarem potser un altre dia dels mites sobre l'obra de Tolkien, perquè té 900 pàgines. Té 1.000 pàgines.
1: Sí, no és...
0: O sigui, és menys del que... Tot El Senyor dels Anells és menys que un volum de Joc de Trons.
1: Sí.
0: Vull dir, aquesta idea de, oh, és que és una cosa, hi ha moltes descripcions, tot és molt, això és mentida. Però és que tu has llegit amb 13 anys.
1: Sí, el que pas, sí, sí que és cert que és veritat que també hi ha el Senyor dels Anells, també estàs, hi ha una perspectiva, hi ha una altra i tal, però sí que és cert que potser el no us sembla que és tan, que és tan dens, potser a Joc de Trons, perquè hi ha aquest constant joc de, no, de novel·la de que va passant d'un punt de vista a un altre, i potser això és el que fa que hi hagi una miqueta més de...
0: No sé. Hi ha una sèrie de tòpics, sí, no? sobre què és el Senyor dels Anells, que no és veritat quan llegeix el Senyor dels Anells. Però llavors, Edith va esperar 3 anys i després es van casar, van tenir una vida, bueno, marital, com tantes altres, amb alts i baixos, però fins i tot aquest amor de Tolkien per Edith té una reduplicació literària, no?, que són les figures de Beren i Lúthien,
1: sí,
0: no?, i aquesta idea de l'amor sublimat entre dos personatges condemnats a no entendre's perquè venen de mons diferents,
1: sí,
0: però que creen potser una de les històries d'amor més boniques de la literatura del segle XX, o més idealitzades, tot i que a Tolkien se li digui moltes vegades, no?, que no és un autor romàntic.
1: Beren i Lúthien, però que segurament potser l'audiència en general sí que és cert que li ressonarà més en Aragorn i Arwen, sí, perquè al final, si fa no fa, és similar, un home, una elfa no pot casar-se fins que no aconsegueixi el destí, que és ser rei, que és ser tal, i aquí és molt important la figura de com deien, no?, el pare Francis Xavier Morgan,
0: el dels X-Men,
1: exacte, que és un és un personatge molt curiós, és quan mor la mare quan mor la mare de Tolkien, diguem-ne, ella anomena tutor legal aquest personatge que perquè segueixi vinculat d'alguna manera al catolicisme, i no hi ha millor manera que fer-ho amb un pare catòlic, diguem-ne, no? I ell va ser qui va prohibir que es veiés amb la seva dona, amb la seva futura dona, l'Edith, per no interferir en els seus estudis. Vull dir, aquest sacerdot, curiosament, és nascut a com dèiem, al Puerto, no?
0: Mi arma,
1: al Puerto de Santa Maria, vull dir, és gadità, és mig galès, mig andalús, i és curiós perquè es diu que ell va ser una miqueta, crec que ho explica Garth, va ser una miqueta va ser una persona superimportant per Tolkien. Ell parla d'ell com el seu segon pare. De fet, hi ha una carta que li va diu, recordo que després de la mort del pare Francis, el meu segon pare als 77 anys, el 1934, vaig dir a Lewis, em sento com un supervivent perdut en un món nou i alié després que el món real hagi desaparegut, no? Es diu, hi ha qui diu que això sempre ens agrada molt, no?, de tractar d'agafar coses que ens agraden i apropar-les a les cultures de cadascú, doncs des d'Espanya hi ha qui diu que aquest pare Francis va causar molta influència en l'obra de Tolkien, començant pel riu Anduin, no?, que com el Guadalquivir etimològicament significa riu gran, no?
0: Qualsevol riu que és gran.
1: I que després el primer idioma que crearia Tolkien seria molt similar a l'espanyol fonèticament, no?
0: El idioma universal, el espanyol.
1: El espanyol, sí, sí.
0: La relació de Tolkien con España a tan solo 200 kilómetros de Madrid.
1: Exacte.
0: A mi d'aquest Francis Xavier Morgan m'agrada sobretot el que no hem dit, que és el seu segon cognom, que és Francis Xavier Morgan Osborne.
1: Clar. Sí, sí.
0: Aquest home, el pare polític de Tolkien, és parent de Bertin Osborne.
1: Hòstia puta.
2: Això és cert, eh?
0: Això és cert.
2: Hòstia. Silenci total, eh?
0: Silenci total. Així que, bueno, no sé. Tenen un aire, eh? Jo no sé...
1: És fort, eh?
0: Mireu fotos de Bertin Osborne.
1: És fort, això, eh?
0: Fixeu-vos, quan us parlem de la genètica, reflexioneu el que fa l'entorn, el que fa la cultura. O sigui, no hi ha genètica entre Tolkien i Bertin Osborne, però fixeu-vos quina relació tenen dos personatges tan diferents,
1: sí, sí, sí, sí,
0: dins del conservadorisme europeu, no?
1: Pot ser que em caigui millor Bertin Osborne després d'això?
0: Pot ser.
1: És dur,
0: pot
1: això,
0: ser.
1: Eh?
0: T'imagines que Bertin Osborne es creu Aragorn?
1: Clar, podria ser. Segur que s'ho creu.
7: En Tolkien també, seguim avançant, va formar part dels Inklings, un grup literari informal que es reunia a Oxford, i on també participava César Lewis.
0: Sí, de fet, De fet, aquesta és una de les tensions entre Edith i Tolkien durant la seva vida matrimonial, perquè ell un cop per setmana, a vegades dos cops per setmana, s'anava a un pub amb els seus col·legues a parlar de literatura i ja, posant en comú les seves obres, xerrar de la vida, i hi havia moments que la pròpia dona estava com una mica... tan preocupada com Rosita està de la relació entre Frodo i Sam.
1: Home, hòstia, tu. És per preocupar-s'hi.
0: Sí. Però sí que és cert que en aquest context, no, de joves trastocats per la guerra, amb una necessitat literària de creació, es troben una sèrie de personatges que generen potser el grup d'escriptors més influents del segle XX. Mm-hmm. S'ha parlat de... No s'han sublimat moltes altes agrupacions d'escriptors, però penseu que d'aquí surt Tolkien i d'aquí surt Lewis. Estem parlant de les Cròniques de Nàrnia. Mm-hmm. Potser és pel que coneixem a Lewis, és potser la seva versió més infantil i carrinclona, però són dos grans personatges amb un amor profund per la mitologia, la ètica, la fantasia, no? La mentalitat que ens fa ser com som, no? I llavors aquestes reunions, aquestes relacions que perviran durant el temps, durant molt de temps, Tolkien i Lewis seran els dos grans companys de viatge. Això s'anirà refredant al llarg de la seva vida fins al punt de que, és que Lewis també era per aguantar-lo.
1: Sí, de fet no sempre hi havia bon rotllo entre aquest grup. Hi ha una anècdota famosa que crec que l'explica Shippy, també Carpenter, sí. que es veu que Hugo Dyson no suportava les lectures de Tolkien, del Senyor dels Anells, que les llegia en veu alta, també. A mi sembla una mica insuportable, això, mira què he escrit, i ara t'ho llegiré, i dic, però cadascú, qui té una mica escriptor ja sap de què va. Aleshores, que no ho suportava, i quan tornava Tolkien a llegir la història, es veu que hi ha una anècdota famosa que va dir: "Oh God, not another fucking elf." I Tolkien va deixar de llegir en veu alta en presència de Dyson. És el que diuen els historiadors.
0: Home, era això, fotre un cop de puny.
1: Clar.
0: Era molt british.
1: Molt british.
0: I va decidir jo, me
1: callo. Oh God, not another fucking elf.
0: Vecinosborne no hagués fet això.
1: No hagués fet això.
7: Has mencionat que era professor universitari, Alberto. Ell era un filòleg brillant. Hem de dir alguna cosa més d'aquesta etapa com a professor universitari?
0: Bueno, ell és professor primer a Leeds, després a Oxford, d'anglès antic, i com comentava abans el Patrick, fa unes contribucions molt importants al camp de la lingüística històrica, és un gran especialista, encara avui les seves obres sobre el Beowulf, no? La seva edició sobre el Circovenge i el Cavaller Verd. Ell fins i tot recrearà alguna de les seves obres no arda, és La mort del rei Artur, no? que és aquesta recreació en versos aliterats d'un poema medieval anglès. Vull dir, Tolkien és, sobretot, és un acadèmic, és una persona fascinada per la filologia, i de fet el seu amor a la literatura neix del seu amor a la filologia, a la seva potencialitat com a creador neix de la seva potencialitat com a lingüista. Tot té un sentit, tot té una història, i la història passa a través de la llengua. Anglaterra és una terra on han passat moltes civilitzacions, no? És una terra constantment on hi ha capes, no? La capa precelta, la capa celta, la capa romana, la capa anglosaxona, no? Llavors, això fa que Tolkien generi un desig d'entendre el món a través de la literatura brutal. O sigui, per exemple, quan t'enteres que el Brandivino i l'Anduin són al mateix riu, i que Brandivino vol dir Anduin, Baran Anduin vol dir, no? La part alta de l'Anduin, i quan els hobbits parlen del Brandivino, és una corrupció fonètica, és una evolució del mateix riu.
1: Totalment.
0: Si tu penses, però com hem arribat a aquesta, aquesta classe de filologia?
1: Estaves baixant el riu, t'abordaves.
0: És un puto riu, saps?
1: Ha estat una dissertació brandivina, vull dir.
0: Clar, gràcies.
7: Li agrada el rugby.
1: Li agrada el rugby, sí que és cert que ell era un gran aficionat al rugby. De fet, es diu, això no ho tinc del tot confirmat, però es diu com que ell en un placatge o en una jugada perillosa es va fer molt mal a la llengua, i per això a vegades no acabava de vocalitzar del tot bé.
0: I d'aquí l'èlfic, no?
1: Ellen Dillon,
0: la llengua dels nans.
2: Hi ha vídeos a internet d'ell parlant anglès que a vegades dius, no entenc l'anglès que parles.
1: Clar,
0: però això perquè va estar molt temps a Leeds, i la gent del nord parla un anglès que,
7: Molt bé. I de la seva família, que, quines notes més podem donar en aquest apartat, ja arribant a la recta final del programa?
1: Home, primer valorar la feina que va fer en Christopher Tolkien, de recollir la seva obra, compilar-la, vull dir, va dedicar la seva vida a l'obra del seu pare, vull dir, poca broma, vull dir, això jo crec que és una cosa important.
0: Això sí que és viure del teu pare,
1: això sí que
0: és viure del teu pare. I el que fa la gent que hereda una empresa.
1: Sí, però... Sí, però quina creu, també, vull dir, t'havies d'estimar molt, vull dir, una cosa dura. Sí que és cert que en Christopher, parlant de les pel·lícules de Peter Jackson, va dir poc menys que eren PortAventura, vull dir, que eren com un parc temàtic, que s'havia convertit en una banalització, que no, i que havia perdut una miqueta, jo crec que, vulguis o no, la màgia subtil, la fantasia subtil de Tolkien, no?
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: recta final del primer programa dedicat a la figura de Tolkien. Ja ho hem anat dient, ens queda moltíssim material, però per sort tenim més temps, no serà avui. Però Alberto, aquesta cançó que acaba, que ens està sonant ara mateix, què és?
1: Frodo Leaves, una cançó de 1967 d'un grup que es diu The Hobbits, i que és un bon exemple de com, ara podríem estar parlant al bloc 3 de com s'escriu el Hobbit, com explica el Senyor dels Anells, però és un molt bon exemple de com el llibre arriba a colpejar molt fort una generació, aquesta generació dels anys 60, que queden fascinats per la figura de Tolkien i pel seu món, no? Frodo Leaves és Frodo viu, no perdis l'esperança, no? En aquell moment en què creiem que tot està perdut, i encara viu. Hi ha gent que ha anat a la presó per això. Frodo Leaves és la versió antiga de Goku vive, la lucha sigue. Vull dir, és aquesta idea, no?, de l'heroi segueix, encara sembli que estigui mort, encara que tot continua, el món pot ser una merda, però no perdis l'esperança, perquè al final sempre hi ha, no?, una opció. Greenpeace neix per un grup de fans del Senyor dels Anells que viuen l'ecologisme tolkienià,
2: sí, sí,
1: com una acció de protesta, i que ells mateixos es consideren la comunitat de l'anell que ha de salvar el món, no? Llavors, el moviment hippie, l'ecologia, la cultura popular als anys 60 i a partir de llavors, i amb les pel·lícules de Jackson encara més, han fet que el món de Tolkien formi part de la cultura popular.
0: Molt bé, doncs ja està, ens queden pocs segons, Albert, però de tot això que hem parlat, què és el que hem de resumir? Què és el veritable llegat de Tolkien?
2: És una pregunta amb molt pes, no? Però jo penso que l'hem anat tractant durant tot el programa, i per això més endavant li dedicarem una altra. Però bàsicament, jo hem avançat al començament, Tolkien canvia la fantasia per sempre, és capaç de crear un gènere literari seriós, profund, i sobretot el que comentava en Patrick també, coherent, no? Un gènere coherent en què tot té sentit. Sense Tolkien no tindria moltes de les coses de la cultura popular que tenim.
0: Moltíssimes gràcies, Patrick Urbano, per acompanyar-nos avui al Portes de Troia.
3: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Alberto Reche, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: En Carlos Lecegui, a les narracions i el control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i us esperem al segon programa de la nova temporada del Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: fer l'idiota.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

èxits sense pausa, un rere l'altre. No, no, no, no. A Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
3: Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: Bars, ferreteries, lampisteries...
5: A Palafolls hi tenim de tot.
4: Objectes de regal, roba íntima...
5: Per què marxar a fora?
4: Carnisseries, forns de pa...
5: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
4: Dolços, restaurants...
5: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
4: Fusteries...
5: I de Ràdio Palafolls.
4: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
6: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
7: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
8: Ràdio Palafolls.
7: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
8: Escoltes...
7: Ràdio Palafolls, al 107.7
8: FM.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: Ràdio Palafolls,

0: Bon dia, són les 10. La Biblioteca de Palafolls estrena avui la Tribu Juganera, un nou espai de joc per famílies. Aquest divendres, la sala infantil de la Biblioteca Municipal es transforma per acollir una nova proposta setmanal, la Tribu Juganera. L'activitat, que començarà cada divendres a les 5 de la tarda i que s'allargarà fins a les 7, vol convertir aquest espai en un punt de joc obert on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades, es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca informen que no cal fer cap inscripció prèvia per participar-hi. Les famílies interessades només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs disponibles. I a Palafolls es farà una jornada tècnica per aprendre a identificar plagues mitjançant l'aplicació Horta Lab. El pròxim dilluns 25 de maig, Palafolls serà el punt de trobada per professionals del sector hortícola en una jornada dedicada al reconeixement de plagues i malalties. L'acte, que començarà a les 6 de la tarda, se centrarà en la presentació d'Horta Lab, una aplicació innovadora que permet diagnosticar els problemes dels cultius de forma visual i directament sobre el terreny. La sessió tindrà lloc a la sala de reunions de la cooperativa Conca de la Tordera. Aquesta iniciativa respon a la dificultat que sovint tenen els agricultors per identificar amb precisió les amenaces als seus horts, donada la gran diversitat de cultius i també d'organismes que els poden afectar. La sessió tindrà dues parts. D'una banda, una anàlisi tècnica amb Cristina Pozo, tècnica assessora de la Federació d'ADB Baixa Selmar, que oferirà una xerrada sobre les principals plagues, i també un taller pràctic amb Martina Cubi, també tècnica de la mateixa federació, que dirigirà un taller on els assistents podran practicar el diagnòstic sobre mostres vegetals reals. L'esdeveniment està organitzat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí, la xarxa ICAT, la Federació Selmar i la Cooperativa de Palafolls. Compta també amb el finançament de la Generalitat i la Unió Europea. Totes les persones interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció a través del portal rural.cat. Per més informació es pot contactar amb la Federació Selmar mitjançant l'adreça de correu electrònic selmar@federacioselmar.com. Aquestes notícies i moltes més les podeu trobar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
1: 93 761 95 00.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries,
0: i de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine. Òptica Palafolls, al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Coffee.

0: Bon dia, són les 11. La màgia de les ramalleres i la tecnologia s'uneixen al Teatre de Palafolls amb l'espectacle Bruixanteris. El cicle de teatre Escena Nou continua la seva programació aquest diumenge amb una proposta de teatre familiar a càrrec de la companyia La Guilla Teatre. L'obra, titulada Bruixanteris, és un espectacle de titelles que convida a reflexionar sobre el pas del temps i la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital. L'argument de la peça se centra en la història d'una bruixa que troba una nena i la cria, transmetent-li tot el seu saber. A mesura que la nena creix, comença a interessar-se per les noves tecnologies, creant un contrast entre el món antic i el modern. Segons ha explicat una de les seves protagonistes, Meritxell Morera, l'objectiu no és criticar la tecnologia, sinó mostrar com amb dos mons poden conviure.
1: I a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també pot ser perjudicial.
0: Un dels trets més distintius de Bruixanteris és la seva posada en escena. La Guilla Teatre es defineix com una companyia d'artesans perquè han elaborat ells mateixos des de l'escenografia fins a l'últim detall de les titelles, incloent-hi també el vestuari i fins i tot els ulls de les figures.
1: Tot el que veuran en escena està fet... Nosaltres ens considerem, la Guilla Teatre ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. I llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i l'escenografia de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica els detallets.
0: L'espectacle es podrà veure aquest diumenge a les 12 del migdia al teatre. L'entrada és lliure, tot i que l'aforament és limitat. Aquesta notícia ja la podeu recuperar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Si 608-74-0404, anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Amistat con Dios.
4: Oh, 2, 1, 1, 2, 1.
5: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 8 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi aquí a Palafolls destacant diferents espectacles del grup d'adults de la Quarta Finestra. El grup teatral presenta demà, dia 9 de maig, a les 6 de la tarda a Can Florenci, Mentides. Una proposta que també es farà a partir de les 8 del vespre. Les entrades disponibles a través del link que trobareu a les seves xarxes socials. A part també destacar acte dins el cicle escena nou de teatre al nostre municipi aquest diumenge. Teatre familiar a partir de les 12 del migdia amb Bruixa Enteris de la companyia Butai Produccions. L'entrada lliure i l'aforament limitat.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim parlant d'activitats culturals. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Aquest vespre hi ha nova cita amb Cineclub Garbí projectant la pel·lícula La veu de Hind. Serà a partir de 2:15 del vespre al mateix centre cultural, amb entrades disponibles a la mateixa entrada abans de la projecció. De cara al cap de setmana, demà dissabte, hi ha jornada de portes obertes del GEM a partir de les 10 del matí a Can Feliciano, o també destacarem per dissabte la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi. Això serà a les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal, una proposta que comptarà amb la presència del seu autor, Francesc Galí. Anant cap a la Barretina Vermella, a la mateixa sala d'actes, aquest diumenge també tindrem sessió de teatre amb la malgratenca Teresa Gelpí, que presenta Teresa Teresot. Serà a partir de les 6 de la tarda a la mateixa sala d'actes amb procés de taquilla inversa. Girem plana, anem fins a Pineda. Si el temps ho permet, aquest cap de setmana s'ha de celebrar una nova edició del Fira Sud a Poblenou, amb diferents actuacions musicals pendents, doncs, de la meteorologia i de les xarxes socials.
0: No t'ho perdis.
1: Avançant una miqueta més, també destacarem actes al municipi de Calella. Per exemple, d'aquest cap de setmana i en motiu del festimatge, hi haurà entre les 10 i les 2 del migdia al vestíbul de la sala polivalent de la fàbrica Llobet Gurí demà al mercat de col·leccionisme i intercanvi fotogràfic. Dins els actes del festimatge, repassarem també la programació de l'escena a Calella, perquè a les 8 del vespre demà a la sala Mozart hi haurà espectacle de dansa amb Mozart Emotions, un espectacle de dansa contemporània de part en dansa companyia amb direcció coreogràfica de William Castro. Les entrades disponibles a través d'Entràpolis. I el diumenge, amb motiu del festimatge, a les 12 del migdia a la sala de columnes de la fàbrica Llobet Gurí hi haurà visites guiades a les exposicions de fotografia dins el programa del festimatge organitzat per Fotofilm Calella. A Tordera donem una ullada també a les principals activitats culturals. Demà dissabte, per exemple, hi ha la conferència de la fusta del ginjoler i de l'acer inox a la Tenora. Serà a partir de 6:45 de la tarda al local de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai, amb entrada gratuïta.
0: No t'ho perdis.
1: Pendents també de la meteorologia, perquè tot just avui el Parc Prudenci Bertrana de Tordera es celebra la Fèria de l'Esquinita i durarà durant tot el cap de setmana. I el diumenge, caminada del Twirling Vila de Tordera. En punt de sortida des de la pista poliesportiva de Sant Andreu a partir de 8:45 del matí, on també es podran fer les inscripcions per un preu de 8 euros. I acabem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Avui s'inicia una nova cita amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, la mateixa capella L'Esperança. Avui a partir de les 10 del vespre, el primer concert amb Berta Sala a la veu, acompanyada d'Edelweiss Quartet. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar al mateix local abans del concert. I acabarem parlant d'una prova esportiva comunitària, perquè aquest diumenge es celebra una nova edició de la Ruta de les Ermites, amb tres rutes que sortiran des de les 9 del matí des del Passeig de Mar al carrer Ample i organitzada per el grup excursionista de Blanes.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Si algú et pregunta,
8: recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.
7: Passeu.

0: Bon dia de nou, són les 12. S'ha ampliat la zona verda al barri Sant Lluís. La policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les últimes actualitzacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament al barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca, també l'avinguda del Mar, els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitat per trobar estacionament prop dels seus domicilis, sobretot a l'estiu. De fet, ara mateix està valorant aplicar el canvi a zona verda en 6 carrers més del barri Sant Lluís. I han finalitzat ja els treballs per habilitar un nou tram de camí que coneixi les rutes de la Tordera. Ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes de la Tordera que passen pel nostre municipi. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu, en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà per Palafolls. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia del terreny, la instal·lació de drenatges i la col·locació d'una tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular la ruta de la Tordera i també l'anella cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació, que s'adjudica per un import de 60.000 euros, està impulsada pel Consell Comarcal i compta amb el suport financer dels fons europeus Next Generation. A banda del propi camí, el projecte també prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, que és una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera, mentre es preserva també tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent. De moment això és tot. Aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web i molt pròximament a les nostres xarxes socials. Com sempre, tornem a la una, a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: These beautiful things that I've got.
1: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: S'ha ampliat la zona verda al barri Sant Lluís per facilitar l'aparcament als veïns. La policia local de Palafolls ha posat en marxa aquests últims dies una reclassificació de l'estacionament al barri Sant Lluís amb l'objectiu de millorar la mobilitat i afavorir que els residents trobin lloc prop dels seus domicilis. Concretament, han passat a ser zona verda les avingudes Ítaca i del Mar, així com també els carrers Sant Joan i Sant Josep. Actualment, el consistori està valorant també la possibilitat d'aplicar aquest mateix canvi en 6 carrers més del barri, en un futur proper.

0: Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. Han finalitzat ja les obres del nou camí que connecta les rutes de la Tordera i l'Eurovelo 8. Ja han acabat aquests treballs per interconnectar les rutes que passen pel nostre municipi mitjançant un nou tram de 308 metres resseguint la vora del riu Tordera. Aquest camí formarà part de la futura ciclovia continental Eurovelo 8 i està finançat amb una subvenció dels fons Next Generation. A banda de la millora per ciclistes i vianants, el projecte també ha prioritzat la restauració de l'ecosistema fluvial amb l'eliminació de la canya comuna. També avui parlarem de la biblioteca que ha estrenat la Tribu Juganera, un nou espai de joc per famílies. A partir d'avui, la sala infantil de la Biblioteca Municipal es transforma cada divendres de 5 a 7 de la tarda en un punt de trobada lúdic. La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit. Per participar en aquesta activitat, no cal fer inscripció prèvia. I també parlarem de cultura al cap de setmana, i és que l'espectacle de titelles Bruixanteris arriba el diumenge al Teatre de Palafolls. Dins del cicle de teatre Escena Nou, la companyia La Guilla Teatre presentarà a les 12 del migdia de diumenge una proposta pel públic familiar. L'obra titulada Bruixanteris utilitza titelles per reflexionar sobre la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital a través de la història d'una bruixa i una nena. També tindrem temps de parlar de medi ambient a l'informatiu perquè s'ha previst una jornada tècnica per aprendre a identificar plagues agrícoles mitjançant l'aplicació Horta Lab. El pròxim dilluns 25 de maig la cooperativa acollirà una sessió dedicada a professionals del sector hortícola. L'acte se centrarà en la presentació de l'Horta Lab, una eina que permet diagnosticar visualment els problemes dels cultius directament al camp. Durant la sessió s'analitzaran les plagues que afecten la maduixa, la ceba i la patata i es farà un taller pràctic amb mostres vegetals reals. I marxarem cap a Malgrat, on han tancat la platja de Malgrat Centre per protegir una posta de corriol cama negra. L'Ajuntament ha tancat perimetralment la zona després que els agents rurals detectessin nius d'aquesta espècie protegida a la sorra. El corriol de cama negra és una au amenaçada per la pressió turística i també per la presència d'animals domèstics, motiu pel qual s'ha de garantir la tranquil·litat de la zona per la seva nidificació. Paral·lelament, el consistori també ha informat ja que està operativa a la platja de Gossos a la zona de la Conca fins al pròxim 31 d'octubre. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda es mantindrà la nuvolositat variable formada per núvols alts i mitjans poc importants. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. Mar en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 20 i els 22 graus. A Palafolls es preveuen nuvolades, temperatures màximes que es mantenen en els 22 graus i mínimes que pugen fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant del barri Sant Lluís, on s'ha ampliat la zona verda. La policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les últimes actuacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament del barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca i del Mar i els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitats per trobar l'estacionament prop dels seus domicilis, sobretot de cara a l'estiu. De fet, actualment també s'està valorant aplicar el canvi a zona verda en 6 carrers més de Sant Lluís. I parlem de medi ambient perquè han finalitzat els treballs per habilitar un nou tram de camí que uneixi les rutes de la Tordera. Han finalitzat ja les obres per interconnectar les rutes de la Tordera que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu, en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà pel nostre poble. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia del terreny, la instal·lació de drenatges i la col·locació d'una tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular la ruta de la Tordera i l'anilla cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que també s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació, que s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros, està impulsada pel Consell Comarcal i compta amb el suport financer dels fons Next Generation. A banda del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, que és una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera. També, mentre es preserva tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent. Parlem d'altres qüestions, concretament de la biblioteca, que avui estrena una nova activitat, una nova proposta. Es diu La Tribu Juganera i és un espai de joc per famílies. Aquest divendres la sala infantil de la biblioteca es transforma per acollir una nova proposta setmanal. La Tribu Juganera és una activitat que començarà cada divendres de 5 a 7 i vol convertir-se en un espai de joc obert on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades, es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca informen que no cal fer inscripció prèvia per participar-hi. Els interessats només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs. Parlem ara d'aquest cap de setmana d'una de les activitats que s'han previst, i és que la màgia de les bruixes i la tecnologia s'uniran al teatre amb l'espectacle Bruixanteris. El cicle de teatre Escena 9 continua la seva programació aquest diumenge amb una proposta de teatre familiar a càrrec de la companyia La Guilla Teatre. L'obra, titulada Bruixanteris, és un espectacle de titelles que convida a reflexionar sobre el pas del temps i la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital. L'argument de la peça se centra en la història d'una bruixa que troba una nena i la cria, transmetent-li tot el seu saber. A mesura que la nena creix, comença a interessar-se per les noves tecnologies, creant un contrast entre el món antic i el modern. Segons ha explicat una de les seves protagonistes, Meritxell Morera, l'objectiu no és criticar la tecnologia, sinó mostrar com amb dos mons poden conviure.
1: I a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda, jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també pot ser perjudicial.
0: Un dels trets més distintius de Bruixanteris és la seva posada en escena. La Guilla Teatre es defineix com una companyia d'artesans perquè han elaborat ells mateixos des de l'escenografia fins l'últim detall dels titelles, incloent-hi el vestuari, i fins i tot els ulls de les figures.
1: Tot el que veuran en escena està fet... Nosaltres ens considerem, la Guilla Teatre, ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. I llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això, i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i l'escenografia de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica els detallets.
0: L'espectacle es podrà veure aquest diumenge a les 12 al teatre. L'entrada és lliure, tot i que l'aforament recordem que és limitat. I ara mirem ja cap a final de mes d'una de les activitats que també s'han previst. Concretament, el pròxim dilluns 25 de maig, Palafolls serà el punt de trobada per professionals del sector hortícola en una jornada dedicada al reconeixement de plagues i malalties. L'acte començarà a les 6 de la tarda i se centrarà en la presentació d'Horta Lab, una aplicació innovadora que permet diagnosticar els problemes dels cultius de forma visual i directament sobre el terreny. La sessió tindrà lloc a la sala de reunions de la cooperativa Conca de la Tordera. És una iniciativa que respon a la dificultat que sovint tenen els agricultors per identificar amb precisió les amenaces als seus horts, donada la gran diversitat de cultius i d'organismes que els poden afectar. La sessió es dividirà en dues parts principals. D'una banda, una anàlisi tècnica amb Cristina Pozo, tècnica assessora de la Federació Selmar, que oferirà una xerrada sobre les principals plagues i malalties que incideixen específicament en els cultius de la maduixa, la ceba i la patata. D'altra banda, un taller pràctic amb Martina Cubí, també tècnica de la federació, que dirigirà en un taller on els assistents podran practicar el diagnòstic sobre mostres vegetals reals utilitzant l'aplicació. L'esdeveniment està organitzat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí, la xarxa ICAT, la Federació Selmar i la cooperativa Conca de la Tordera, i compta amb el finançament de la Generalitat i també de la Unió Europea. Totes les persones interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció a través del portal Rural CAT. Per més informació es pot contactar amb la Federació Selmar mitjançant l'adreça de correu electrònic selmar@federacioselmar.com. I abans d'obrir la nostra hemeroteca d'avui, marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat la platja de Malgrat Centre per una posta de corriol camanegre. L'Ajuntament ha rebut aquesta nit un avís dels agents rurals perquè s'havia detectat a la platja de Malgrat Centre una posta de corriol camanegre. Tal com marca el protocol de la Generalitat, s'ha tancat perimetralment aquest matí la platja per tal que ningú pugui accedir a aquesta zona. El corriol camanegre és una espècie típica de platges present tot l'any a Catalunya, tot i que la major part dels seus efectius són migratoris. Com que la seva nidificació es fa a la sorra, es troba catalogat com a espècie protegida en el catàleg de fauna salvatge de Catalunya. I és que és una au amenaçada especialment pels gossos i els gats i també per la pressió turística a les platges. Per conservar l'espècie a Catalunya és necessari el manteniment de platges naturals amb vegetació de duna. A banda d'aquesta acció de protecció, l'Ajuntament de Malgrat també ha informat, entre altres temes, que ahir es va iniciar la temporada de platja de gossos. Aquest espai se situa a la platja de la Conca, al costat de les barques, i disposa de 900 metres quadrats delimitats per una tanca de fusta. La platja de gossos també compta amb dutxes, passeres i pròximament es col·locaran cartells informatius. L'espai està operatiu ja fins al pròxim 31 d'octubre. Durant aquest període, els gossos no podran ser a la platja fora d'aquest espai reservat.

És moment ara de sí d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere. El 2025, un dia com avui, com aquest 8 de maig, parlàvem de Palafolls Som, que negava de nou un mercadeig de carteres i de l'alcaldia i assegurava haver fet 5 reunions amb el PSC. Parlem avui d'aquest tema i és que aquesta notícia, aquesta setmana, n'han sortit notícies també relacionades amb aquest tema. L'any passat, la portaveu del partit, Mònica Armada, tornava a negar que les reunions postelectorals mantingudes amb el PSC s'arribés a negociar o a parlar sobre carteres de govern i menys encara sobre un possible repartiment de l'alcaldia. D'aquesta manera, Armada sortia al pas de les declaracions del cap de llista del PSC, Joan Vila, que en una entrevista a aquesta emissora reafirmava que les reunions amb Palafolls Som s'havien ofert carteres i un càrrec de confiança i que el partit d'Armada hauria preguntat per la possibilitat de repartir-se l'alcaldia. El 2021, l'ampliació de la dessalinitzadora de Blanes s'informava que multiplicaria per 4 la seva producció. El govern havia iniciat els tràmits per ampliar aquesta dessalinitzadora que es troba a la riba blanenca del riu i que dessala l'aigua de mar per fer-la apta per l'ús domèstic. El Consell Executiu va impulsar la realització del reconeixement geotècnic als terrenys destinats a l'ampliació de la planta. En aquell moment s'havia de fer el sondeig, l'assaig de penetració dinàmica i l'extracció de mostres del terreny per ajudar a determinar on s'acabaria realitzant l'ampliació, amb la voluntat de minimitzar les possibles afectacions. I el 2016 anava a presó un blanenc detingut per vendre droga. Aquell dimecres va passar a disposició judicial el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i de conducció temerària que havia sigut detingut per agents de la policia local de Blanes la matinada del dilluns anterior. La jutgessa va decretar l'ingrés a presó de l'home de 45 anys i veí del municipi. La policia local el portava vigilant i concretament portava vigilant un garatge on se sospitava que el detingut manipulava la droga. La nit anterior una patrulla de la policia local va veure l'home que sortia del garatge amb el seu ciclomotor i quan li van cridar a l'alto va fer cas omís i es va intentar escapolir. Va començar llavors una persecució que va transcórrer per diversos carrers de la ciutat fins que va patir un accident al motociclista que el va deixar ferit lleu. A l'acostar-se a la policia va descobrir una bossa amb 13 paperetes del que semblava ser cocaïna i molts diners en efectiu.

0: Com cada jornada, ara és moment de connectar amb el nostre company, en Jordi Prats-Savalls, per conèixer quina proposta cultural ens acosta avui, sobretot ara que s'acosta el cap de setmana. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Com a proposta d'aquest cap de setmana, volem destacar una de les activitats que, de fet, ja en vau parlar a l'informatiu, però que caldrà remarcar. I és que Nau 4, l'espai jove del municipi de Blanes, ha organitzat per demà una nova sessió del Fora de Joc. Aquestes jornades contra l'assetjament juvenil que es faran demà durant tot el dia amb activitats a l'Avinguda Joan Carles I, l'Espai Jove Nau 4 i a la plaça dels Països Catalans. Es tracta de diferents taules rodones, conferències i sobretot de cara a la tarda vespre, concerts i actuacions de grups musicals per conscienciar sobre aquest assetjament juvenil. Totes les propostes les trobareu detallades a www.blanes.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui connectem és amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Ja avui ens ha avançat aquest matí que es preveien nuvolades que s'allargarien al llarg de tot el dia. A veure com ha evolucionat aquesta previsió meteorològica a hores d'ara. Hola, Quim, bon dia.
1: Bon dia, arrenquem aquest divendres amb alguns núvols, núvols poc importants, que haurien d'anar a menys a mesura que avancin les hores, amb més sol cap al migdia, sempre amb presència de núvols alts, i aquesta tarda al contrari, augmenta la nuvolositat a mesura que avancin les hores. En qualsevol cas, avui no esperem precipitacions i les temperatures tampoc han de variar gaire pel que fa a les màximes en relació a les d'ahir. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la. El cap de setmana, demà dissabte, augment progressiu de la nuvolositat. De fet, de matinada els núvols ja seran prou compactes com per deixar alguna goteta, creient que poca cosa. Després, al llarg del matí tindríem ressol, amb estones de núvols més abundants i nuvolositat que es faria més compacta ja de cara al migdia, amb precipitacions que a partir de primeres hores de la tarda ens acompanyaran ben bé fins la mitjanit de demà passat i que afectaran de forma general a tota la comarca, amb unes temperatures que lògicament demà més núvols poden baixar una mica les màximes, tampoc no massa. Diumenge, canvi de situació, temps estable, ambient assolellat i temperatures que pujaran de forma clara respecte a les de dissabte. I si el dissabte, demà, tindrem màximes de l'ordre dels 20-21 graus a molt estirar, de cara a diumenge arribaríem als 24 o 25, puntualment als 26 graus a les hores centrals del dia.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem el nostre informatiu d'avui repassant de què hem parlat durant la jornada. Entre altres, hem parlat del barri Sant Lluís, i és que la policia local amplia la zona verda en el barri en diferents carrers i avingudes per facilitar l'aparcament als veïns. La policia local ha posat en marxa una reclassificació de l'estacionament al barri amb l'objectiu de millorar la mobilitat i afavorir que els residents trobin lloc a prop dels seus domicilis, sobretot al llarg de l'estiu. Concretament, han passat a ser zona verda les avingudes Ítaca i del Mar, així com també els carrers Sant Joan i Sant Josep. Actualment també s'està valorant la possibilitat d'aplicar aquest mateix canvi en 6 carrers més del barri. Han finalitzat ja les obres del nou camí que connecta les rutes de la Tordera i l'Eurovelo 8. Han acabat aquests treballs per interconnectar les rutes que passen per Palafolls mitjançant un tram de 308 metres resseguint la vora del riu Tordera. Aquest camí formarà part de la futura ciclovia continental Eurovelo 8 i ha estat finançat amb una subvenció de 60.000 euros dels fons Next Generation. A banda de la millora per ciclistes i vianants, el projecte també ha prioritzat la restauració de l'ecosistema fluvial amb l'eliminació de la canya comuna.

Hem parlat també de la Biblioteca de Palafolls, perquè avui estrena una nova activitat. Es diu La Tribu Juganera, un espai de joc per famílies. A partir d'avui, la sala infantil de la biblioteca es transforma cada divendres de 5 de la tarda a 7 en un punt de trobada lúdica. La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit. Per participar en aquesta activitat ja han informat que no cal fer inscripció prèvia. I també hem parlat del cicle Escena 9, del nou acte que es durà a terme aquest cap de setmana. Dins d'aquest cicle de teatre, la companyia La Guilla Teatre presentarà diumenge a les 12 del migdia una proposta pel públic familiar. L'obra, titulada Bruixanteris, utilitza titelles per reflexionar sobre la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital a través de la història d'una bruixa i d'una nena. L'espectacle destaca per una posada en escena totalment artesanal on són els mateixos actors que han elaborat l'escenografia. I de cara al proper dilluns 25 de maig, la cooperativa Conca de la Tordera acollirà una sessió dedicada a professionals del sector hortícola. L'acte se centrarà en la presentació d'Horta Lab, una eina que permet diagnosticar visualment els problemes dels cultius directament al camp. Durant la sessió s'analitzarà les plagues que afecten la maduixa, la ceba i la patata i es farà un taller pràctic amb mostres vegetals reals. I avui també hem parlat de Malgrat de Mar, perquè han hagut de tancar la platja de Malgrat Centre per protegir una posta de corriol cama negra. L'Ajuntament veí ha tancat perimetralment la zona després que els agents rurals detectessin ahir nius d'aquesta espècie protegida a la sorra. El corriol cama negra és una au amenaçada per la pressió turística i també la presència d'animals domèstics. És per això que s'ha de garantir la tranquil·litat de la zona per la seva nidificació. Paral·lelament, el consistori també ha informat que s'està operativa la platja de gossos a la zona de la Conca fins al pròxim 31 d'octubre.

0: fins aquí l'informatiu d'aquest divendres. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Totes aquestes notícies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i a Telegram. Com sempre, nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adeu.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble en funcionament.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La Figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
7: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
8: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que en repeteixen.
9: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
10: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. És l'hora de fer agenda, és l'hora de la cultura a Ràdio Palafolls. Per tant, agafa paper i bolígraf que venim carregats d'activitats culturals, això sí, mirant al cel, perquè la previsió meteorològica no ens ho posa gens fàcil. Sembla que esperem pluges, sobretot de cara a demà dissabte. Hi ha algunes iniciatives, de fet, ja us ho explicava ahir, que s'han hagut d'ajornar o fins i tot anul·lar, i algunes de les quals encara estem pendents d'informació. Intentarem explicar-vos-ho tot, posar-ho tot a lloc, perquè no us perdeu ni una d'aquestes propostes i escolliu les que més us agradin perquè gaudiu d'aquest cap de setmana cultural. Avui, que a part de tota la cultura, també posarem sobre la taula els diferents partits, sobretot de bàsquet, de futbol i de futbol sala, que jugaran al nostre municipi, al Palauet, a la Figuerassa Arena o també al Palestàdium Lluís Moner. Tot plegat, tota aquesta informació ens la apropa el nostre company i presentador del programa Minut a Minut, Uri Parra, que ja tenim aquí al nostre costat i que en breu doncs ens explicarà tots aquests partits que juguen a casa aquest cap de setmana. I a la segona part del programa doncs traurem el cap per la biblioteca del nostre municipi, i és que ens venen a presentar totes les activitats d'aquest mes de maig amb diferents activitats. Per exemple, les aules d'estudi nocturnes o també el club de jocs de taula que comença tot just aquesta mateixa tarda. Tot plegat, com dèiem, al vostre costat en aquests pròxims minuts, 30 i pocs minuts parlant de cultura, a Ràdio Palafolls comença el Palafolls en xarxa d'aquest 8 de maig. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: Palafolls en xarxa, que comença amb la xarxa cultural i repassant les propostes, per exemple, que ens ofereix la quarta finestra aquí al nostre municipi, i és que comencen els diferents espectacles de final de curs del grup d'adults d'aquesta agrupació teatral. Per exemple, Mentides, una proposta que es farà aquest cap de setmana a la Masia de Can Florenci, en concret demà dissabte, amb dos passis, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. Els que vulgueu veure aquesta proposta teatral, sapigueu que a través del seu enllaç que trobareu a les xarxes socials podreu comprar les entrades o abans de l'inici de la representació. La setmana que ve serà el torn de la segona proposta del grup d'adults Truita de Família. Sense deixar de parlar de teatre, al nostre municipi també afegirem a l'agenda que tenim nova cita amb l'Escena 9, aquesta sessió de propostes teatrals que es fan els caps de setmana al Teatre de Palafolls. En aquesta proposta doncs parlem de teatre familiar, perquè aquest diumenge puja dalt de l'escena el grup Botai Produccions per representar Bruixanteris, un espectacle de titelles. Ahir, de fet, en parlàvem amb els seus protagonistes, una entrevista que pots recuperar a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls o al nostre web www.radiopalafolls.cat. La cita és diumenge a partir de les 12 del migdia al Teatre del Municipi, amb entrada gratuïta. Si seguim parlant d'activitats culturals, girem plana, deixem Palafolls i ens situem al municipi de Malgrat de Mar. Aquesta tarda també hi ha taller de jocs de taula, serà a la Biblioteca La Cooperativa a partir de les 6 de la tarda. Però a part d'això també tenim cita amb Cineclub Garbí. Aquest vespre al Centre Cultural es projecta La Veu de Hind. Com sempre serà a partir de 2:15 de la nit i les entrades es poden comprar abans de l'inici de la projecció. En l'apartat de cap de setmana, destacar per exemple que demà al matí tenim jornada de portes obertes del GEM. Això serà a les 10 del matí, al mateix local de l'entitat malgratenca, a Can Feliciano, o també la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi. A les 6 de la tarda, a l'Arxiu Municipal, una proposta que comptarà amb la presència del seu autor, Francesc Galí. I encara una proposta més. Al municipi de Malgrat de Mar, aquesta ens porta fins la sala d'actes de la Barretina Vermella, perquè també tenim teatre, en aquest cas diumenge, amb Teresa Teresot, a càrrec de l'actriu malgratenca Teresa Gelpí. Una proposta que, com dèiem, començarà al punt de les 6 de la tarda. Les entrades consten de taquilla inversa i que es podran doncs comprar abans de l'inici de la representació. Deixem Malgrat, anem ara fins al municipi de Pineda, pendents també del que pot passar amb motiu de la previsió meteorològica, perquè aquest cap de setmana

0: estava previst que es fes el tradicional acte del Fira Sud a Poblenou, amb bona música, casetes i bona manera de compartir amb pinedencs i pinedenques. De moment, l'Ajuntament no s'ha pronunciat, per tant, continua pendent doncs, de què pot passar per previsió de pluja. En estarem ben atents, i si no, a través de les diferents xarxes socials. Això a Pineda. Si anem ara al municipi de Calella, destacarem, per exemple, per demà al matí, entre les 10 i les 2 del migdia, al vestíbul de la sala polivalent de la fàbrica Llobet Gurí, doncs un dels actes més mítics del festimatge. Estem parlant del mercat de col·leccionisme intercanvi fotogràfica dins dels actes del festimatge 2026. L'accés és lliure i gratuït. Recordem que el festimatge és una activitat organitzada per Fotofilm Calella. El que sí que sabem és que el Calella està de moda, s'ha anul·lat per qüestions meteorològiques, com dèiem fa una estoneta. Per tant, no tindrem a Calella, aquests actes. El que sí que podem marcar a l'agenda és una nova proposta dins el cicle Escena a Calella. Demà a les 8 del vespre, a la sala Mozart, hi haurà espectacle de dansa, Mozart Emotions, un espectacle de dansa contemporània, de part en dansa, la companyia que ve oferir aquest espectacle amb direcció coreogràfica de William Castro. Les entrades, com sempre, a través d'Entràpolis. I el diumenge tenim més propostes, per exemple, i dins les activitats del festimatge, a partir de 11:15 a la sala Mozart, la gala de cloenda i l'entrega de premis d'aquesta 21a edició. Però és que a part també a les 12, a la sala de columnes de la fàbrica Llobet Gurí, hi haurà visites guiades a les exposicions de fotografia i a les 6 de la tarda, també a la sala de columnes, continuaran aquestes visites guiades. Anem ara fins al municipi de Tordera, també pendents de la previsió meteorològica, però encara es manté aquesta Fèria de l'Esquinita, que comença tot just aquesta tarda amb el pregó i que s'allarga tant dissabte com diumenge al Parc Prudenci Bertrana. A part de tot això, destacarem també per demà dissabte la conferència de la fusta del ginjoler i de l'acer de l'inox a la Tenora. Serà a partir de 6:45 de la tarda, una xerrada que es farà al local de l'associació Gent Gran L'Esplai i que comptarà amb el maresmenc Miquel Puig de Llívol i Busquer, que és un dels pocs constructors de tenores i de tibles que avui dia hi ha en actiu a Catalunya. De Tordera també hem de destacar activitat de cara a diumenge, en concret la caminada del Twirling Tordera, que serà a partir de 8:45 del matí en punt de sortida des de la pista poliesportiva de Sant Andreu. De fet, la inscripció consta de 8 euros que es pot fer doncs, a partir d'aquesta mateixa hora al punt de sortida d'aquesta caminada. I a part també destacarem la festa del bosc Tordera Park a partir de 11:00 del matí al local de l'Associació de Veïns de Tordera Park, amb diferents iniciatives tant per grans com també per petits, com per exemple botifarrada per tots els participants a la jornada de neteja del bosc i obsequis pels més petits. Acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Avui s'inicia un nou cicle de música a l'Esperança. Serà un cicle a la Capella l'Esperança que es farà els divendres a partir de 10:00 del vespre. El concert inaugural aquest vespre amb Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet, presentant entre cordes i paraules el món sonor de Salvat Papasseit. Les entrades costen 12 euros que es podran comprar al mateix local abans del concert. I d'aquest cap de setmana destacarem, per exemple, la proposta del Fora de Joc per demà, durant tot el dia, aquesta jornada contra l'assetjament juvenil amb taules rodones, xerrades i també concerts a l'Espai Jovenau 4 i també a la plaça dels Països Catalans. O per diumenge, una nova edició de la Ruta de les Ermites, amb tres rutes diferents. La de 18 quilòmetres que sortirà a 9:00 del matí, la de 12 quilòmetres que sortirà 15:45 més tard i la de 9 quilòmetres que sortirà 9:45 del matí des del Passeig de Mar al carrer Ample. I a la plaça Espanya, diumenge, jocs de taula Liemla, una activitat per infants de 8 anys, joves i famílies que començarà a 11:15 del matí i fins a 1:00 del migdia. Amb aquest apunt cultural, nosaltres tanquem la xarxa cultural aquí i deixem pas ja a la informació esportiva. Recuperem els horaris normals al Palafolls en xarxa. Això significa que avui, sent divendres, toca també parlar de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Qui en té tots els detalls és el nostre company i presentador del programa Minut a Minut, l'Uri Parra, que tenim just aquí al nostre costat. Uri, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Sí. Gràcies per ser amb nosaltres de nou per fer agenda esportiva per aquest cap de setmana. I ara sí, en plenitud. Tenim bàsquet, tenim futbol i tenim futbol sala.
1: Correcte, bàsquet que no vam tenir la setmana passada pel pont, però aquesta ja sí que tindrem un partit de bàsquet aquí a casa.
0: Doncs 100% ja en aquests partits que podríem dir del tram final ja per al que fa a les lligues esportives, i això es comença a notar perquè els gols ja són decisius, les canastes també importen per sumar el marcador i ocupar les primeres posicions. Crec que vols començar, Uri, pel bàsquet.
1: Doncs sí, com he dit, només un partit a casa, serà el del Júnior, que jugarà demà dissabte a les 4 de la tarda al Palauet contra l'Unió Girona Maristes.
0: Doncs vinga, demà tenim un partit de bàsquet al Palauet. Això, com sempre diem, significa també que vosaltres teniu lliure, eh? Al Palauet també per poder oferir diferents partits de futbol sala. Una molt bona proposta amb la qual comencem aquesta agenda, doncs, esportiva d'aquest cap de setmana. A Palafolls, un partit de bàsquet. Per on continuem?
1: Doncs pel futbol, que també només hi haurà un partit. Serà el del primer equip, el de la tercera catalana, que juguen contra el Gironès Sabat al Palestàdium demà dissabte a les 5 de la tarda.
0: Demà a les 5 de la tarda. Això no significa que no hi hagin més partits en diferents categories per al que fa al nostre municipi. El que passa que entenc que la majoria llavors, Uri, es traslladen i juguen fora, eh?
1: Correcte, tota la resta juguen a fora, menys el cadet, que em sembla que no juga perquè li toca contra un equip retirat.
0: Doncs mira, més informació que ens afegeix ara el nostre company l'Uri, però que d'alguna manera també ens orienta una miqueta el que pot passar també de cara a aquest cap de setmana. Un partit demà a les 5 de la tarda al Palestàdium Lluís Moner per al que fa a futbol. Després reprenem la informació també del Club Deportivo Palafolls, perquè les seves xarxes socials aquesta setmana han publicat ja també la seva oferta d'estiu. Després en parlarem, perquè abans hem de destacar també partits de futbol sala, que no sé per què, Uri, em dona la sensació que aquest cap de setmana en teniu més, eh?
1: Sí, tenim 8 partits. No és el cap de setmana que més en tenim, però són uns quants.
0: 8 partits dividits, entenc, entre dissabte i diumenge. Fem una miqueta, doncs, d'agenda. Demà, per exemple, què tenim?
1: Doncs mira, començarem amb el cadet C, que juga contra el Malgrat a 3:15 del matí al Palauet.
0: En aquest cas sí que es pot considerar derbi, eh?
1: Sí, i tant.
0: Com estan els ànims per jugar contra un equip veí?
1: Bé, al final, quan jugues contra el Malgrat sempre vols guanyar. Motivació no pot faltar.
0: Sabem més o menys les situacions de les llistes?
1: Mira, és el primer partit d'una fase que comença ara, que han acabat ja la Lliga, i és una fase més que res per continuar jugant. No és ni Lliga ni Copa, és...
0: Per tant, no s'hi juguen...
1: Com un amistós.
0: T'anava a dir, no s'hi juguen res. Sí, òbviament, sempre que saltes al camp hi ha l'honor de guanyar, i més, com deies tu, si és en un partit contra el municipi veí. Però que d'alguna manera hi ha la tranquil·litat absoluta aquesta, que tampoc no punt amunt, punt avall, tampoc diferenciarà pas gaire la Lliga.
1: Correcte. No hi ha pràcticament res en lloc pel que fa a títols.
0: Mm-hmm. Doncs aquest serà el primer partit en el Palauet, en aquest cas, que tenim demà, però entenc que n'hi ha més.
1: Sí, continuarem amb el cadet B, que juga contra el Sant Julià Ramis al Palauet a les 11 del matí de dissabte.
0: Mm-hmm. Doncs un rere l'altre, no? En aquest cas és una dinàmica de tenir tot el matí en partits al Palauet, en partits en aquest cas de futbol sala, i el segon seria precisament aquest. Hi ha un tercer pel matí de demà?
1: Sí, correcte, darrere del cadet B jugarà el juvenil de Liceu Honor. Ho farà contra el Caldes de Montbui a 1:15 del migdia.
0: L'hora del vermut, escolta, que està molt bé poder accedir a les grades del Palauet i veure bon futbol sala. En aquest cas, de quines edats estem parlant aproximadament?
1: Doncs el juvenil van des dels 16 fins als 18. 18-19, ja. Depèn quan compleixin.
0: És important, eh? En aquest sentit, aquesta categoria. Et preguntaria també per la situació a la taula, no sé si la domines, però d'alguna manera per saber si és un partit interessant i on podem rescar alguna coseta per sumar posicions.
1: Sí, els nostres van tercers quarts i estan una mica a la lluita per l'ascens de categoria, o sigui que és important.
0: I els rivals van per darrere?
1: Els rivals no sé exactament on, però diria que a mitja taula.
0: Mm-hmm. Per tant, per darrere, en aquest sentit, el que sí que seria important és esgarrapar aquests punts, portar-los cap a casa, perquè, com deies, més enllà del partit en qüestió, el que ens estem jugant és la permanència, per tant...
1: No, el pujar de categoria.
0: Per tant, és important també per aquestes característiques. N'estarem ben pendents, doncs, demà a l'hora del vermut, al Palauet, aquest partit important. I entenc que ja passem per la tarda, no, Uri?
1: Sí, tindrem un partit, potser és el que més coses hi ha en joc, perquè juga l'Alavés d'Honor juga les semifinals de la Copa Catalunya contra les Corts el dissabte a les 6 al Palauet.
0: Què s'hi juga en concret? Entenc que és una competició important, però que en aquest cas hem d'escalar posicions, estem en una posició de confort, com va la categoria?
1: No, és eliminatòria de Copa. Val. Si guanyen, van a la final de la Copa Catalunya.
0: Que jugaria a on, si se sap?
1: Encara no se sap.
0: O la portaria cap a casa, o jugaria aquí a Palafolls, no, o hi ha possibilitats de que jugui
1: a
0: Palafolls?
1: A la federació a Palafolls no ve gairebé mai. Normalment és Martorell, Manresa, cap allà. Però, i la final serà cap a mitjans de juny.
0: Per tant, un sol partit, en aquest cas. Si el guanyem, passem a la final.
1: I si no, ens quedem a les portes.
0: Ens quedem al camí i, com dirien, gràcies per venir. De totes maneres, serà demà al Palauet. A partir de quina hora, Uri?
1: De les 6 de la tarda.
0: A partir de les 6 de la tarda. Entenc, doncs, també que el diumenge hi haurà més partits de futbol sala.
1: Sí, i tant. Començarem diumenge a les 10 en punt del matí al Palauet amb el partit de l'Infantil B contra el Vilafant.
0: Infantil B contra el Vilafant, el Palauet també diumenge, que és tot vostre, n'hi ha més.
1: Sí, continuarà el Cadet d'Honor, que juga contra l'Indústria Santa Coloma, a 11:45.
0: Cadet d'Honor, un rere l'altre, també bona oportunitat per veure bon futbol sala al Palauet del nostre municipi. Alguna proposta més, Uri?
1: Sí, ja per la tarda tindrem els dos partits que falten, que serà l'Alavés d'Honor, que torna a jugar, en aquest cas Lliga, serà 2:45 de la tarda contra el Sant Andreu al Palauet.
0: Per tant, l'Alavés d'Honor té dos partits aquest cap de setmana.
1: Correcte.
0: Important guardar forces. Ens deies que hi havia dos partits, me'n queda un altre.
1: I l'últim que jugarà a Palafolls serà el juvenil femení contra el Ciutat de Mataró a les 6 en punt al Palauet.
0: Mataró ja ens queda una miqueta lluny per considerar derbi, però entenc que també estem parlant de paraules majors, si més no, necessitaran de que els acompanyem a les grades per poder-los animar, i és el que sempre fem nosaltres, encoratjar-los una miqueta a seguir participant. Et deia, Uri, abans de tancar la secció, que aquesta setmana hem vist a través de les xarxes socials del Club Deportivo Palafolls que ens proposen ja proposta per als més menuts de cara als campus d'estiu que ja comencen a sortir, sobretot els esportius.
1: Sí, correcte. Sembla ser que han sigut els primers en publicar la seva oferta.
0: Què ens diuen?
1: I mira, faran campus del 29 de juny fins al 14 d'agost, o sigui, 7 setmanes.
0: Opció, doncs, de diferents, de participar per setmanes, per quinzenes. Crec que tota la informació està a les seves xarxes socials, a l'Instagram. Veureu preus, veureu quotes, veureu dinàmiques, i entenc que el que dèiem, no? Ara han de començar a sortir els diferents campus esportius, pendents una miqueta d'aquells veterans que sempre hi són, si acaben sortint, si no, i d'alguna manera també intentar complementar l'oferta estival per als més menuts de casa, per exemple, jugant a futbol.
1: Correcte. Esperem que la resta publiquin aviat i així tothom tingui opcions.
0: I sempre podran passar també per al programa del Minut a Minut per explicar precisament quines són les seves dinàmiques i què és el que ofereixen. De moment, per les notícies que tenim, el Club Futbol de Santa Maria, anava a dir, el Club Deportiu Palafolls, ja ha publicat les seves bases per al casal d'estiu, per al casal esportiu d'aquest estiu 2026. En seguirem parlant. Uri Parra, gràcies avui per ser amb nosaltres. Dilluns, tots els resultats al programa del Minut a Minut. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
2: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
14: Música, entreteniment i informació local.

0: De tant en tant ens agrada treure el cap per la Biblioteca Enric Miralles, i és que no paren d'oferir-nos novetats, propostes sobretot literàries i diferents, que avui també volem destacar amb la seva directora, perquè l'hem trucat i l'hem convidat de nou al programa. La tenim aquí davant, Anna Miralles, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Jordi.
0: Gràcies de nou per explicar-nos totes aquestes novetats. Podríem dir que avui és un compendi de totes aquestes propostes que aquest mes de maig esteu fent a la biblioteca, eh?
1: Sí, el mes de maig torna, com ja va passar el mes d'abril, amb un munt d'activitats pensades per totes les edats i tots els gustos, i avui doncs venim a desvetllar-ho tot.
0: Em deies una miqueta, novetats, i és que la principal és aquest mateix vespre, aquesta mateixa tarda, de fet, perquè heu organitzat trobades de jocs de taula que a partir d'aquest divendres es faran cada setmana.
1: Sí, hem pensat que la biblioteca era un bon lloc, no?, per fer aquestes trobades. A més, nosaltres estem potenciant aquest fons dels jocs de taula perquè creiem que és una bona eina, no?, perquè d'una manera lúdica doncs els infants poden aprendre, i a més aquests moments de complicitat entre famílies, aquests buscar els moments de qualitat, creiem que és molt, molt òptim, i per això els divendres a la tarda de 5 a 7 hem pensat crear aquests raconets, pensat una mica per totes les edats dins dels infants.
0: Deixa'm destacar, perquè al final un quan pensa en una biblioteca òbviament pensa en llibres, amb eines d'estudi, fins i tot amb, permetem l'expressió, amb totxos, llibres d'aquests que ens ajuden a treballar. Sí. Però clar, poder no pensem en el tema dels jocs de taula. I tu m'acabes de dir que la biblioteca el que té és un fons de jocs de taula per poder jugar, en aquest cas vosaltres heu marcat els divendres, però que ja teniu incorporat en el material de la biblioteca.
1: Sí, sí, ja fa un parell d'anys que estem adquirint jocs de taula, i en tenim quasi bé un centenar, diria. I d'això molt variats, també, no?, jocs més ràpids, jocs més densos, per edats molt variades, tenim tot un catàleg, i la nostra idea és anar sumant. Llavors també aquesta activitat servirà per donar a conèixer aquests jocs perquè la gent els pugui provar, i després se'ls poden endur en préstec a casa com un llibre més.
0: Hi haurà una persona que portarà precisament aquesta dinàmica, en principi, o haurem de seguir instruccions i allò com si juguéssim a casa?
1: En principi nosaltres deixem l'espai i els jocs, i nosaltres estarem per allà per si hi ha algun necessitant alguna mica de suport, però en principi l'activitat és lliure i ja està, no va dirigida.
0: A més, sempre hi ha novetats en aquest cas, com els llibres. Un pensa en jocs de taula, podem els més clàssics, l'oca, el dominó, el parxís, però en aquest cas vosaltres teniu jocs tan coneguts i tan complicats des d'altra banda, com per exemple pot ser un Catan o aquests últims que acaben de sortir, que també ajuden a potenciar diferents eines nostres. No?
1: Sí. Hi ha jocs, és que molt variats, i ara que m'he introduït una mica en aquest tema, no?, que he assistit a la Fira del Dau a Barcelona, que està especialitzada en jocs de taula, és tot un món. La veritat és que hi ha jocs per tots els gustos. És que de veritat, tens per riure, tens per pensar, tens per, no?, fomentar la memòria, per infants molt petitons, per tots.
0: Hi ha una miqueta de tot. És una de les novetats que inclou aquest mes, vaja, i que, com dèiem, es repetirà cada divendres, però no és l'única, perquè donant una ullada també al vostre Instagram heu vist que ja heu publicat, per exemple, diferents hores del conte. La més propera, i ara ho dic de memòria, crec que és la setmana que ve, Anna.
1: El dilluns 18 de maig, a 6:15 de la tarda, tenim una hora del conte per als més menuts, o sigui, per la franja d'edat més o menys dels 0 als 3 anys, tot i que també es pot adaptar al cicle infantil, i creiem que és una història, no?, que està molt bé, és un espectacle molt sensorial, musical, que una escena quotidiana com és l'hora del bany doncs es torna, no?, amb un moment molt, molt divertit.
0: A més, m'agrada molt, ara t'escoltava i deia, sempre cuideu el detall aquestes hores del conte, perquè entenc que n'hi ha moltes, el catàleg és molt gran, però sempre aneu molt més enllà d'explicar un conte, és a dir, aquest conte serveix, per exemple, doncs per marcar uns hàbits a l'hora del bany, no?, que és el cas d'aquesta proposta del 18 de maig, però sempre hi ha una moralina, sempre hi ha una manera d'educar a través del conte, més enllà d'aquestes hores, eh?
1: Sí, procurem que sigui un aprenentatge, a part de, no?, un gaudi, doncs això, que com més s'obtingui, no?, i més s'aprofiti, doncs molt millor, ens agrada molt més.
0: Ara que hem anat fent agenda, doncs, de les activitats que teniu a la biblioteca aquest mes de maig, què més ens pots explicar?
1: Sí, doncs mira, també ens iniciem amb els laboratoris de lectura, que és una activitat extesa a les biblioteques de la xarxa, i ens estrenem aquest mes de maig amb l'expedient Panxa Plena. És una activitat dirigida a infants a partir de 6 anys cap als 12, també és familiar, i és molt divertit perquè a través d'àlbums il·lustrats els infants i les famílies poden anar experimentant, val? I a més aquest concret tractarem, intentarem formar com una comissió d'investigació perquè el Llop Ferotge, no, el personatge més protagonista de la literatura infantil,
0: sí,
1: doncs no sabem on està i l'hem de capturar.
0: A més, amb aquest tipus de laboratori sempre és més tocar, no?, experimentar, jugar amb els sentits, per entendre'ns.
1: Sí, sí, és una activitat molt vivencial, molt experimental, i jo crec que, no, és una manera d'introduir el plaer per la lectura molt bona, o sigui que apostem per aquesta activitat dels laboratoris de lectura i en vindran més al llarg de l'any.
0: No n'hi hem posat data en aquest primer, quan serà,
1: sí,
0: Anna?
1: Sí, el dimarts 26 fem una sessió a 6:15 de la tarda i després el dijous 28. Qui no pugui assistir a una pot té l'alternativa.
0: Deixa'm fer una parada perquè després pot ser que anem a la biblioteca, diguem, ostres, em vull inscriure en aquesta activitat i llavors ja estigui plena. Per tant, atenció, uh-huh, és important destacar que en aquestes propostes es necessita d'inscripció prèvia. No per res, suposo que per qüestions d'aforament,
1: sí,
0: però si més no, aquesta inscripció la necessiteu, Anna.
1: Sí, sí, sí, la necessitem. Sempre diem que la via ens és igual, la que sigui més còmoda la gent, però que necessitem tenir aquest mínim de control, doncs, per això, per poder donar una bona organització de l'activitat. A la tribu juganera, en principi, està pensat que no necessitarà inscripció prèvia. O sigui, és venir, mirar els jocs que hem posat a disposició aquell divendres, i si interessa es queden, i si no, doncs, la setmana següent tornem a provar.
0: De totes maneres, no vull que em quedi sense temps, perquè recentment també s'ha aprovat que la biblioteca oferirà aules d'estudi, si més no els pròxims dies. Deixem-ho per al final, perquè ara, com que estàvem fent agenda, no sé si hi ha alguna cosa més a destacar.
1: Ens queda una activitat, que és el dissabte 30 de maig a 10:15 del matí. Aquesta sortim a l'exterior, com cada any, i dins del projecte Parcs i Biblioteques, naturalment, que la biblioteca participa, i per commemorar el Dia Europeu dels Parcs i la Setmana de la Natura, organitzem una passejada. Aquest any el tema central són les rieres. Per tant, ens trobarem a 10:15 del matí a l'església de Sant Genís per fer una passejada pels voltants de la riera de Sant Genís, conèixer el patrimoni natural, i acompanyats de la mà de Pere Alzina, que és un gran naturalista, i a part també ens ensenyarà coses relacionades amb els ocells, els rastres, els cants. Jo crec que serà una ocasió molt, bueno, molt curiosa i molt interessant, no?, per això, per conèixer el patrimoni més directe i més proper.
0: Anna, entenc que per totes aquestes activitats les inscripcions ja són obertes, eh? Tu ens deies, és igual de la manera que ho feu,
1: sí,
0: simplement comuniqueu-nos que voleu, sí, participar de qualsevol d'aquestes,
1: sí,
0: activitats.
1: Sí. Jo recomanaria que ens seguissin a les xarxes i així, no?, tenen la informació al moment, i a part, doncs, ens poden contactar o per xarxes o correu electrònic, telèfon, personalment, de la manera que...
0: I el que dèiem, podem afegir una notícia d'última hora, si més no, dels últims dies, i
1: sí,
0: és que a la biblioteca oferiu en els propers dies el que seran les aules d'estudi. Per tots aquells que vulguin un horari, poder una miqueta més tranquil, ja que la biblioteca és molt tranquil·la, però ho dic perquè obriu de tarda a vespre, per tots aquells que vulguin estudiar i vulguin tenir un lloc ideal, precisament, per intentar aprovar aquests exàmens, Anna.
1: Sí, aquests dies ja tenim la sala plena d'estudiants, es nota ja que s'està preparant aquí la selectivitat, i llavors a partir del 18 de maig i durant gairebé 4 setmanes, doncs la biblioteca, en lloc de tancar a les 8 del vespre, tancarà a 9:15, precisament, doncs, perquè tinguin un marge més ampli per estudiar. I sí, clar, a vegades ens passa que muntem activitats que, clar, aquestes activitats fan que el silenci a vegades, no?, doncs no sigui predominant, però entenem que és un espai obert a tothom i s'ha de poder compaginar, no? Però per això donem l'oportunitat de seguir estudiant més tard, i aquí sí que assegurem ja un espai molt més tranquil i aïllat de sorolls.
0: Quins serveis de la biblioteca estaran operatius en aquest horari, Anna?
1: En aquest horari només s'obre com a sala d'estudi. Sí que podran utilitzar els endolls, el wifi, per connectar-se als seus portàtils, però a part d'això no es podrà ni fer impressions, ni préstecs, ni res.
0: Important també, si abans parlàvem d'inscripcions, no sé si aquí fa falta avisar d'alguna manera o simplement, doncs, de la mateixa manera que s'obre la biblioteca en horari habitual, és a dir, agafem, entrem, hi haurà una persona responsable, en aquest cas de l'equip de la biblioteca, que d'alguna manera controlarà que no passi res, però...
1: Sí, sí, sí, l'entrada és lliure, poden entrar i sortir quan vulguin, i ja està, en principi. Sí que és veritat que s'ofereix també la possibilitat de reservar la sala Miralles, perquè moltes vegades ens demanen, doncs, poder estudiar així més en grup o poder utilitzar la pissarra que tenim per poder, no?, entre tots treure conceptes, i llavors sí que aquesta opció s'ha de reservar prèviament.
0: Important, doncs, aquesta característica si volem estudiar en grup i utilitzar precisament les eines com la pissarra que ara mateix ens deies, Anna, que trobem a la sala Miralles de la nostra biblioteca. Déu-n'hi-do, eh? No ens deixeu gairebé ni respirar amb totes les activitats que organitzeu a la biblioteca, a part de les habituals, eh? Poder llegir revistes, els llibres en préstec, etcètera. Vaja, eines habituals de la biblioteca del nostre municipi. Vull reforçar que a partir d'aquesta tarda, com dèiem, a partir d'aquest divendres, tenim precisament aquesta jornada de jocs de taula que repetirà cada setmana. N'anirem parlant, perquè ja m'agrada que cada mes vingueu a explicar-nos les diferents novetats i així estar alerta de tot el que es fa a la Biblioteca Enric Miralles. Anna, gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a tu.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí, encara amb les informacions que podem trobar a les xarxes socials, per si s'ajorna, s'anul·la alguna de les activitats pendents de la previsió meteorològica. Nosaltres ens hi tornarem a posar dilluns amb més informació cultural, començant una nova setmana parlant de cultura a Ràdio Palafolls. Passa bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: La Biblioteca de Palafolls estrena avui la Tribu Juganera, un nou espai de joc per famílies. Aquest divendres, la sala infantil de la Biblioteca Municipal es transforma per acollir una nova proposta setmanal, la Tribu Juganera. L'activitat, que començarà cada divendres a les 5 de la tarda i que s'allargarà fins a les 7, vol convertir aquest espai en un punt de joc obert on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca informen que no cal fer cap inscripció prèvia per participar-hi. Les famílies interessades només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs disponibles. I a Palafolls es farà una jornada tècnica per aprendre a identificar plagues mitjançant l'aplicació Horta Lab. El pròxim dilluns 25 de maig, Palafolls serà el punt de trobada per professionals del sector hortícola en una jornada dedicada al reconeixement de plagues i malalties. L'acte, que començarà a les 6 de la tarda, se centrarà en la presentació d'Horta Lab, una aplicació innovadora que permet diagnosticar els problemes dels cultius de forma visual i directament sobre el terreny. La sessió tindrà lloc a la sala de reunions de la cooperativa Conca de la Tordera. Aquesta iniciativa respon a la dificultat que sovint tenen els agricultors per identificar amb precisió les amenaces als seus horts, donada la gran diversitat de cultius i també d'organismes que els poden afectar. La sessió tindrà dues parts. D'una banda, una anàlisi tècnica amb Cristina Pozo, tècnica assessora de la Federació d'ADB-Selmar, que oferirà una xerrada sobre les principals plagues. I també un taller pràctic amb Martina Cubi, també tècnica de la mateixa federació, que dirigirà un taller on els assistents podran practicar el diagnòstic sobre mostres vegetals reals. L'esdeveniment està organitzat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí, la xarxa ICAT, la Federació Selmar i la Cooperativa de Palafolls. Compta també amb el finançament de la Generalitat i la Unió Europea. Totes les persones interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció a través del portal rural.cat. Per més informació es pot contactar amb la Federació Selmar mitjançant l'adreça de correu electrònic selmar@federacioselmar.com.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana des de Ràdio Martorell i Sindicat a través de la xarxa arriba a la vostra ràdio local aquest programa, Els Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del bloc En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
1: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
0: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquesta es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
1: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial, un lloc on surti aigua també es podria dir Sallent, no ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
0: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
1: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu la Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a la Sallent, a Caldes d'Avui i a l'Alta Ribagorçana, doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
0: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
1: És un espai que està molt freqüentat i, per tant, aquests espais que depèn de l'època cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins i tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant, és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del salt, per dir-ho així, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem en mainada i podem preveure que potser la pujada al salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
0: Però ja sabeu que en aquest programa ens va a la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del salt. I per fer-ho abordarem el salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
1: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Ulletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda 6 i la gent la coneix menys.
0: Estem anant pel camí dels Matxos, o el camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel camí d'Escales.
1: Recomanaria pujar pel que en diem el camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu camí de Matxos perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i arribes fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el salt a certa distància, fins a arribar al mateix salt. Un cop ets al salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, amb orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
0: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web En Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les serres de Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
1: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria Puigsacalm, una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall, doncs, ve també ens la presenta d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. I és una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser cal molt temps a prop.
0: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
1: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus fins i tot de medi natural, natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans. I parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica. Per tant, també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
0: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
1: La web continua activa, primer perquè doncs, tenim una sèrie de clients que busquen sumen a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. I el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és si algú vol fer un viatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o en recomanació d'allotjaments, o en recomanació d'activitats.
0: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.

0: sendas.
1: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió, què tal? Bona tarda.
2: Maria, adéu, us guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant, no em diguis que no.
2: Un embargussament.
1: Sí, eh? I és que avui anem amb un... allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assemblen i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
2: Sí.
1: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer, tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
2: Continuarem parlant de rere països, aquests interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
1: Uh-huh.
2: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya, a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com dèiem, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
2: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10.5 de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre amb restes del campanar de torre i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la FEC que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ubens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Tur, per la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista totes aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnkers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera en un bosquet d'alzines. Hi trobem ben definida la cambra sepulcral d'uns 3 metres per 1,5, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
1: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
2: 14,5 km.
1: Desnivell?
2: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps?
2: Jo hi posaria per anar tranquil unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No ens n'aniríem més enllà d'un 1,5 sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
1: I acabem amb les referències. Wikiloc.
2: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
1: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rere països. Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: A reveure.
0: Sendes.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bulb, darrere seu amenaçant una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A Dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als quaderns del viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants, doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat, que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó. I la ciutat li rendeix homenatge, doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país, doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà, doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. Música. la Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar, i que a més podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa, des d'on tindreu tota la vista de la Col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere, com un element més de la muntanya, i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge amb vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la Ciutadella, doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu, perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat també. Està bastant bé, i a més és visitable per dintre, pots veure doncs tots els elements de la Ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu, que us vendran allà, doncs, per fer doncs un passeget, fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt, perquè, clar, això sí que no ens ho

0: entre cometes. Us recomano les famoses cooks, que són unes galetes que són molt xules perquè tenen diferents formes i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha, eh? Vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca, i si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures. I a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no us acudeixi a mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia de Lef, i bueno, la cervesa Lef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda, però que també us recomanaria, és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula i després també pues, proves les seves cerveses. És una braseria més petita, però que també val la pena si esteu per allà a visitar-la. És zona de cerveses i les cerveses de Badia doncs són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè per exemple la Lef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de la Lef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són de Badia, però a més només fabricades per gent de l'església.
1: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'1 a 1 de ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: I ahí, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
1: Bueno, sí,
2: aquesta excusa no ens servirà per
1: ara sempre. Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
2: Que ens haurem d'inventar una altra cosa, eh?
1: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
1: Confirmada. Vinga. La temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO sí. Max, protagonitzada per Steve Carrell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitjoreta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable, d'entre d'altres creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig... Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment, i que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreveure la segona.
0: Molt bé.
2: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola m'ha recomanat...
1: Si et va fer bronca vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver citat a ell, eh?
2: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms, eh? Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
1: Però jo ja ho vaig dir aquí...
2: Bueno, no, però el tema era amb ell.

0: Per tant, ja està solucionat.
1: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
0: Sí, sí, ho sé.
1: És agradable, és que és una sèrie molt agradable, la veritat.
0: Bueno, és
1: molt,
0: que molt va una mica de la mà amb, la, amb el creador, no? Una mica. Però sí, trobo que totes les sèries són així de bons rotlleres.
1: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
0: Doncs pues molt bé.
1: Recomanable, si vols, milloreta de no pensar massa problemes.
2: Ai,
1: spoiler, quan acabi el capítol, estos problemes seguiran existint. Llavors,
0: com a llavors mínim... el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com faig jo.
1: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
0: I s'acabarà de seguida, no?
1: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
2: Sí, sí, sí que l'he vist, sí.
1: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, en una zona dels Estats Units petita.
2: Sí.
1: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya, doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que està molt bé.
2: Sí, sí, a més al final crec que et sorprendrà.
1: Segurament, pot ser.
2: Sí, sí.
1: Pot ser, és una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir, doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
0: Ai, per
1: què? De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase, la mirava amb companyia, la meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
0: Per tant...
1: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabale molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però aquesta musiqueta així de... molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt. Ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
0: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat amb un altre tampoc la gaudiries? Ho dic perquè com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
1: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
2: Vale.
1: A nivell tècnic, li van aquestes coses, li agraden molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitja hora que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
2: No
1: dic que sigui bona o dolenta, això ara no hi entraré jo. A mi no m'està agradant. Per mi no entenc tampoc tan bombo amb d'estudi.
2: Vale.
1: No passa res.
2: No. El món continua.
1: El món continua, correcte. Sí.
0: Sabeu que no continua? Perdona, no sé si havies acabat.
1: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
0: A veure, cancelen...
1: Torna-hi.
0: Perdona, que...
1: És igual, Ivan.
2: Sabeu el que no continue?
0: Ah, correcte, sabeu el que no continue? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero...
1: Un drama, mai millor dit.
0: Acabarà amb la seva tercera temporada.
1: Oh.
0: S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
2: Home...
0: Seria un detall sabent-ho a priori,
2: sí,
0: que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
1: Que tanquin empany i forrellat, no? I...
2: Que deixin de respirar.
0: Jo, mira,
1: vaja,
0: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que Respira és una sèrie dolenta.
1: No, és que hi ha moltes sèries dolentes,
0: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Aitana Sánchez Gijón...
2: És que jo no sé què fa...
0: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de que la direcció, de que tal, no deixen lluir els actors. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols, uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt i de tot, és que... I a més ara tenim sèries com a The Pitt, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
1: No es pot comparar.
0: No, millor que no ho facis, jo millor que no ho facis.
1: És que no es pot, crec que són dues coses completament
0: diferents. Però...
1: Crec que respirar no és competència de Pitt ni viceversa.
0: No, a veure, jo, en la qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa, ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pitt amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
1: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
0: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
1: Com?
0: El nivell del nivell de demència, de trames, totalment irreals...
1: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira,
0: els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
1: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa, és tramposa, la comparativa de Respira amb
0: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, Respira és duro.
2: Molt bé.
1: Segurament.
0: No te diré que celebrem...
1: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una
0: No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
2: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense feina.
0: Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
2: Vale.
0: No?
2: Sí.
1: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
0: Home, no.
1: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
0: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
1: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
0: I tant. Inhala, exhala, respira, que era
1: això
0: el lema d'aquesta
1: sèrie. Això és el lema,
2: Això és el lema, mare
1: doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
2: Mare de Déu, quedo bé.
1: És que, clar.
2: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impurós.
3: Me dá chave, eu tenho direito.

0: filmar agora, mas a gente fica!
1: Perigoso levar as crianças.
2: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida, i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
3: Vaja.
2: Bueno. Pot estar bé.
3: Pot estar bé.
2: A Disney Plus també.
4: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
3: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
2: Molt bé. Tiramilles.
3: La primera.
2: A Disney Plus arriba El Encargado.
5: Hola, Eliseo.
6: Buen día, Martita.
7: ¿Cuánto le cobraste?
8: 14.000. Toma.
7: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
8: Dale.
7: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
6: Hace 30 años que trabajo acá.
2: Es una comedia dramática.
3: Vaya
2: oxímoron, pero bueno.
4: No, ¿por qué?
2: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
3: Se viene.
4: No se viene, però és un...
2: Com és allò de la...
4: És un debat a tenir perquè...
2: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
3: Vaja, no...
2: Hi ha una frase que el...
3: No, no et puc ajudar.
2: La diuen.
3: Vaig a buscar-la, ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
2: Vale,
3: pots conduir-lo.
2: Van, a veure, continua.
4: Ah, ja he de continuar jo?
2: No, vull dir que per què, bueno...
4: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
2: Perquè una comèdia és de per riure.
4: No sempre. O sigui, la definició de comèdia no és humor.
2: Ah, no?
4: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
2: Molt bé. Jo vaig explicant, vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures de Liceu, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
3: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por Dios.
2: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipulador.
4: Vale.
3: És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo
2: perquè
3: quan falles guions?
2: Perquè tinc molta feina, Sergi.
3: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
4: res. Si voleu que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
3: Ja has acabat o no?
2: Sí, doncs
3: pot ser, pot ser. Tinc tres frases.
2: A veure quina és.
3: A veure. D'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
2: Això era.
3: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
4: Ojo! Estic posant profuns, eh?
2: Jo deia la primera, eh?
4: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
3: Uf, vale? Que pesats en fer aquest xipeu.
4: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
2: Molt bé.
4: Bueno, no, però jo t'he dit que no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants, no que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrimeta a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
2: Sí.
4: Per tant, és una cosa que, i de la mateixa manera també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
3: Sí.
4: em dona la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan.
3: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
4: No és una comèdia, no és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
2: Vale, no ho tornaré a dir.
3: No tornarà a passar, eh? No passa res. Disculpes acceptar de Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
2: Vinga, va, a Netflix arriba Glòria.
8: É bom ver por aquí na cara.
9: Já vi que a segurança aqui é apertada.
10: We're together in this fight against communism.
11: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o bloco de leste.
12: A guerra faz-se com armas e não só. Aí é que entramos nós.
2: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no acabo de veure
3: el lligam,
2: el lligam,
3: no?
2: Sí.
3: Bueno.
2: Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
13: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: I fins aquí, ¿no?
2: Sí. Ah,
3: és això?
2: És això.
3: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
2: no,
3: gent
2: no, no,
3: de
2: no,
3: trailer.
2: No, és això, és això.
3: Molt bé.
2: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
3: Jaume, sí.
2: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus? Veus?
3: Ho sento molt, és el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid, veus?
2: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
2: Humor àcid? No sé fins a què...
3: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs al...
2: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té, o sigui, un concepte que té humor com a una de les paraules que el defineixen, no és humor, eh?
2: És que no ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant les pessigolles,
3: eh? L'humor àcid, l'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
2: Ho podria, sí.
3: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el respecte.
3: No, anem a fer un anàlisi
2: no t'ho sabria, depèn
3: lingüístic.
4: Busco la definició d'humor àcid també?
3: No, però jo entenc el que diu la Judit.
2: No, vull dir,
3: l'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que se li diu en castellà.
2: De mala llet.
3: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no. Faig
2: servir passiu-agressivitat.
4: Sí,
3: passiu-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
3: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
2: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
3: Molt bé.
2: El que acabes de fer ara.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per tant, si ho sabeu fer, nois...
3: Bueno, tota la calle 13, que tampoc n'hi ha bé, perquè agafen la calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destapate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: L'acabes o no?
3: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
2: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
14: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
15: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
14: No voy a parar.
2: Diu aquí que...
3: T'expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
2: sí,
3: déu-n'hi-do.
2: El que passa que
3: jo... Jo llegeixo llibres més curts que aquesta sinopsis.
2: També diu bastant de tu a l'hora que llegeixis.
4: Microrelats.
3: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
2: Ja, ho sé.
3: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
2: és una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
16: Segur, sí.
3: Pues és la primera vegada que en parlem, que ens sentim
2: parlar,
3: no? La
2: sèrie... Sí. No, aquesta...
3: A tu la tenies ubicada?
2: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred... perquè un que passa la muntanya, perquè jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
16: Vale.
2: Sí, que la vam repassar. Sí que és llarga, sí, la veritat.
16: Sí.
4: És que, déu-n'hi-do tot el que ja he explicat de l'Àlex Huguet, eh?
3: Si vols ho deixem aquí, eh?
4: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
2: Sí.
3: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
4: Mira...
3: És produïda per França, eh?
4: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
3: Molt bé. A França, segurament, té més èxit, no?
2: 4 milions d'espectadors.
4: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
3: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí,
3: fan coses bé.
2: Sí,
4: mira, amb una duració de 90 minuts, ens han
3: copiat, cada capítol.
4: Ens han copiat lo pitjor. Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
3: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula d'això.
2: Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video, el que arriba és Citadel.
17: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
18: Si me tocas, voy a gritar.
17: Cógelo.
18: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
17: Creía que lo cogerías.
18: Apártate.
17: Luego te iba.
2: És protagonitza una nova temporada de la sèrie d'espies.
3: Molt bona.
2: L'has vista?
3: Sí, de fet, vale. Us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares. Sí,
2: no,
3: sí. No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
2: Agents d'elit d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada no és correcte.
3: Recolzada. Sí, compta amb el suport de, no?
2: Sí, per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'accedeix al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
3: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i guapos que són. Tant un com l'altre, no són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar, Priyanka Chopra Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona
16: la parella,
3: del que ha fet més coses.
2: Molt bé.
3: A nivell audiovisual.
4: És que ara no sé si és el Joe o el Nick, però
3: Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula, amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i que fan fàstic de lo guapos i atractius que són, tant un com l'altre.
4: Mitels, deuen ser aquests dos, que sí?
3: Just aquests.
4: Mira, molt bé.
3: Sí
4: que fan una mica de ràbia.
3: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
4: És el Nick Jonas, no?
3: Sí.
4: Amb la seva parella, o no?
3: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
4: Vale.
3: Sí.
2: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
19: Happy Thanksgiving.
20: Happy Thanksgiving.
19: Anna, wait until we're invited.
20: Oh, for God's sake, look at the hell in here.
21: What? He actually sings in the shower. It's a
19: whole I do not.
21: Yes, you do.
22: Bobby, can I take Joy to our house?
20: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
23: Joy, you wear a hat, too.
19: We're
2: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, de, no sé pas de què em sona això, un
0: no.
2: sindicat,
0: no,
2: Pegasus, un sindicat sí, sí. del crim d'elit i gran no poder. Quan el seu convoi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada, però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible: quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. O sigui, somos sí. los malos, pero nos organizamos.
0: Correcte.
3: També tenim els nostres drets com a treballadors.
2: Lo de, es con lo del crim organitzat.
4: Bueno, és una organització no, criminal, correcte, sí.
2: Aquí treballem bé.
4: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
2: Sí, sí. Exacte.
3: Tenim, està tot reglamentat.
4: Hi ha comptabilitat.
3: Jornada completa.
2: 8 hores, eh? I les salari, hores extres el paguen.
3: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
1: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
5: The heroin crisis is a national emergency.
2: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
3: Molt bé.
2: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
3: Atrévete.
2: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé,
3: sí?
2: com a sèrie. És un thriller danès que, o sigui, per
3: jo
2: ser danès
3: aquesta,
2: està molt bé. És possible.
3: Jo em sembla que sí,
2: basat en una
3: clar.
2: novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
3: sí.
2: revelen que
3: confirmo que l'he vista, perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
2: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com es diu, escondite?
3: Què?
4: És... Ha fet i amagar, no?
2: Ha fet i... Bueno, sí.
3: 6 capítols té.
2: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
4: Primer turbador, això?
3: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català com és? Ja us ho diré, home.
4: Avellana?
3: Sí, és algun fruit sec, caram.
2: Sí, sí, sí.
3: De Chestnut Man es deia la primera temporada, alguna
2: algo
3: cosa així.
2: Sí.
3: La segona, doncs, deu ser un cas diferent.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, la veritat és que està idea. Al principi...
3: Castanya, caram, clar, castanya.
2: Que està una mica com així.
3: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser,
2: sí.
3: alguna cosa així.
2: Que sí, sí, sí, que els deixava al costat del,
3: sí, sí,
2: de la víctima.
3: Sí. Molt bé.
2: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gràcies, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
3: De apellido Next.
4: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
2: Com?
4: Bueno, no se la sap, aquesta, la Judit.
3: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
4: Hi havia un programa Neox, que era molt falton, que es deia Next,
2: sí.
4: que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava, bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut, i llavors quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next.
2: Sí,
4: sí, sí, sí, passi sí, el que estigui passant, es dona la volta a marxa i torna i entra el següent.
3: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi
4: i
3: la noia el talla i li diu i d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
2: O sigui, no feu això a la vida real. Apple TV incondicional arriba a Cosmos, arriba Professor T, a Netflix Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
3: Vaya, alça.
2: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
3: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
4: No, no, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
2: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
3: diuen que està molt bé aquesta.
2: Plus, The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la Super Freak, Los Super Frikis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
4: No fa, no fa cap falta, això.
3: Berlín, eh?
2: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Sí,
3: home, no està gens malament.
4: No,
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
3: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries, perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
2: Molt bé.
4: De moment tenim roster, no?

0: La màgia de les ramalleres i la tecnologia s'uneixen al Teatre de Palafolls amb l'espectacle Bruixanteris. El cicle de teatre Escena Nou continua la seva programació aquest diumenge amb una proposta de teatre familiar a càrrec de la companyia La Guilla Teatre. L'obra, titulada Bruixanteris, és un espectacle de titelles que convida a reflexionar sobre el pas del temps i la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital. L'argument de la peça se centra en la història d'una bruixa que troba una nena i la cria, transmetent-li tot el seu saber. A mesura que la nena creix, comença a interessar-se per les noves tecnologies, creant un contrast entre el món antic i el modern. Segons ha explicat una de les seves protagonistes, Meritxell Morera, l'objectiu no és criticar la tecnologia, sinó mostrar com amb dos mons poden conviure.
1: I a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda, jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també pot ser perjudicial.
0: Un dels trets més distintius de Bruixanteris és la seva posada en escena. La Guilla Teatre es defineix com una companyia d'artesans perquè han elaborat ells mateixos des de l'escenografia fins a l'últim detall de les titelles, incloent-hi també el vestuari i fins i tot els ulls de les figures.
1: Tot el que veuran en escena està fet... nosaltres ens considerem, la Guilla Teatre, ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. I llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això, i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i l'escenografia de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica els detallets.
0: L'espectacle es podrà veure aquest diumenge a les 12 del migdia al teatre. L'entrada és lliure, tot i que l'aforament és limitat.
2: Més informació a radiopalafolls.cat. Ràdio!
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
4: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 8 de maig de 2026. La policia local de Mataró és la primera a adoptar un software amb intel·ligència artificial que integra en un sol entorn imatges i dades per millorar la presa de decisions. Mar Tres Serres. Bé, doncs aquest software es tracta d'una prova pilot que s'allargarà 3 mesos i que per tant ja s'utilitzarà durant la pròxima Festa de les Santes. Més qüestions, l'Hospital de Calella estrena la cirurgia robòtica. Sergi Ferrer.
6: La incorporació d'aquesta tecnologia ha estat possible gràcies a un acord de compra conjunta de robots quirúrgics entre 5 hospitals catalans de proximitat, amb l'objectiu d'oferir una atenció més moderna i eficient que evita que els pacients s'hagin de desplaçar als grans centres de referència.
3: La Fundació El Maresme vol sumar 60 milions de passes en una nova caminada solidària. Martí Capçada.
7: La Fundació El Maresme convoca la ciutadania maresmenca a una nova activitat solidària el 17 de maig vinent, una iniciativa emmarcada en la commemoració aquest any del 60è aniversari de l'organització.
3: La Biblioteca de Palafolls estrena La Tribu Juganera, un nou espai de joc per a famílies. Melina Morilla.
0: La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats, amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit.
3: i Malgrat de Mar acull els campionats a Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite on a Malgrat.
8: Més d'un miler d'esportistes de les categories a la Vi juvenil, Fem 15 i Fem 19 i de la Copa Elite jugaran a hoquei entre avui i diumenge a Malgrat, Tordera, Blanes, Lloret de Mar i Maçanet de la Selva.
3: Bona tarda. La policia local de Mataró serà la primera a adoptar un software amb intel·ligència artificial que integra en un sol entorn imatges i dades per millorar la presa de decisions. Marc Tresserres, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Sí, la policia local de Mataró serà la primera de Catalunya a adoptar un nou sistema d'integració d'imatges i dades per mitjà d'un software dotat d'intel·ligència artificial que permetrà generar mapes i assistir en la presa de decisions del cos policial. Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà 3 mesos i que, per tant, ja s'utilitzarà durant la pròxima festa de les Santes de Mataró. La tecnologia du per nom Fusus i l'han feta possible a 4 mans la multinacional americana Axon i l'empresa mataronina Alphanet. Com explica l'Ajuntament mataroní, es tracta d'un sistema que interconnecta les imatges captades pels diferents dispositius de vigilància de la policia, que són càmeres de seguretat o càmeres corporals dels agents, amb informació i ho superposa en un sol mapa de dades per mitjà de la intel·ligència artificial. Aquest mapa, resultant, serveix no només per tenir situades totes les peces que intervenen en un dispositiu policial, sinó que també és capaç de planificar i de proposar accions. Com explica el periòdico, tot i que la prova ja ha començat, els primers grans esdeveniments on s'aplicarà seran la Fira de Mataró i la Festa Major de les Santes. El nou sistema es va presentar ahir al Tecnocampus en presència de l'alcalde David Bote i de les empreses que hi ha al darrere. Bote va posar en valor que una col·laboració público-privada com aquesta permeti ajudar-se de la tecnologia punta en la protecció dels ciutadans i, a més, va mostrar-se orgullós que Mataró sigui la primera ciutat que adopta aquest sistema.
3: I l'Hospital de Calella estrena la cirurgia robòtica. Sergi Ferrer, bona tarda.
6: Bona tarda. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet la primera cirurgia robòtica de la història de l'Hospital de Calella. La intervenció es va fer el passat 28 d'abril a un pacient del Servei d'Urologia que ha volgut agrair públicament el tracte rebut per part de l'equip mèdic. Per a l'operació es va utilitzar un robot de la companyia xinesa Medbot Microport, una tecnologia que ja funciona en altres hospitals de Catalunya. El sistema permet al cirurgià controlar diversos braços robòtics a través d'una consola i reproduir els moviments de la mà amb gran precisió. A més, ofereix una visió en 3D i ampliada de la zona on s'està intervenint. El cap de la unitat d'urologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Josep Maria Prats, assegura que aquesta tecnologia permet fer intervencions menys agressives i més segures per als pacients.
10: En aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, amb la qual la cirurgia és menys agressiva, menys lesiva per pacient i més segura.
6: La Corporació de Salut del Maresme i la Selva destaca que la incorporació de la cirurgia robòtica suposa un pas important en l'atenció quirúrgica amb operacions més precises i menys invasives i recuperacions postoperatòries més ràpides. La inversió pel robot quirúrgic ha estat de 2,5 milions d'euros, aproximadament. La compra s'ha fet conjuntament amb d'altres 4 hospitals catalans més: el Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital Universitari d'Igualada, l'Hospital Universitari de Terrassa, i l'Hospital de Mataró.
3: Gràcies, Sergi. La Fundació El Maresme vol sumar 60 milions de passes en una nova caminada solidària. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és. La Fundació El Maresme convoca la ciutadania maresmenca a una nova activitat solidària el 17 de maig vinent. Una iniciativa marcada en la commemoració aquest any del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons segons s'han calculat, necessiten uns 4.000 participants. Ho faran, com diem, el diumenge 17 de maig, en un matinal al Passeig del Callao. Fa uns dies, des de la Fundació, en Sergi Galera ens deia que a aquesta entitat li agrada posar-se reptes amb majúscules.
11: Ens agrada posar-nos reptes. De fet, contínuament estem buscant la manera d'incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més com a fundació. Déu-n'hi-do, ja la gent ens coneix molt, la Fundació Maresme és reconeguda en l'àmbit comarcal, però sempre intentem anar un pas més enllà en les nostres propostes. I és per això justament que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania de tot el Maresme, farem aquesta caminada el dia 17 de maig al Passeig de Callao, a Mataró, i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant per poder arribar a aquests 60 milions de passes solidàries.
7: La convocatòria contindrà altres reclams, com ara la música en directe o una tòmbola solidària, i també s'hi presentarà oficialment la cançó d'enguany i la flash mob de les dissantes. Ja fa dies que s'han obert les inscripcions, que es poden fer presencialment a les oficines centrals de la Fundació, a l'adreça Muralla dels Genovesos número 12, o les paradetes que planten a les places de Santa Anna i Illa Cristina durant aquest mes de maig, i també per internet al web fundaciomaresme.cat. Hi ha dues modalitats d'inscripció: la de 7 euros amb bossa d'avituallament i pulsera de les dissantes, i la de 14 euros que inclou la samarreta de les dissantes.
3: Seguim avançant. S'amplia la zona verda al barri de Sant Lluís, a Palafolls, per facilitar l'aparcament als veïns. Melina Morilla, bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs sí, la policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les darreres actuacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament al barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda, que abans eren de zona blava. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca i del Mar, i els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitats per trobar l'estacionament prop dels seus domicilis, tenint en compte que ara ja ve l'estiu. De fet, actualment també s'està valorant aplicar el canvi a la zona verda en 6 carrers més del barri Sant Lluís.
3: Gràcies. I Sant Vicenç de Montalt organitza un taller gratuït de primers auxilis i ús del desfibrilador extern automàtic. Martí Capçada.
7: Així és, l'Ajuntament organitza el pròxim divendres 22 de maig un taller gratuït de primers auxilis i ús del desfibrilador extern automàtic, el DEA. L'activitat es farà de 5 a 8 de la tarda al Centre Cívic El Gorg. Durant la sessió pràctica, els participants aprendran a actuar davant emergències habituals com ferides, cremades, fractures o aturades cardiorrespiratòries. També treballaran tècniques bàsiques com la reanimació cardiopulmonar, la posició lateral de seguretat i l'actuació de casos en ennuegament. El taller està adreçat a tota la ciutadania i especialment a les persones que tenen cura d'altres persones. L'objectiu és perdre la por davant una emergència i recordar que una actuació ràpida pot arribar a salvar vides. Actualment, Sant Vicenç disposa de 8 desfibriladors repartits en punts estratègics del municipi i un vehicle de la policia local equipat amb DEA.
3: I de Sant Vicenç de Montalt anem a Canet, on neix una nova secció de la Colla de Diables. Les Bruixes i es presenten aquest dissabte amb un espectacle especial que s'emmarca dins dels actes al Fefanet, Ràdio Canet.
12: Neix una nova secció de la Colla de Diables, Les Bruixes, i es presenten aquest dissabte en un espectacle especial que s'emmarca dins dels actes del Fefanet, el Festival Familiar de Canet. La idea és oferir una alternativa als tradicionals correfocs amb una proposta més visual i menys sorollosa. Ja fa temps que des de la Colla de Diables de Canet tenien aquesta idea al cap, crear una secció de l'entitat amb una proposta diferent, amb menys impacte sonor. L'objectiu és facilitar la participació de públics que sovint no poden gaudir dels espectacles amb pirotècnia, com ara persones amb sensibilitat auditiva, infants petits o fins i tot animals de companyia. La presentació oficial tindrà lloc demà a les 9 del vespre. L'activitat començarà a l'espai del Neptú del Passeig Marítim i es desenvoluparà en forma de cercavila pels els carrers del poble. L'espectacle s'iniciarà, això sí, amb la gran tronada, una gran traca que simbolitzarà l'aparició de les bruixes i donarà el tret de sortida a l'espectacle. A la presentació també hi participen els tabalers i malabars i les colles convidades de Tordera i la Vall Alta.
3: I el tradicional aplec de Sant Ponç arriba dilluns a Tordera, a Mar Tres Serres.
9: Sí, l'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració de la Comissió de Festes i la Parròquia de Tordera, fan oficial el programa d'una de les celebracions més apreciades pels torderencs i torderenques. La tradicional Diada de Sant Ponç, que serà, com sempre, l'11 de maig, es manté amb èxit a l'entorn de l'ermita torderenca i, com dèiem, serà el pròxim dilluns. A 2:15 començaran les activitats amb la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne amb l'acompanyament de la coral de la Parròquia de Sant Esteve. Tot seguit es farà la processó per l'esplanada de l'ermita amb l'acompanyament de la colla de geganters i grallers de Tordera. I al finalitzar es farà el cant de goig. Escoltem el regidor de festes, Aniol Canals, sobre l'aplec.
13: És un aplec que tothom espera, que tothom té ganes de celebrar i que no esperes. Aviam quines novetats tindrem aquest any, sinó que el que vols és fer poble i anar a gaudir de l'aplec. Llavors el que fem és fer realitat un any més aquest aplec, que es pugui celebrar i fer-ho tot possible.
9: Continuant amb la programació, a les 2 del migdia tindrà la mítica rosada popular preparada amb prop de 200 quilos d'arròs perquè la puguin tastar fins a 2.000 persones. La comissió de festes recorda que l'arròs és limitat a la capacitat de la paella i recomana a tots els assistents dur més menjar per si de cas. Ja a la tarda, a partir de les 5, jocs infantils a l'entrada de l'ermita per oferir una bona estona als més petits i després sardanes a càrrec de la cobla marinada. Des de l'organització i l'Ajuntament recorden que no està permès fer foc al bosc i que totes aquelles persones que vulguin cuinar s'hi han habilitat 5 espais de foc controlat que es podran utilitzar de 8:45 del matí fins a 4:15 de la tarda. Per últim, el consistori recorda que hi haurà un servei continu i gratuït d'autocar per dur gent des del nucli urbà fins a Sant Ponç, que sortirà entre 11:15 i 14:45 i a la tarda entre 5:15 i 6:15 des del Parc de la Sardana. La tornada d'aquest bus serà a les 3, a les 6, a les 7 i a les 8.
3: Gràcies, Marc. I l'Escola Sagrada Família de Caldes Estrac acull pròximament un casal al dia lliure de disposició. Martí Capçada.
7: Així és, Gemma. L'Escola Sagrada Família de Caldetes acollirà el pròxim dilluns 25 de maig un casal destinat als infants, coincidint amb el dia de lliure disposició del calendari escolar. L'activitat es farà de 9 del matí a 3 de la tarda i oferirà una jornada plena de jocs, tallers i activitats dinamitzades perquè els nens i nenes puguin gaudir d'un espai creatiu, educatiu i de lleure durant aquesta jornada no lectiva. La iniciativa compta amb el suport i el finançament del Consell Comarcal del Maresme i està pensada principalment per ajudar les famílies a conciliar durant el dia festiu escolar. Des de l'organització recorden que els infants que es quedin a dinar hauran de portar la seva pròpia carmanyola. Les places són limitades i les inscripcions es podran formalitzar fins al 19 de maig a través del correu electrònic habilitat pel centre.
3: Gràcies, Martí. I a Malgrat de Mar, l'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camprubí aquest dissabte. Ona Malgrat.
8: Així és, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal de Malgrat acollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda la presentació del llibre Zenòbia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi de l'escriptor Francesc Galí. El llibre aprofundeix en la vida de l'escriptora magratenca Zenòbia Camprubí, una figura clau de la cultura del primer terç del segle XX, coneguda per la seva tasca literària i empresària, així com la seva relació amb el poeta i premi Nobel Juan Ramón Jiménez. Segons ha explicat l'autor del llibre, el projecte neix d'una motivació familiar. Francesc Galí conserva correspondència entre Camprubí i la seva àvia, fet que li ha permès accedir a documents inèdits. Entre aquests destaca una carta escrita el 19 d'agost de 1936, poc abans de l'exili, en què Camprubí demana ajuda per fer-se càrrec d'un grup de nens afectats per la guerra. L'obra també posa el focus en la seva vinculació amb Cala Montjoi a Roses i inclou referències a figures com el cuiner Ferran Adrià.
3: I en cultura, la gira Mozart Emotions arriba a Calella amb joves talents a la dansa. Sergi Ferrer, bona tarda.
6: El Cicle Cultural Escena Calella continua amb la seva programació aquest cap de setmana amb una proposta centrada en la dansa i el talent emergent internacional. Mozart Emotions és una de les produccions del programa d'alt rendiment en dansa, un projecte formatiu adreçat a joves d'arreu del món que reben una preparació intensiva en dansa clàssica i contemporània amb professionals i coreògrafs de prestigi. L'espectacle està inspirat en fragments de composicions de Wolfgang Amadeus Mozart i, segons el llibret, busca crear una atmosfera captivadora i plena d'emoció, endinsant l'espectador en un univers de sentiments i sensacions. La proposta està dirigida pel coreògraf Williams Castro i combina formació i escenari en una mateixa experiència artística. Les entrades es poden comprar a través del portal entrapolis.com i també a la taquilla de la Sala Mozart de Calella el mateix dia, una hora abans de l'inici de la funció.
3: I encara en cultura arriba una nova edició del Fefanet, el Festival Familiar de Canet de Mar, en Ràdio Canet.
12: Arriba una nova edició del Fefanet, el Festival Familiar de Canet. Des d'avui i fins diumenge, Canet de Mar s'omplirà d'espectacles familiars per totes les edats i gustos, música, dansa, clown i teatre. En total són 12 espais escampats per Canet amb 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. El regidor de Cultura, Emili Sánchez, insisteix que aquest festival neix amb la voluntat d'obrir Canet a la resta del territori català.
14: No és només per la gent de Canet, és per tota la gent de la comarca, perquè en el fons la intenció sempre doncs, és vendre el poble, que Canet doncs, tingui aquesta imatge de poble doncs, on la cultura traspua per les parets i per qualsevol racó.
12: La inauguració del festival aquesta tarda serà amb la companyia de joves del Centro i Xaranga Màgic, i l'espectacle inaugural és Home amb Chris Clown. De cara a dissabte, cal destacar la proposta escènica La Caixeta de la companyia Oloquer i Pinocchio de la companyia Roseland Musical. De cara a diumenge, dos dels plats forts són l'espectacle itinerant Transhumància de la companyia Chip Chap i el teatre per nadons Nayar.
3: I la Biblioteca de Palafolls estrena La Tribu Juganera, un nou espai de joc per a famílies. Melina.
15: Aquest divendres la sala infantil de la biblioteca es transforma per acollir aquesta nova proposta setmanal, La Tribu Juganera, una activitat que començarà aquest divendres i que es farà cada setmana de 5 a 7 de la tarda i que vol convertir aquest espai en un punt de joc obert on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca han informat que no cal fer inscripció prèvia per participar-hi. Els interessats només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs.
3: Gràcies. I a Tordera, la nostra dansa organitza demà una xerrada amb el constructor de tenores i tibles Miquel Puig de Llívol, Marc Tresserres.
9: Així és, l'entitat continua de celebració amb motiu del 50è aniversari i per demà hi haurà aquesta conferència de la fusta del ginjoler i de la sèrie Inox a la tenora, a càrrec del mataroní Construcció de Tenores i Tibles Miquel Puig de Llívol i Busquer. Puig de Llívol és un dels pocs constructors de tenores i de tibles que avui dia hi ha actiu a Catalunya. Ens amplia detalls Maria Vilageliu, que és el president de la nostra dansa.
16: Diguem-ne que aquest home, especialista en fer tenores, tibles i flautes barroques, segueix en el seu taller per aconseguir aquests instruments. Un ofici que, com sabeu, doncs està de baixa i s'està perdent. En tot cas, tindrem l'oportunitat de viure de primera mà doncs, el missatge, l'experiència d'un home que s'ha dedicat doncs, tota la vida, o almenys bona part d'ella, a la construcció d'aquests instruments.
9: Justament el mateix constructor explicava en el programa Això és Cultura de Ràdio Tordera aquesta setmana que afronta la xerrada com un col·loqui on tothom hi pugui preguntar.
17: No tinc res preparat. Sempre
18: no tinc res preparat, molt bé.
17: No, perquè hi ha una cosa molt important aquí. Com que és tipus col·loqui, la gent preguntarà.
18: Ah, molt bé.
17: Llavors, si tu preguntes, si tu et fas un guió per dir d'una manera, a veure, millor pregunta una cosa que no està, que tu no la tens. Ja t'ha desvirtuat tota la conferència. marxa. En canvi, si va sobre la marxa, ja va sortint. Ja tinc prou experiència amb els anys de no fer cap guió en lloc. I mira que n'he fet de xerrades, eh? Ah, aquesta ja pot ser la número 10 o 12.
9: L'esdeveniment serà demà a 6:45 de la tarda a l'esplai de la gent gran i l'entrada serà gratuïta.
3: I en esports, malgrat demà acull els campionats a Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite, Ona Malgrat.
8: Sí, més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, Fem 15 i Fem 19 i de la Copa Elite jugaran a hoquei entre avui diumenge a Malgrat de Mar, Tordera, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva. Els equips, els 8 millors classificats d'arreu de Catalunya de cada categoria, lluitaran per proclamar-se campions de Catalunya. Paral·lelament, es disputarà la Copa Elite de les categories a la B i juvenil. Es tracta d'una fase final per a aquells equips que han estat a un pas de classificar-se per al quadre principal del Campionat de Catalunya. Malgrat els partits han començat a jugar-se aquest matí al pavelló municipal d'esports, a l'avinguda de Tarragona, Miquel Àngel Ruiz, regidor d'esports, s'ha mostrat orgullós que el municipi pugui acollir aquest esdeveniment esportiu. Ruiz, que també ha agraït l'esforç del club Patí Malgrat, ha recordat que el malgratenc Nil Vergel és un dels jugadors que competirà als campionats de Catalunya i que ho farà amb el Barça.
19: Orgullosos com a malgratenc de poder inhibir aquest campionat. També gràcies al club Patí Malgrat amb l'esforç que ha fet per poder ser seu fa 2 anys amb les reunions que vam tenir tant amb el club com amb la federació. I bueno, és això, veurem hockey del bo, però a nivell base. És el futur de l'hoquei català. Entre tots els equips hi ha un malgratenc, tot s'ha de dir, que ara jugarà, després de la tarda jugarà aquí, hi ha un malgratenc que juga al Barça, que és en Nil Vergel, i bueno, ja dic, com a regidor d'esports, és un orgull tenir aquests campionats aquí a Malgrat.
8: L'Ajuntament de Malgrat i la Federació Catalana de Patinatge tenen un acord signat per tal que el municipi sigui seu d'aquestes finals també l'any vinent.
3: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
20: De moment continuem aquest migdia amb aquesta presència de núvols baixos. Són núvols poc importants, no han de deixar precipitació, però són núvols que fan que la temperatura ara aquest migdia doncs no sigui tampoc massa elevada. I en conjunt tenim valors que oscil·len entre els 18 i els 19 graus aquí a la comarca. Aquesta tarda s'espera que a primeres hores de la tarda tinguem més estones amb sol, en qualsevol cas sempre en presència de núvols prims, mentre que com més avanci la tarda, augment novament de la nuvolositat. Tot això amb unes temperatures que avui doncs més o menys seran com les d'ahir, finalment, i amb vent que aquesta tarda ha de bufar com aquest matí, més aviat fluix de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol. De cara a demà dissabte, canvi de temps. Durant el matí ja la nuvolositat serà abundant. De fet, no descartem que durant la matinada es pugui escapar ja alguna gotera.

0: màximes una mica més altes perquè hi haurà més núvols a la matinada. Diumenge, canvi de situació, s'allunya la pertorbació, el temps serà estable, serà assolellat, baixaran les nocturnes, pujaran clarament les temperatures màximes cap als 24-25 graus, alguns valors, amb vent que bufarà moderat a la tarda de Garbí i amb una situació marítima que es mantindria dominada per la maror a marees de mar de fons. Per tant, podem dir que tindrem un cap de setmana amb dues parts diferenciades, amb un dissabte més complicat, amb pluges sobretot a la tarda, i amb un diumenge plenament estable i amb temperatures clarament més altes.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Cap de setmana passat per aigua. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem del Festival de Música Antiga de Tiana amb en Llorenç Blasi i en Pablo Acosta. També avui tenim cinema amb la Mireia González per repassar les estrenes de més destacades de la setmana. Tot això aquí a l'Ona Maresme, només 3 minuts. No marxeu, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Ràdio Palafolls.
5: 24 hores de bona música.
6: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
7: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
8: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Doncs va, som i anem amb les xarxes socials, amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda, què ens expliques avui?
3: Doncs avui, primer, com sempre, passem pel Maresme, i és que diverses entitats i també partits polítics s'han sumat al manifest contra la celebració del Festival Neonazi a Santa Susana, i de fet parlàvem aquí a l'Ona Maresme per part dels nostres companys de Calellà. Entre les últimes incorporacions hi ha Esquerra Maresme i Regenerem-nos de Premià de Dalt. El manifest l'han impulsat prop de 400 entitats per tal que no se celebri a Santa Susana el festival Chaos in the Sun.
2: Molt bé, Melina, això pel que fa a la comarca en clau internacional.

0: El que és notícia.
1: En clau internacional hem de parlar de la Guàrdia Civil, que ha confiscat la partida de cocaïna més gran del món en un sol cop a l'Atlàntic, 30 tones. Les xifres parlen per si soles i és que han agafat més de 30 tones, han confiscat més de 30 tones de cocaïna i han detingut un total de 77 persones en dues operacions contra el tràfic de drogues en aigües de l'oceà Atlàntic. Des del Ministeri de l'Interior han subratllat que el decomís de 30 tones al sud de les Canàries és, de fet, la major interceptació de cocaïna de tot el món en un sol cop policial. En roda de premsa per valorar les operacions, el ministre d'Interior s'ha mostrat molt satisfet amb la feina feta. Concretament, parlem del divendres 1 de maig, és a dir, la setmana passada va ser quan la Guàrdia Civil va interceptar a l'Atlàntic, al sud de les Canàries, un vaixell que transportava 1.279 fardells de cocaïna amb un pes de 30,2 tones i valorat amb 812 milions d'euros.
0: Molt bé, i el tema curiós del dia?
1: Avui parlem d'economia, concretament de Bizum, perquè ha fet el salt del pagament entre particulars al comerç presencial. A més d'ajustar comptes amb els amics, a partir del 18 de maig es podrà pagar amb Bizum a les botigues i restaurants també a peu de carrer. Fins ara aquest mètode només estava disponible en compres per internet en l'àmbit professional i els establiments que l'utilitzaven ho feien de manera informal. Així, ara els consumidors tindran més opcions per pagar els seus tiquets, si bé en un inici només es podia fer pels clients de CaixaBank, Bank Inter i Banc Sabadell, aquests ja han adaptat els seus sistemes. L'accés per la resta de consumidors serà progressiva fins a finals d'any quan es preveu que es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. L'ús d'aquest servei ha estat impulsat des de les mateixes administracions comunitàries perquè totes les transaccions de diners del continent es facin amb sistemes propis.
0: Melina, tu alguna vegada has pagat amb Bizum en una botiga o això encara no es pot fer?
1: De moment no ho he fet, però sí que les típiques paradetes amb fires d'artesania o així, a vegades, quan no porten el mini datàfon, aquest petitonet per pagar amb el mòbil, sí que han dit, ai, doncs fes-nos un Bizum. I llavors ho he fet.
0: I què et sembla, doncs, ara que es pugui pagar amb aquest nou sistema doncs, de forma més a més extensa a les botigues i que es normalitzi, no?, bàsicament?
1: La veritat és que fantàstic, perquè a vegades és allò que no portes efectiu. La targeta, pel que sigui, el wallet del mòbil tampoc et funciona. Llavors, agafes el Bizum, a vegades també va només amb un codi, no cal el número de telèfon, l'envies i ala, i ja ho tenen. Per tant, tot el que siguin més facilitats i que, òbviament, ens ajudin a pagar, doncs, millor.
0: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, no marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs digue'ns, Melina, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Avui la pregunta del dia va per qui més o menys. De moment encara no es pot pagar amb Bizum oficialment, però sí que el que estem preguntant és si els nostres oients acostumen a pagar amb targeta.
0: Molt bé, per tant amb Bizum no, preguntem si paguen amb targeta.
1: Així és, si són els típics que van sempre amb la targeta a tot arreu i porten monedes en comptades ocasions, com em pot passar a mi, o si al contrari sempre prefereixen anar amb diners en efectiu pel que pugui passar.
0: Fins i tot hi ha gent que ni la cartera, que va amb el mòbil directament i ja, doncs, ni monedes ni... Sí, vas amb el mòbil, per pagar?
1: És que a vegades em fa molta mandra haver d'agafar el bolso, el que sigui, o la cartera, llavors vaig amb el mòbil i pago. Hauria de portar diners en efectiu, no vagi a ser que vingui un apagón i em trobi que no tinc diners per pagar res, però de moment no m'hi he acostumat.
0: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, ens escoltem d'aquí una estona, fins ara.
1: Fins ara.

0: I Tiana tornarà a convertir-se aquest mes de maig en un punt de trobada per als amants de la música antiga amb una nova edició del Festival Tiana Antiga. Des del 23 de maig fins al 31, el municipi acollirà concerts medievals, renaixentistes i barrocs, activitats familiars i també propostes accessibles per tots els públics. Per parlar de tot plegat ens acompanya avui en Llorenç Blasi i també en Pablo Acosta. Benvinguts a tots dos al programa.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En primer lloc, us volem preguntar quin és l'esperit o la filosofia que defineix aquest festival, Llorenç.
1: Una mica tal com va néixer. Va néixer per poder difondre el que és la música antiga, interpretada sobretot amb criteris historicistes, i després doncs, amb instruments originals o rèpliques. No? I bàsicament la funció del festival és això, és difondre en directe doncs, la música interpretada amb aquests estils.
0: Uh-huh. Aquest any el festival dedica una atenció especial a Montserrat Torrent. Per què era important retre-li aquest homenatge?
1: És que, clar, es dona la benentesa de que justament enguany, que el mes d'abril, Montserrat Torrent ha complert la centena. O sigui, té 100 anys i és una dona extraordinària, no solament per haver arribat ja a aquesta edat, sinó perquè ha marcat les pautes de tot el que és la interpretació històrica, ha estat involucrada en reconstruccions d'òrgans històrics, sobretot el de Sant Felip Neri, que és una miqueta la seva culminació, i, en fi, perquè ha estat una intèrprete i una guia per tots els organistes del món, vaja, perquè inclús ara encara té llista de concerts arreu d'Europa i encara està assajant una hora cada dia, per tant és un exemple i se li ha de retre un homenatge, que per cert la Generalitat també ha contribuït a celebrar aquest any en vida.
0: I què hi podrem veure dedicat a la seva figura?
1: El que li farem bàsicament és on hi ha una petita exposició on hi ha la seva vida i la seva història i la seva obra. Després també doncs, bueno, hi haurà una petita exposició en el vestíbul de la sala del Benis, que és on es farà tot, i nosaltres el que farem és justament juntament amb l'Orquestra Barroca Catalana fer-li un homenatge amb obres d'orga que és el seu instrument, no? Uh-huh. I la seva vida. Aleshores serà una miqueta aquesta l'homenatge que li farem al festival com a festival, li fem aquest homenatge.
0: Uh-huh. Ara seguim aprofundint en el programa, no? On, doncs, una mica en què es farà i què no, però deixa'm que també us pregunti, perquè avui en dia hi ha molts festivals de música, és una tendència a l'alça, però festivals de música antiga no n'hi ha gaires, de fet jo només conec aquest de Tiana. Per tant, expliqueu-nos una mica per què el feu, des de quan el feu, poseu-nos en context, Pablo.
2: Doncs, a veure, sí que n'hi ha festivals de música antiga. Home, sempre als que ens agrada molt la música antiga i es dediquem a això, sempre ens agradaria que hi hagués més. Però sí que és cert que al voltant de Barcelona no. O sigui, a Barcelona sí que hi ha espais per la música antiga, especialment el festival que organitza l'Auditori, però bueno, al Palau també moltes vegades venen grups especialitzats, però festivals així d'aquest tipus no tenim massa, Per tant, és una molt bona oportunitat, no només per l'àrea de Tiana, sinó també per Barcelona i zones properes, per poder gaudir d'aquest tipus de festival, que no és simplement anar a un auditori, sinó que és una mica algo més, una experiència una mica més, bueno, més profunda, no? De, com ha dit el Llorenç, investigar els orígens de la música, la interpretació històrica, els instruments originals, en un ambient una mica més proper, una mica més, no sé com dir-ho, o sigui, més que ens acompanyem entre tots, és com una cosa més, bueno, un altre esperit que no és el de les grans sales de concert, que sempre això és molt atractiu a aquest nivell. Sí.
0: Hem de destacar també un dels concerts, el Goig de l'Ànima, que serà un dels plats forts d'aquesta edició. Què destacaríeu d'aquesta proposta?
1: Bé, precisament és el concert homenatge a la Montserrat Torrent, i justament destaquem, bueno, aquesta dualitat que hi ha en el barroc, Bach i Händel, com a grans autors d'obres importantíssimes, no? No solament les obres en si, sinó el que han representat per la història de la música. Aleshores, Té la particularitat de ser un concert amb el que s'anomena orgue obligat, o sigui, ha d'haver l'orgue, tant sí com no, i a més, bueno, amb figures destacades del panorama, ja no dic espanyol, sinó europeu i pràcticament mundial. Tenim el concertino de Manfredo Kramer, després la soprano de la Lídia Vinyes Curtis, i també hi ha l'oboista, ara no me'n recordo l'oboista com es deia,
2: intèrprets a nivell internacional, sense dubte. És una gran sort poder tenir-vos aquest any al
1: no, i aquí festival. aquí propet
2: sí, clar. Exactament.
0: El festival arrencarà amb Entre Bascant i també una proposta vinculada a la música medieval i la figura del Cid. Expliqueu-nos una mica, doncs, en què consisteix.
2: Bueno, aquest any és interessant també per nosaltres que l'obertura del festival es farà al carrer el dissabte 23 a 1:15 a la plaça de la Vila de Tiana. Es presentarà el festival i es farà amb la intervenció d'Entre Bascant, que és un grup dedicat a la música de l'edat mitjana, i bueno, esperem que sigui una manera també de fer una crida a tota la població perquè pugui veure quin tipus de música volem bueno, oferir, no? Com dintre de la programació del festival, i crec que serà molt bonic, molt interessant, com una mena d'una obertura molt, molt atractiva. I després el mateix grup Entre Bascant farà el seu concert oficial, per si dir-ho, a les 7 de la tarda a la sala Albéniz, que és la sala on fem els concerts, ja amb un programa bueno, molt, molt, molt interessant dedicat al Cid. I que creiem que pot ser superinteressant, perquè a més comptem, com ha dit el Llorenç i he dit abans, amb instruments que són reproduccions dels instruments de l'edat mitjana. I no és tan habitual poder veure aquests instruments en directe.
1: A més, aquest concert té aquell punt molt, no sé com dir-ho, o sigui, aprofitant la vinentesa, no? O sigui, el Cid va viure al segle XI i el Cantar del Millor Cid es va fer cap al segle XIV. Llavors, aprofitant això, doncs el grup Entre Bascant, dintre de la seva recerca del repertori, ha fet un recorregut, ha anat fent el recorregut del destierro que hi havia del Cid, i ha anat buscant i trobant el que s'anomena les músiques de frontera. I això ja ho deixo aquí perquè la gent
2: se'n senti. Que vinguin i que s'acabin d'enterar del cap.
1: A més, amb l'al·licient aquest que dèiem, de que els evidentment, instruments de medievals o n'hi ha pocs o no n'hi ha, i si estan en els museus.
0: Clar.
1: Per tant, aquestes rèpliques ens pot donar pas a entendre una miqueta com i qui ho tocava, això.
2: Sí, és un concert que barreja veu també i música instrumental, vull dir, també hi ha cantants.
0: Més enllà dels concerts i del programa, creieu que la música antiga viu un bon moment actualment a Catalunya?
1: Mira, el festival fa 26 anys que està fet. Bueno, que el fem, vaja. I jo et puc assegurar que hi ha interès. El que passa que, diguem, la gent que li agrada la música hauria de fer un pas més, en el sentit de no consumir, sinó interessar-se per la música, perquè moltes vegades hem sentit peces, doncs, fins i tot amb cantants moderns, doncs, que fan peces del renaixement anglès, com el Dowland, l'Sting mateix.
2: Sí, Sting.
1: L'Sting és un exemple. Volem dir que és una música contemporània, i el fet de buscar la interpretació com més a prop possible és aquest punt de contemporaneïtat que la fa vigent. I per això cada vegada s'està animant més la gent a fer aquest pas de no escoltar i consumir, sinó interessar-se pel que és això.
2: A més, és una música que demana una certa tranquil·litat. Vull dir, avui dia, per això el que diu el Jonas és molt interessant, perquè hi ha interès perquè vivim un món molt ràpid, no? I aquest tipus de música, que també per això és el que te comentava, d'aquest tipus de festival, també t'obliga una mica a aturar-te i a dedicar una estona a escoltar, a sentir, a veure coses, bueno, que del passat i que són part de la nostra cultura, de la nostra tradició, i crec que la gent s'ha de bueno, crec que és un... falta aquest punt, no?, una mica. O sigui, que sí que hi ha interès, sí que hi ha festivals, sí que hi ha certa activitat, però potser hi ha una part de la població que, i aprofitem això per animar la gent, que no és, encara no conec que aquesta música li pot donar sortida a una, bueno, a un desig que teníem avui dia, que estem tots estressats, tots amb un món hiper, no sé com dir-ho, sí, hiperestimulat, i que això pot ser també una manera de trobar un punt de connexió. Avui, com sempre passa, no, amb la Rosalia, que sembla que la Rosalia ha inventat una mica l'espiritualitat, que a mi m'agrada molt la Rosalia, però vol dir que hi ha molta gent, hi ha molts llocs on podem connectar amb aquesta manera de sentir una mica de més profunda, més espiritual, més transcendental, i aquest tipus de música, això segur que el que vingui als concerts trobarà aquest món.
1: Jo aprofito per dir que a més dona peu a entendre l'entorn de quan es feia la música, i en aquest sentit nosaltres cada any surt un pastís que es diu el Visigodí, que és justament una recepta del segle XIV. Bueno, una reinvenció, evidentment, perquè no sabem tampoc com eren les cuines que es menjaven, és a dir, tenim la recepta i prou, no? I la música antiga dona això, possibilitat a entendre què és el seu entorn.
2: No tenim un espai del Renaixement, però tenim també la sala del Benit, que és si no coneixem aquest, si és una sala molt bonica, molt interessant, una mica desconeguda potser, i per la gent que ha vingut, no, clar, però que també és un reclam, perquè realment mereix la pena, l'espai és preciós.
0: Doncs Llorenç i Pablo, animem a tothom de la comarca del Maresme que s'animi, doncs, a venir a aquest Festival de Música Antiga de Tiana. Si voleu, breument recordem les dates perquè no se'ns escapi i ho puguem apuntar al calendari.
1: Són els dos darrers caps de setmana de maig, 23, 24, 30 i 31. I també hi haurà un taller de l'Abuela Vihuela, per que és familiar, on pares i fills podran gaudir de construir fins i tot una vihuela, que és l'àvia de la guitarra.
0: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs,
1: no, entre altres coses, vull dir que mirin,
0: clar, clar. No,
1: que entrin al tianantica.com, que és
0: i poden veure tot el que es farà.
2: Tota la programació i tots els detalls.
0: Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé i que sigui tot un èxit. Gràcies.
2: Us esperem.
1: Això esperem.
2: Adéu.

0: bé, mentre acomiadem els convidats que acabem de tenir sobre aquest festival de música antiga, ràpidament anem a fer el tal dia com avui amb en Marc Tres Serres. Marc, bona tarda des de Tordera. Com va
1: bona
0: aquest
1: tarda,
0: divendres?
1: Gemma. Molt bé, amb ganes, sí, amb ganes ja d'enllestir-lo, tot i que, evidentment, també de fer un bon anar a Maresme, que ja ho has dit abans, que hi ha molt de suc, encara també a la segona hora.
0: Molt bé, doncs si et sembla bé comencem destacant els cantants o les personalitats famoses que avui fan anys. Endavant.
1: Sí, justament, ja ho deies bé, cantants en aquest cas. Avui a Marta Sánchez, i membre del grup Olé Olé, que també és compositora, avui fa 60 anys, i a més també és l'aniversari del guitarrista Joe Bonamassa, el nord-americà i cantant de blues, arriba avui als 49 anys. D'altra banda, avui 8 de maig Gemma es commemora el final de la Segona Guerra Mundial a Europa, és quan l'exèrcit nazi es va rendir el 1945 i per tant se celebra el Dia de la Victòria Europea, i també és el Dia Mundial de la Creu Roja, el Dia Mundial del Càncer d'Ovari i el Dia Mundial del Burro.
0: Ah, del burro de l'ase, no?
1: Bé, en aquest cas, clar, jo diria, no sóc molt expert en animals, però diria que hi ha un matís, no el sé explicar, però entre el burro i l'ase. En aquest cas és el burro. Per tant, el nostre burro català, avui li donem l'enhorabona, també.
0: També. Molt bé, doncs interessant, eh? És el Dia Mundial de la Creu Roja, del càncer d'ovari, del burro, i hem felicitat, doncs, a les persones famoses que fan anys. Més coses.
1: Va, com sempre, efemèrides, tal dia com avui, l'any 45, toquem una mica d'història, té lloc la massacre d'Argèlia. Lo curiós i trist és que tot va ser provocat per una manifestació que celebrava el que hem dit abans, l'acabament de la Segona Guerra Mundial. Un noi jove que duia una bandera argeliana prohibida per les autoritats franceses, que era qui colonitzava aquestes últimes dècades, aquella època, més ben dit, a Argèlia, va ser assassinat per la policia francesa que ja hi havia al país. Recordem que la població algeriana, doncs, com dèiem, vivia sota el colonialisme francès, i després d'això, molta part de la població es va enfadar, evidentment, i els disturbis van provocar que l'exèrcit i les milícies franceses ataquessin i matessin a milers de persones. De fet, s'estima unes 40.000. Evidentment, lluny d'aturar el moviment independentista, això va fer reforçar el sentiment anticolonial i va conduir, finalment, a la guerra d'independència contra França, que va començar el 1954, i per fi Argèlia, el 62, va aconseguir la independència.
0: Molt bé. Marc, més efemèrides.
1: Doncs acabem, com sempre, Gemma, amb la musical. L'any 1970, els Beatles publiquen el seu últim àlbum, Let It Be. Com que John Lennon i Paul McCartney no es portaven gens bé, dos dels membres del grup, va demanar-li Lennon a un dels productors més importants de l'època, Phil Spector, a les esquenes del seu company Paul McCartney, que li produís aquest àlbum d'una manera més experimental. És a dir, Lennon no volia a la seva manera i de forma egoista fer un àlbum d'una manera diferent respecte al que volien els seus companys i McCartney. Així que el 2002, McCartney, quan també es va enterar que havia passat això i la relació ja estava totalment trencada, va dir, saps què? Recuperem les cintes originals i ja edito una versió de l'àlbum Let It Be, que en aquest cas seria Naked.
0: Mhm. Doncs, vale, i escoltem una mica aquesta cançó, no?
1: No, en aquest cas escoltarem Get Back, que és una també de les cançons de l'àlbum de Let It Be. Ja veureu els oients segur, i tu també, Gemma, que l'heu escoltat més d'una vegada.
0: Doncs va, sentim un tros.
1: Bé, aquesta que estem escoltant és Let It Be.
0: És Let It Be, en Joan.
1: Sí, aquesta és Let It Be, no passa res, és igual, és una de les més famoses, òbviament, també, igual que Get Back.
0: Clar, a mi m'ha sorprès, no?, aquesta picabaralla que has comentat entre els dos artistes, entre Lennon i McCartney. Per què es van barallar, tu ho saps? No,
1: això és una cosa que ja sé que sempre hi havia hagut, malauradament, aquesta batalla, i que per això va acabar més aviat del que s'esperava els Beatles, però no sé si el nostre company en Sergi sí que ens en pot donar algun detallet més.
2: No té més secret que detalls de producció. És a dir, McCartney volia d'una manera, Lennon d'una altra, i no s'entenien. També, per molts, l'entrada de Yoko Ono a la relació amb John Lennon no va acabar d'anar bé per la banda.
0: Ah.
1: Quina llàstima.
0: Sí, doncs que estrany, no? Pobre Yoko Ono, potser era problemàtica.
2: Sí, i la cançó que escoltem, com a curiositat també, el piano que escoltarem és de Billy Preston, considerat el cinquè Beatle, juntament amb George Martin, que va ser el productor dels Beatles durant molts anys. Llavors, res, petit detall, que sigui considerat un cinquè Beatle, Billy Preston.
0: curiós. Doncs companys, amb la música dels Beatles, si us sembla bé, arribarem al punt de 57, a no ser que vulgueu comentar alguna cosa més.
1: No, jo justament amb en Sergi estava parlant per privat dels Beatles. Jo sé que a ell li agraden molt i a més, quan hem dit, hòstia, aquesta cançó pot ser bona, i evidentment amb ganes de gaudir-la.
0: Molt bé, sí. Doncs escoltem els Beatles i nosaltres ara tornem a l'Ona Maresma. Fins ara, companys.
1: Fins ara.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
9: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
9: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
13: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: La imagen lo dice todo. Panorama
15: terrible, apocalíptico.
14: Persona que logró...
16: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pots...

0: s'amplia la zona verda al barri Sant Lluís. La policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les últimes actualitzacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament al barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca, també l'avinguda del Mar, els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitat per trobar estacionament prop dels seus domicilis, sobretot a l'estiu. De fet, ara mateix està valorant aplicar el canvi a zona verda en 6 carrers més del barri Sant Lluís.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
1: Som-hi, seguim avançant quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit és el moment de remenar entre els arxius de la comarca del Maresme. Jordi Pratsavalls, bona tarda. Què ens expliques avui?
2: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs avui ens fixem en l'Alt Maresme, perquè era un 8 de maig, però de l'any 1997, quan Malgrat de Mar inaugurava el seu passeig marítim. Un acte popular i festiu que va servir per presentar oficialment aquesta obra que convertia la façana litoral del centre urbà en un passadís sinuós i atractiu amb tota mena de serveis. La delegada del govern central a Catalunya de l'època, Júlia García Valdecasas, va ser l'encarregada d'encapçalar la comitiva de personalitats en la qual també hi havia la majoria d'alcaldes, doncs això, de l'Alt Maresme. També hi van ser presents la cap de serveis de projectes i d'obres del Ministeri de Medi Ambient, Ana Maria Castanyeda, que ha estat la directora de l'obra, o que va ser la directora de l'obra, i el director de la demarcació de costes del Ministeri de Medi Ambient de Catalunya, Manuel Novoa. La celebració va començar a les 7 de la tarda, puntual, amb l'arribada de la delegada del govern a Malgrat de Mar. Després de signar en el llibre municipal, Júlia García Valdecasas va iniciar un recorregut pel nou passeig des de la Riera de Sant Genís fins a la plaça Rodona. L'alcaldessa de Malgrat, llavors Conxita Campoy, exercia d'anfitriona i va fer les explicacions oportunes a la comitiva de polítics i membres de diferents administracions. La festa inaugural va tenir protagonistes de luxe. Els centenars de malgratencs que van assistir a l'acte van gaudir d'un bon espectacle amb un cert caire de festa major. Les actuacions les van iniciar el grup brasiler Inae Brasil, acompanyats per les mulates del programa de TV3 del Força Barça. Ben entrada la nit, la celebració va continuar amb l'espectacle de llum i color dels comediants. El punt i final a la inauguració es va posar amb un aperitiu popular i rom cremat per a tots els assistents. Gemma.
1: Molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
2: Fins ara, gràcies.
1: I torna al Canet M'Atrapa. Un total de 43 artistes exposaran les seves obres d'art en 43 establiments comercials a Canet fins al 18 de maig. Enguany la proposta s'inspira en les muses i s'hi poden veure pintures i també escultures d'artistes locals. Ràdio Canet.
3: Si heu anat passejant per Canet, us heu pogut trobar als diferents comerços tot d'obres d'art d'artistes. Una nova edició del Canet M'Atrapa està aquí, una edició inspirada per les muses. En parlem amb la Nieves Martínez, membre de Mares Malabaristes, que organitza tot aquest patracol. Hola i benvinguda, Nieves.
4: Hola, què tal? Bon dia.
3: Com estàs?
4: Molt bé, aquí m'he escapat una miqueta.
3: Molt bé, ben fet. A veure, com deia, aquesta és una edició inspirada per les muses, oi?
4: Sí, correcte.
3: Explica'm a què es deu aquesta visita de les muses.
4: Doncs mira, la veritat és que no, bueno, tenim un grup d'artistes de Canet, que a més tenim un bon grapat de persones que es dediquen tant a nivell professional com a nivell amateur a fer coses meravelloses, i sempre fem una mena, una mica abans de l'edició del Canet M'Atrapa anual, el que fem és una mica de sondeig per veure quina temàtica volen escollir. I l'any passat es va escollir una, però la de segona va quedar les muses, amb molt poqueta diferència de vots interns. I llavors van dir, ja que va quedar tan a la part, doncs van decidir que aquest any es mereixien les muses ser protagonistes.
3: I per què les muses han de ser protagonistes del Canet M'Atrapa? Què aporten les muses?
4: Aporten inspiració. Sense elles no n'hi hauria art, no?
3: Bàsicament
4: seria aquesta. Sí que és veritat que no és una frase meva, però es diu, no, allò de que les muses existeixen però t'han d'agafar treballant. Doncs una mica això també.
3: També. Les muses és com el vehicle conductor d'aquest Canet M'Atrapa. Quants anys porteu ja?
4: Doncs portem 6 anys amb el Canet M'Atrapa. La veritat és que és una proposta que sempre té molt bona acollida. tant en els artistes com al comerç. La veritat que això es va iniciar una mica doncs, per promoure el comerç local després de la Covid del 2020 i una mica ho van donar aquesta volta doncs, perquè la gent no es quedés sense poder veure art i també doncs, que descobrís una mica el comerç que tenim a Canet. Sí que ens agradaria que tot el comerç tingués una obra d'art, és impossible perquè hi ha molts més comerços que artistes, però sí que intentem com a mínim que n'hi hagi una representació i a més doncs, intentem doncs, també parlar amb el comerç per veure quin li va millor, qui no, perquè a vegades també per temes d'espai és una mica més complexa. Per exemple, aquest any hem hagut de fer un parell de canvis dintre del recorregut per el tema també de les mides dels quadres o de les peces que s'exposaven, però tot solucionat.
3: Val, doncs si et sembla fem un repàs d'aquest recorregut per on podem anar, quines obres podem veure.
4: Perfecte, doncs bueno, sempre tenim una mica de referència tant la biblioteca com la Casa Museu, que són dels dos grans puntals, no?, d'aquest recorregut o el tret de sortida, però intentem doncs una mica que n'hi hagi a tot arreu perquè la gent hagi de passejar per tot arreu. Llavors tenim tot el que és la Riera, com dic, la biblioteca i la Casa Museu també, la Riera Buscarons, tenim també a la Riera Gavarra, a la part de dalt tenim Ronda Doctor Anglès, hem afegit algun comerç d'aquesta part que no havia participat en edicions anteriors, carrer Ample, una mica també algun carrer addicional com el carrer Avell, com el carrer Nou. Intentem, com dic, com a mínim que n'hi hagi un tastet de tot dintre de lo que és el mapa del nostre municipi, doncs perquè la gent hagi d'anar una mica a fer la volta. També dic que aquest any hem afegit la Riera Lledoners, era una riera que no n'hi ha un comerç com tal, però sí que està en l'associació de veïns de Lledoners 360, que s'han implicat aquest any i també participen a nivell col·lectiu. Doncs exposant a les seves finestres doncs alguna peça inspirada en les muses. Aquí sí que no n'hi ha un artista local allà, sinó que una mica ells mateixos dintre de la Riera, com ja en van fer els pessebres al Nadal, doncs una mica tindran alguna peça.
3: Són 43 establiments, per tant 43 artistes, 43 obres d'art que s'exposen. La decisió de on va cada obra, cada obra té el seu comerç. Cada comerç decideix quina obra vol o està convidat.
4: És un sorteig, es fa internament en el sentit de una mica el que toca, val? Per què? Doncs una mica perquè n'hi hagi una rotació. Sí que és veritat que aquest any de manera casuística en un parell o tres han coincidit en el mateix lloc de l'any passat, però normalment això no hauria de passar, però bueno, ha sigut casualitat. I sí que és veritat que després n'hi ha unes peces que sí que saben que són de gran format, que aquesta, per exemple, la que sempre va a la biblioteca és de, en aquest cas és de Ramon Faucón i Marta Teixidor. Sí, llavors tenen un format molt gran i aquí sí que busquem un espai adient perquè ja sabem que bueno, que som d'això, d'un gran format, però salvo petites excepcions com la d'aquest any de la Casa Museu, que també està un company que és pintor, que es diu Didac, que són unes peces també de gairebé 2 metres, clar, n'hi ha aquest tipus de peces, sí que hem de buscar nosaltres una mica l'espai adient, però la resta, que són mides o obres d'un format més petit, és una mica un sorteig, precisament doncs aquesta gràcia, no?, d'estar exposat doncs pot ser una botiga d'animals, per exemple, o un restaurant o una botiga d'ungles, per posar un exemple, no?
3: Déu-n'hi-do. I llavors més o menys quines obres podem veure ja, perquè les obres són sempre noves o hi ha...
4: No, hi ha una mica de tot, perquè és com tot, n'hi ha artistes que potser fins i tot aquestes peces, si algú les vol comprar, doncs li posen un preu a la botiga o lo deixen allà, al contacte. Hem de dir que totes les obres estan identificades, o sigui, nosaltres fem una cartela en la qual es posa el nom de la persona, bueno, o el nom artístic de la persona, el contacte contacte si ho vol deixar i una mica la tècnica que ha fet servir. Això sí, sempre està al costat de l'obra. I després, dintre d'això, doncs, n'hi ha diferents. Majoritàriament, sí que és veritat que el gran gruix és la pintura, però trobem molta escultura també, i fins i tot, per exemple, a una de les botigues que es diu El Girasol, doncs els alumnes de l'entitat de collage fotogràfic han fet unes peces, fan una mica un recull de tot el que han fet durant el curs i ho es posen allà. Aquestes peces, per exemple, no estan en una venda, però sí que és, doncs, una peça d'inspiració també.
3: El que queda clar és que amb iniciatives com aquestes es demostra una cosa, i és que Canet té molts artistes, molta gent que té aquesta pulsió artística que necessita treure endavant, no, Tinyeves?
4: Sí, bueno, estem a més molt contentes perquè, com dic, hi ha artistes, doncs, reconeguts dintre d'aquest gruix, però també tenim artistes, doncs, molt nòbels, molt jove, que comença a... I és una manera també d'incentivar ja no només el comerç, que evidentment, com dic, sempre té una gran acollida, perquè, bueno, pues és una visibilitat que donem extra, però sí que és veritat que aquesta gent jove veure exposat, que a vegades costa, no?, que potser facin una exposició, però sí que veure o passejar pel carrer, veure que estan exposats i poden ensenyar a la família o als amics, doncs és una cosa que els agrada molt i els incentiva per continuar dintre del món de l'art.
3: Això és el Canet m'atrapa, el podreu veure, ja està, ja si visiteu Canet, ja si passegeu per Canet, ja veureu que ja trobareu totes aquestes instal·lacions artístiques en els comerços, i això estarà fins al 18 de maig. Que Nieves, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que les muses segueixin inspirant-te.
4: Sí, gràcies. Igualment afegir una coseta molt petita, que és el recorregut, els tríptics del recorregut ja estan des d'aquesta setmana, des de dilluns, tant a la Casa Museu com a la biblioteca. Són els dos punts que, si algú vol agafar el tríptic per fer tot aquest recorregut, a part del nostre Instagram, evidentment, i ja crec que l'Ajuntament també l'havia publicat, però físicament els tríptics ja estan disponibles des de, com dic, el dilluns passat, a la Casa Museu.
3: Fantàstic.
4: O a la biblioteca de Canet de Mar.
3: Doncs allà que anirem. Una abraçada. Gràcies.
4: Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies.
1: I com cada setmana, és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i amb Martí Capçada. Som-hi.
5: Doncs sí, així és, Gemma, com cada divendres anem a fer un petit repàs de les recomanacions que ens porta la Mireia al cinema i també a les plataformes, així que donem la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
6: Bona tarda, com esteu?
5: Molt bé, amb ganes de que ens facis 5 cèntims de veure qui no tingui plan per aquest cap de setmana o per la setmana vinent, què li recomanem per anar a veure el cine. Crec que, si no m'equivoco, per al cinema tenim dues propostes, correcte?
6: Sí, tenim dues propostes, i la primera d'aquestes propostes és Les ovejas detectives, que és una comèdia britànica que arriba aquest divendres i que està protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson. Cada nit un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós al seu ramat d'ovelles. Quan un dia el troben mort, les ovelles se n'adonen que ha estat assassinat i intenten resoldre el cas. És una pel·lícula basada en la novel·la de Leonie Swann, i que bé, doncs, és bastant divertida, i per aquests que els agrada, doncs, les històries de misteri també.
5: Carai, és una mica sorprenent perquè, clar, parlem d'una pel·lícula en part detectivesca, així d'un assassinat, com has dit, o d'un cas, però ho investiguen unes ovelles, però ovelles que cobren vida, bueno, vida, vull dir que parlen i són com humans, o com va la cosa?
6: Sí, són unes ovelles animades, de fet, doncs, barreja el que és les ovelles animades amb personatges de carn i ossos, com el cas dels personatges que interpreten el Hugh Jackman i la Emma Thompson.
5: carai, doncs només per la peculiaritat crec que ja valdrà la pena acostar-nos a donar-li una oportunitat a les ovejas detectives. Ens anem a la segona proposta, Mireia, si et sembla, que parlem sí. de couture o alta costura.
6: Sí, en aquest cas ja canviem completament la història. És un drama francès d'històries entrecreuades que està escrit i dirigit per Alice Binocourt i protagonitzat per Angelina Jolie. En aquest cas, doncs, ens situen en plena voràgina de la Setmana de la Moda a París. Els camins de tres dones s'entrecreuen, els d'una directora nord-americana de cinema, una jove model del Sudan i una maquilladora francesa que treballa a les desfilades.
5: I aquesta l'has vista tu o encara no?
6: Encara no he tingut temps perquè arriba avui aquest divendres al cinema, però sí, espero veure-la. Són estrenes, sí, són d'aquest divendres.
5: Ah, molt bé, molt bé. O sigui, acabades de sortir del forn, ens portes?
6: Com qui dius, sí. Com qui dius, està recent sortides del forn.
5: Tu, Mireia, ara, a banda de les pel·lícules, què ets més, d'anar al cinema entre setmana o t'agrada més el cap de setmana, que ja hi ha festa i potser vas més tranquil·la? Quin dia és el teu preferit?
6: A mi m'agrada més el cap de setmana, perquè és més de cinema, no sé com dir-ho. Després, entre setmana costa una miqueta trobar el moment per anar-hi, per tant, és cap de setmana crec que és ideal més per anar al cinema, però bé, també està bé el que es pugui anar entre setmana, és molt bona pensada també.
5: Clar, diria que entre setmana, si no m'equivoco, hi ha el dia de l'espectador, el dimecres, que surt una miqueta més barat, o, bueno, això segons el gust de cadascú, però jo també em quedaria amb anar al cap de setmana, eh?
6: Sí, sí, que a més les estrenes sempre arriben al cap de setmana, si hi ha festius una miqueta abans, però és quan arriba la nova fornada de pel·lícules noves, llavors potser és millor cap de setmana per veure-les de primera mà, ja.
5: I aquesta setmana tenim les ovejas detectives i alta costura, com ben s'has explicat tu, Mireia. Canviem d'àmbit, si et sembla, i ens anem a les pel·lícules en streaming, que ens portes tres propostes per qui no li hagin convençut aquestes dues, tot i que crec que alguna segur que sí. Doncs, a veure, per quina comencem? Per Esa cosa con alas, si no m'equivoco?
6: Sí, és un títol molt peculiar que ha arribat a Filmin i Movistar Plus. En aquest cas és un drama psicològic britànic que està dirigit per Dylan Souter i que també fa de guionista i es basa en la novel·la de Max Porter. El protagonista és el Benedict Cumberbatch, el protagonista, recordem, de la sèrie Sherlock. Aquest actor interpreta un home que acaba de perdre inesperadament la seva dona i que també perd el control de la realitat quan comença a veure cantonades estranyes a l'apartament que comparteix amb els seus dos fills petits. És a dir, és una pel·lícula que barreja una miqueta el drama psicològic, també doncs una miqueta aquestes coses que passen, no?, que succeeixen, que juguen una mica amb la realitat. Una pel·lícula una mica així estranya, podríem dir, però bé, l'actor és molt bo i doncs, també la destaquem aquesta setmana.
5: Sí, em dóna la sensació, jo ja saps, Mireia, que faig aquesta secció, però no és la meva especialitat al cinema, però diria que a l'actor aquest de Sherlock sempre li donen papers de detectiu, no? És com que ja ha agafat el personatge aquest més enllà de la sèrie de Sherlock.
6: Sí, sí, sí, és un actor, a més el rostre que té és molt peculiar i crec que hi ha certs personatges que li escauen molt bé, i un és el de detectiu perquè està excel·lent a Sherlock, però també ha fet altres pel·lícules que també, per exemple, El poder del perro, que és una pel·lícula que va anar als Oscars ara farà no sé si 3 o 4 anys, que també estava molt bé, que ell era el protagonista, i aquesta que arriba ara també, i la sèrie, no oblidem la sèrie Eric de Netflix, que també té un personatge que s'assembla molt d'aquesta pel·lícula.
5: Fixa't, que els actors a vegades els hi costa sortir una mica del paper que els encasillen. I ja abans de canviar de proposta, crec que la pregunta és inevitable. No sé si ens la pots contestar perquè potser ens fas algun spoiler, però què és Esa cosa con alas? A mi se'm passa pel cap un ocell, però no ho sé.
6: Sí, bé, és alguna, direm només que és alguna cosa que ell veu, així ho deixem en punts suspensius per no esgarrar la pel·lícula a ningú. És una cosa molt psicològica, diguéssim.
5: Molt bé, m'agrada, m'agrada. Doncs Mireia, passem dit aquesta pel·lícula, que com hem dit la podem veure a Filmin o a Movistar Plus, passem a la quarta proposta del dia, que parlem de Sketch, Cuidado con lo que dibujas.
6: Sí, aquesta història és una pel·lícula d'aventures infantil que és nord-americana. Es pot veure a Amazon Prime Video, a Rakuten TV, a Filmin i a Movistar Plus. En aquest cas, doncs, ens diuen que quan els peculiars dibuixos d'una nena cobren vida, deixant un reguitzell de caos al darrere, una família en dol ha d'unir forces per lluitar contra ells. És una història, podríem dir, infantil, més per tota la família, que, doncs, que també està molt bé.
5: Molt bé, de moment et quedes amb alguna preferida o acabem amb la cinquena proposta i després ho comentem millor, potser?
6: Sí, acabem amb la darrera, que és l'última que portem aquesta setmana, que és Influencers, que és una pel·lícula que es pot veure a Movistar Plus. En aquest cas és un thriller nord-americà que es presenta com la seqüela d'Influencer del 2022. En aquest cas està dirigida i escrita per Curtis David Harder, que també va dirigir la primera part, i està protagonitzada per Georgina Campbell. En el sud de França, la terrorífica fascinació d'una noia per l'assassinat converteix la seva vida en un caos. És a dir, aquesta noia, doncs, és una influencer que està fascinada per als crims.
5: És a dir, no pensava així per al títol, pensava que seria potser un o inclús una docu-sèrie dedicada als influencers, ara que està molt, molt de moda, sí. Però parlem de també d'un assassinat, i d'un cas d'una sí. Noia que el vol poder intentar descobrir pel seu propi compte.
6: Sí, sí, és un tipus de pel·lícula que fa més un retrat de la persona, de la noia aquesta, que bé, està fascinada, i això li fa investigar i al mateix temps doncs, li comporta uns riscos per la seva vida, evidentment.
5: M'agrada també la trama. Ja comentem més d'un cop que quina aquesta secció, que totes aquestes pel·lícules de detectius, de casos i això, sempre estaran al capdamunt de la llista a l'hora d'escollir-les. Les trobo molt, molt interessants. Ara sí, Mireia, acabada la llista d'avui, amb quina et quedes tu, si és que et pots quedar amb una?
6: Jo estic entre les Ovejas Detectives, que em crida molt l'atenció, que he vist el trailer i em sembla molt bona proposta, i també aquesta darrera, Influencers. A veure què tal.
5: És a dir, seguim amb tema d'aquests, de detectius i d'intriga.
6: Sí. Sí, totalment.
5: I què et volia dir, Mireia? Passada ja les propostes que ens has vingut a portar avui, vam comentar fa uns dies una pel·lícula que està tenint molt de rebombori, que és la de Michael, que ho està realment petant i ens la vas portar. No sé si has tingut l'oportunitat d'anar-la a veure.
6: Encara la tinc pendent, però és veritat, està sent tot un èxit. De fet, la crítica no l'ha abraçat gaire, però com que és un biòpic, un drama biogràfic que la família doncs, li ha posat molt d'interès, ha tingut un èxit brutal a nivell de taquilla que està arrasant. I bé, doncs, és una proposta que al públic doncs, li ha agradat moltíssim. Recordem, es va estrenar el 22 d'abril i està sent tot un èxit ara.
5: Ah, però a nivell de crítica dius que no, que no ho ha acabat d'acompanyar-ho.
6: No. A veure, pel que jo he llegit és més èxit de públic que de crítica. Suposo que és perquè potser esperaven una mica més de... o sigui, entrar molt més a la part fosca per entendre'ns de Michael Jackson, però hem d'entendre que és una pel·lícula que ve amb el recolzament de la família, per tant, segons quins temes potser no els interessa tocar-los, i això fa que potser hi hagi una mica de decepció en algun sentit.
5: Doncs Mireia, esperem que en les pel·lícules que ens has portat aquesta setmana la crítica sigui positiva i si més no, doncs que entretingui els nostres oients i novament, doncs, donar-te les gràcies per fer aquest treball de recerca diria, i ens escoltem la setmana que ve amb més propostes i veurem
6: Perfecte.
5: Si millors
6: gràcies
5: que vagi bé Mireia
6: que vagi molt bé. Fins aviat.
5: Una abraçada.
1: Molt bé, doncs després de conèixer totes les propostes que s'estrenen aquest cap de setmana al cinema i també a les plataformes, moment del repàs a la pregunta del dia. Companys de l'Ona Maresma, aquí està la Melina, en Jordi.
7: Aquí estic jo.
8: Jo també, des de Magrat, també.
5: Jo també.
1: Ai,
5: des de
1: molt
5: Tordera.
1: Bé. Oi, hola, quina hola. Sorpresa més agradable que estem tots.
5: Home, no? Sí, sí, sempre, sempre és una sorpresa agradable, si fos al contrari, malament.
1: Ja, sí, sí. A veure, Melina, guapa, què estàvem preguntant avui a l'Ona? Recorda'ns-ho.
7: Doncs avui estàvem preguntant si els nostres oients, i en aquest cas els nostres companys de l'Ona Maresme, acostumen a pagar amb targeta.

0: les aquestes que et sobren o el típic bitllet de 5 euros per pagar el pa i algunes cosetes, però coses importants sí que amb targeta, sí.
1: Mm. I la resta?
2: Jo, a mi, sobretot, jo abans quan feia d'entrenador de bàsquet cobrava, clar, amb un sobre i per tant amb diner negre, i llavors jo sempre pagava, com ara estava explicant el meu company, amb bitllets, encara que això sobretot en el pa, la compra, un sopar fins i tot, però clar, com que ja tot m'ho passen directament a la targeta, doncs és veritat que jo anar a treure diners, si no és un cas molt necessari, sempre pago amb targeta. Tot i que m'agradava molt, pagar sí, amb les monedetes.
1: Amb efectiu. I en Martí, que no paga. La que no, Martí.
3: Home, normalment els pobres, des d'aquí ja ens una fletxa a favor dels meus amics, com que els hi va millor econòmicament, sí que a vegades em conviden alguna cosa. Però jo et diria que sóc més de dels vells temps, perquè no sé si us passa, companys, però jo trec, m'agrada treure efectiu, perquè després sí que veig que em baixa el compte i em fa mal quan trec en efectiu, però quan passen un parell o tres de dies ja me n'oblido i em sembla com que aquells diners, si vull pagar alguna cosa, em surt com gratis, ja. Si vaig a menjar fora i pago un efectiu, com que ja se m'han restat del compte fa temps, penso, ah, mira, doncs això, un sopar gratis, quan no és així, sí, però bueno.
0: O et guardes guardes els bitllets en una altra cartera i després un dia revisant el calaix veus que tens un bitllet de 20 o 30
2: exacte,
0: euros i dic, ostres, mira, ja tinc diners per fer alguna
2: cosa. Això passa.
0: Sí, sí. Això també em passa a mi, jo també ho faig, això.
1: La sensació de trobar-se diners en llocs que no t'esperes és molt guai, aquesta
2: fabulosa
1: sensació.
2: Sí, sí, sí.
1: Fins i tot, si alguna vegada pel carrer us heu trobat algun bitllet?
4: Sí, algun cop
0: carteres,
4: sí.
0: I carteres.
4: Malauradament,
2: sí,
4: pocs
2: una
4: diners.
2: Vegada.
1: Pocs
2: exacte
1: diners, Melina.
4: Sí, però jo crec que si m'hagués trobat molts, almenys tal com sóc jo, hagués anat a la policia a donar-los.
3: Mm. Jo em vaig trobar un dia.
0: Jo m'hagués quedat.
2: La gent està dubtant, eh?
0: Però sí. Jo clar, us he de dir que...
1: Què són
0: us he
1: molts?
0: De dir que jo em vaig trobar... Perdó, eh? Però és que si no se me'n va. Em vaig trobar un bitllet de 20 euros dins del mar. O sigui, bussejant, no, em vaig trobar un bitllet de 20 euros. Això va ser brutal.
1: Mare meva.
2: Quin gelat et devies comprar després, eh?
0: Ui, tant, vaig gaudir. Jo cridant a la platja, mama, tinc un bitllet de 20 euros.
4: Us dono un consell.
1: Eres petit, no?
4: No només per sí ser bones persones i tornar els diners, sinó també, a dia d'avui hi ha càmeres a qualsevol lloc. Sempre s'ha de ser bona persona, i tornar els diners, però hi ha càmeres a qualsevol lloc. Si qualsevol persona denuncia que ha perdut, no sé, 200, 300 euros i miren les càmeres de seguretat que hi hagi per allà aviat, o sigui, per allà al costat, us poden arribar a pillar. Llavors,
1: bueno, però com a molt, Melina, els hem de tornar i ja està, no?
4: No ho sé, no sé com va la llei en aquest cas.
1: No crec,
4: però per
1: que
4: si
1: hi hagi
4: de cas...
1: una multa.
0: Bueno, en aquest cas només has de dir que jo els estava protegint perquè ningú
2: clar
0: se'ls endués i llavors,
2: ara,
0: doncs,
2: ara
0: llavors
4: ja no vas anar d'aquí
0: ja
4: una
0: està
4: estona a la policia a donar-los.
1: Exacte, i cola que
3: mira
1: flipes.
3: En relació a el que diu la Melina, jo fa molt poc em vaig trobar un bitllet de 20 enganxat a la ranura d'on surt el diner del caixer, d'un d'aquests caixers a peu de carrer, però com enganxat, com quan surt que tu demanes treure diners, doncs allà sense que algú l'hagués tibat. I ho vaig trobar tan estrany, i jo que sóc supercagat a sobre, que el vaig agafar i em vaig estar 10 minuts de rellotge parat allà davant del caixer, esperant a veure si algú em veiés o pensant, bueno, si les càmeres em veuen, que veguin que he fet l'acte, però no va aparèixer ningú i me'n vaig anar cap a casa.
1: De quina quantitat era aquest bitllet, Martí?
3: No, eren dos bitllets de 10 euros, o sigui, 20,
1: vale,
3: que bueno, no
1: home
3: és gaire cosa.
1: No,
3: bueno,
1: és poca cosa, però mira, tu vas quedar, no, al final?
3: Sí, home, ja portava ja 10 minuts que no sabia què fotre.
4: Va ser la
3: i vaig dir,
4: propina
3: doncs...
4: per esperar.
3: Exacte, sí. Exacte.
2: El sopar de l'Ona Maresma.
1: Ai, sí,
3: sí ganes,
1: eh? Que hem de decidir el dia, eh? O sigui, jo vaig fer l'enquesta per votar un sol dia, en Marc Tresserres me la va tirar pel terra i em va fer una enquesta que es pot votar més un dia i ara estem empatats. Ara quan tornem de la pausa, ho debatem, vale? Fins ara, companys.
3: Fins ara.
1: Ara tornem.
0: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: I seguim a l'Ona Maresma, i com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre, a l'Ona Maresma, Jordi, què ens proposes avui?
2: És temps de parlar de teatre i de seguir la programació de l'Escena Nou, aquest cicle de teatre que es fa al nostre municipi. En aquest cas parlem de teatre familiar, i és que la Guilla Teatre aterra al nostre municipi aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda per presentar-nos Bruixanteris, un molt bon espectacle que us volem explicar amb una de les seves protagonistes. És la Meritxell Morera, que la tenim al telèfon. Meritxell, molt bona tarda, benvinguda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Gràcies per ser amb nosaltres i per atendre la trucada d'aquest programa. Marcàvem aquesta data en vermell a l'agenda, i és que aquest diumenge tenim sessió de teatre familiar a Palafolls, Bruixanteris. Explica'ns una miqueta, perquè crec que veurem bona sessió de titelles, oi?
3: Sí, exacte. Bruixanteris és un espectacle bàsicament de titelles. És un espectacle més o menys de dones, tots els titelles són femenins. És una bruixa i que troba una nena i la cria amb ella, perquè resulta que hem anat buscant informació i aquestes dones anomenades bruixes, que potser no eren tan dolentes com sempre ens les han pintat, doncs una de les coses que els solia passar és que adoptaven criatures, sobretot nenes, que la família doncs no les podia tenir o eren abandonades, el que fos, i les adoptaven i els hi traspassaven tots els seus coneixements. Aquestes dones no eren bruixes en si, eren remeieres. Nosaltres amb aquesta història barregem una mica el tema de la màgia, les bruixes com a dones màgiques, però també amb el tema de les remeieres.
2: Ara t'escoltava i pensava que important també és la sessió de teatre familiar, i dir-li així precisament, perquè un pot pensar, vaja, un espectacle de titelles pot ser per als més menuts de la casa, i segurament també ho és, però en aquest cas parlem de que segurament els més grans també disfrutarem d'aquest espectacle, Meritxell.
3: Jo penso que sí, els espectacles familiars sí que tenen un codi que és especial per la canalla, per nens i nenes, però sempre tenen moltes coses atraient pels adults, no deixa de ser teatre. Si és familiar, sí, clar, hi ha coses, està fet perquè la canalla et pugui seguir, et pugui entendre, però no té per què excloure als adults.
2: Home, i tant, totalment d'acord amb aquesta afirmació. T'anava a preguntar, Meritxell, perquè hem pogut veure algunes petites fotografies de l'espectacle, que òbviament vindrem a veure en viu aquest diumenge. Òbviament també hem pogut veure a la vostra web que teniu algun petit tastet del que és aquest espectacle. Ens criden molt l'atenció les titelles que mostreu. Crec que les heu fet fins i tot vosaltres, no? Estan fetes a mà.
3: Sí. De fet, tot el que veuran en escena està fet... nosaltres ens considerem, a Guilla Teatre ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. Sobretot, els ulls dels titelles també els hem fet nosaltres, el vestuari dels titelles, tot està fet per nosaltres. La fotografia també, i llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això, i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i la fotografia de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica els detallets.
2: Tot un plus, òbviament, la creació d'aquests titelles, però també després saber-los manejar, que jo em consideraria incapaç, i a mi sempre em deixeu bocabadat, com manegeu els titelles com si fossin part de vosaltres, no? Això també és tot un art, Meritxell.
3: Sí, és un art, és qüestió de pràctica també, perquè ningú ha nascut ensenyat, i és qüestió de voluntat i ganes i de passió una mica, no? Hi ha gent que ens agrada donar vida i ens posem al servei d'aquests titelles, ens agrada donar vida i explicar històries amb aquests titelles. Altres persones ens ho fan amb el... amb la interpretació a partir del seu cos, vull dir, hi ha moltes maneres d'interpretar, postiteria és un tipus d'interpretació, i tant.
2: Mm-hmm. Meritxell, m'agradaria situar-me a l'inici de tot plegat, perquè si no m'equivoco, ja porteu uns anys rodant per arreu de Catalunya, presentant aquest i d'altres espectacles, després en parlarem, però parlem d'aquest Bruixanteris. Com va néixer aquest espectacle? Com recordes els inicis de tot plegat?
3: Doncs el meu company, en Pere Ferran, que és l'altre membre de la companyia, va estar molt de temps, un temps, va ser 4 anys, em sembla, 4 edicions, que va estar a la Fira de Bruixes de Sant Feliu Sasserra. I es va haver d'anar nodrint de totes aquestes històries de les bruixes, de les dones, les remeieres, que les anomenaven bruixes. És una fira que es fa cada any a l'1 de novembre, on tot el poble es volca i fan un espectacle cada any. Ell era el director i, clar, havia d'anar buscant informació per fer cada any una peça diferent, no? I aquesta informació molts cops me l'explicava a mi, i a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també pot ser perjudicial. En qualsevol cas, el que jo estic que tenia ganes de parlar amb aquesta dramaturgia és la contraposició entre l'antic i el nou, no? Els sabers aquests que es traspassen a través dels llibres, a través de la paraula, i per altra banda parlar de totes aquestes eines tecnològiques que estan apareixent, i aquesta contraposició, i com podem mirar d'anar junts, de ni un és millor que l'altre, però sí que poden mirar de conviure, no? Hem de buscar la manera de conviure. I em va semblar interessant fer-ho a través d'aquests personatges, una senyora remeiera, una bruixa que té els poders de la màgia, tot lo ancestral, i una nena que va creixent i cada cop li van interessant més les noves tecnologies, no? Llavors, haureu de venir a veure l'espectacle per veure què passa. Seria aquesta contraposició entre l'antic i l'antic i com poden caminar junts, agafats de la mà, no? D'alguna manera que pot fer que tot es pugui combinar, no? Mm-hmm. Per no deixar una cosa malament i l'altra és molt bona, o al revés, no?
2: Mm-hmm. M'agradaria posar en valor també, ara que t'escoltava, per si se'ns ha passat per alt, que el text també és vostre, és a dir, és una creació 100% vostra, iniciada des de zero, i on vosaltres en parlaves abans d'escenografia dels titelles, però òbviament també el text és vostre, Meritxell.
3: Sí, és una aportació nostra de 100%. També hi ha una part molt important de la persona que ens va dirigir, que el seu ull ens va portar per un recorregut molt especial pel qual encara no havíem passat mai nosaltres. Ella és l'Esther Cabassés de Xotitelles, que va ser la directora, i ens va ajudar molt, perquè nosaltres exclusivament titelles no l'havíem fet mai. Havíem combinat molt paraula, narració amb titelles, sempre combinant, no?, titelles i màscares, sempre havíem anat fent això, però exclusivament titelles com aquest no ho havíem fet mai. I per això vam agafar una experta en la matèria, que és l'Esther, i ens va ajudar molt. Vull dir que sí que és una creació, la Guilla Teatre, però no vull deixar de donar valor a la persona que ens va ajudar, no?, a acabar de posar-ho, d'aixecar-ho, no?
2: Mm-hmm.
3: La idea, tot i els textos, tot això és nostre, però sí que l'Esther ens va ajudar molt a tirar-ho endavant.
2: Mm-hmm. De fet, Bruixanteris és l'espectacle que veurem aquest diumenge, com dèiem, al Teatre de Palafolls, al punt de les 12 del migdia. Repeteixo, entrada lliure, això sí, l'aforament limitat, però no és l'únic espectacle que teniu amb la Guilla Teatre. Meritxell, crec que ara tinc el web aquí davant, crec que n'esteu fent rodar com 5 o 6, no?
3: En Moviment Ara tenim la carretada de conte,
2: sí,
3: que la fem des del 2013, que aquesta sí que és combinació, és narració oral, combinació amb titelles, màscares i objectes, perquè al final els personatges del conte final són hortalisses i a mesura que va passant l'espectacle, el conte, anem creant una amanida que al final el públic es pot menjar. És així un final una mica especial, diferent. Després tenim de faula, que és una mica semblant, però aquest cop, en comptes de conte, són faules i ho fem amb titelles.
2: Sí.
3: I què més? Ai, Quimera. Quimera és una combinació entre personatges clown i un titella. Els altres dos que havíem fet, el primer, el segon el primer i el tercer espectacle, que són l'Hort de Campitocs i Draps, ja no els fem. Els vam fer durant molts anys, però perquè havíem d'anar hi ha un moment que vas traient coses, el que no surt tant, doncs ho vas desestimant i al final ens hem quedat amb aquest.
2: Home, Déu-n'hi-do,
3: ara, actualment, sí, tenim aquests tres i després un de contes de petit format, que són els contes menuts.
2: Doncs tindreu l'oportunitat de veure Bruixanteris aquí al Teatre de Palafolls, un espectacle únic, sens dubte, que farà les delícies de grans i petits. Aquest diumenge a les 12 del migdia vindrem a aplaudir ben fort. Gràcies a Meritxell Morera per atendre la tocada d'aquest programa i ens veiem, com dèiem, el diumenge al migdia. Gràcies.
3: Perfecte, gràcies a vosaltres. Esperem que vingueu i que disfruteu.
1: Molt bé, encarem la recta final del programa d'avui parlant d'esports. Toca tertúlia esportiva, divendres, normalment ho fem els dilluns, però és que aquest diumenge hi ha clàssic. Així que, Martre Serres, explica'ns què passa.
4: Doncs bé, és molt clara la situació, Gemma, i tots els oients que ens esteu escoltant. El Barça, per qui no ho sàpiga, és a un passet de proclamar-se campió de Lliga. Només li falta un punt per ser-ho. Queden 4 jornades, porta 11 punts d'avantatge al conjunt blanc. Ara explicarem també la situació del Madrid amb tots els companys de l'Ona Maresma. I bé, que el Barça juga a l'Spotify Camp Nou i per primera vegada a la història es pot proclamar campió de Lliga jugant al Clàssic. Per tant, aquí els culers, companys, companyes, no sé si veureu el partit, pronuncieu-vos.
5: Home, sí.
1: I tant.
5: Sí, sí.
1: I tant, o sigui, jo estic esperant al sofà de casa a veure si puc mirar el futbol allà.
4: Què més? La Gemma sí. Tirant una miqueta d'ironia, eh?
1: No, home,
5: bueno,
1: no.
5: Però diu això, però després l'acaba veient, jo crec.
4: Sí?
1: Amb el meu pare.
5: Bueno, va bé, ja molt bé.
1: Amb en Jaume.
5: No sé, jo crec que és un partit que s'ha de veure, no? Hi ha un partit per concloure la temporada, ja que un cop passi aquest, ja el que ve, doncs, passarà a ser interessant. I esperem, home, no sé què opineu vosaltres, però hauríem de guanyar, no? Tant pel nivell esportiu com amb tot el batibull que hi ha dins del vestuari del Madrid, veig com impossible que no passi.
1: Jo crec que també, que guanyarem.
4: Ara després farem la porra just abans d'acabar. També Sergi, et volem escoltar. Melina, què? Javi, com veieu el partit d'aquest cap de setmana i la situació després del Madrid, el vestuari del Madrid?
1: A veure, mira, Marc, jo que sóc una entesa del tema, crec que el Madrid, o sigui, està en el seu pitjor moment, no futbolísticament parlant, sinó a nivell de tot, no? Les picabaralles que tenen, enfadats tots amb l'Mbappé, que si l'Mbappé se'n riu de nosaltres, que no el volem, fer-lo fora no el podran fer fora perquè el tenen contractat fins al 2029, li haurem de pagar un paston. No sé, jo crec que ara el Madrid té molts problemes interns i que això s'està reflectint també en el terreny de joc, perquè al final tot suma.
4: Home, i tant. Martí, no sé què opines respecte a això, perquè no és només tema Mbappé, que sembla que li rellisqui, parlant clar i sense embuts, al seu actual club, sinó que a més hi ha batusses dins del vestidor, que suposo que tots heu vist ja bromes a les xarxes socials, de que sembla un camp de batalla i de boxeig, fins i tot. Rüdiger amb Álvaro Carreras, les empentes i els punts de sutura de Valverde quan es va barallar amb Tchouaméni, tot i que Valverde ha dit que realment no va ser el seu company d'aquí l'equip qui va fer, li va produir aquest trau. Bueno, què opines, Martí?
5: No, jo és que, mira, porto fascinat amb aquest tema. O sigui, ara mateix, quan no estava intervenint a l'Ona Maresma, no em paraven de sortir TikTok sobre el tema. I és que jo, en la meva vida, ja també no sóc molt gran, però en la meva vida havia vist un caos intern dins d'un vestuari, però és que en qualsevol esport, et diria, perquè estem parlant de que Fede Valverde va quedar semi-inconscient al terra, que el van haver de treure amb cadira de rodes, i està aquí, que estarà entre 10 i 14 dies fora dels terrenys de joc, i ara mateix es troba a l'hospital amb punts al cap.
1: És sí, que vull dir... va tenir mala sort, caure d'aquesta forma, Martí.
5: A veure, però...
1: No, clar, va ser pel mastegot.
5: Però això aquí ho, això no... Clar, no diran que va ser pel mastegot. A veure, jo vull pensar que sí que es deuria caure, però està clar que hi ha informació aquí que no sabem ben bé com va anar. És que no ho sé, ho trobo surrealista, la veritat.
1: No sé, mira, a mi realment m'és igual el que li passi al Madrid, o sigui, més enllà de si tenen problemes o no, aquest diumenge veurem què passa. Jo tinc confiança, Marc i Martí, en que tindrem un bon resultat. No sé si voleu fer la porra, perquè ens queden 2 minuts de programa.
4: Sí, jo
1: o
4: també
1: hi ha
4: considero...
1: més temes?
4: Bueno, aquest és el principal en clau futbol, no? Seria el més important, jo crec, i també tenir en compte que, per exemple, que abans sempre fem l'agenda de coses a fer aquesta setmana pel Maresme, però també recordar que hi ha temps de flors, i si anem en clau esportiva, aprofitant el temps de flors de Girona, i jugarà l'Uni Girona, el bàsquet femení, la tornada de les semifinals dels play-off, o sigui que realment també és un partit important també.
1: Vale, no, deia, quina connexió entre Girona, temps de flors, bàsquet, hi ha bàsquet també aquest cap de setmana, comentes.
4: Sí, i molt important, exacte, perquè ja són la recta final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Si ara parlàvem de la Lliga de Futbol de Barça i Madrid, a la Lliga de Bàsquet, el Girona, doncs està a un sol partit, si el guanya, de més de 2 punts, podrà passar a la final de la Lliga. Per tant, ja està fent una temporada excel·lent l'equip gironí, a veure si ho completen amb temps de flors a Girona. I respecte a la porra, bé, a veure, Martí, comença tu, què creus?
5: És que jo no sé per què, però sóc molt optimista. Jo penso que hi pot haver, per condicions del partit, crec que pot ser la victòria més abundant que podem recordar, per tot això que hem estat parlant i tal. Ara bé, clar, després s'han de donar moltes casuístiques, però va, jo et diria així algo molt boig perquè puguem treure el clip la setmana que ve, 6-1, va, pel bar.
1: Uah, Martí, sí, ja. Se te'n va la olla. No, a veure, potser
5: a
1: sí.
5: A veure.
1: No sé. Jo, mira, abans he dit un resultat, ho comentava aquí amb en Joan a l'estudi, amb en Joan Sisa, que el tenim aquí a l'estudi, al control tècnic, i m'ha dit, Gemma, no et flipis, i m'ha assessorat, i jo us diré que 3-1 guanya el Barça.
4: Ai, me l'has tret, Gemma.
1: Oh, doncs mira, t'has inventat un altre.
4: Va, jo dic... A veure, vés a saber què pot passar, veient la crisi que hi ha amb el Madrid, però jo crec que al final ja pels seguidors, els qui juguin, intentaran fer-ho també possible, però el Barça, òbviament, vaja, jo crec que veient la situació dels dos equips guanyarà el conjunt català, i per tant, 2-0.
1: I en Lamine encara està lesionat, no?
4: Sí, Lamine Yamal ja no jugarà, crec, el que queda de... Bueno, em sorprendria, que si guanyen aquest cap de setmana, campions de Lliga, quedaran 3 jornades per acabar. Per tant, jo crec que Lamine ja no el forçaran.
1: A dormir.
6: Puc dir la porra?
1: Sí, tant. Digues, Sergi.
6: 5-0 pel Barça i Co Apa, en segon round per, diré, Tchouaméni, vinga.
5: A veure.
1: Inc? Molt bé. Em sembla fantàstic.
4: Quines pallisses.
1: Nois, que disfruteu del cap de setmana. Ja podeu, sou lliures, ens tornem a escoltar el dilluns, i nosaltres, doncs bé, anem acomiadant el programa. Fins ara.
4: Fins ara.
5: Adéu, adéu.
1: Doncs va, som-hi, acabem el programa d'aquest divendres i ho fem amb la nova cançó de la Shakira, Dai Dai, una cançó que ha fet especialment pel Mundial de Futbol. Adéu, fins dilluns, que passeu un bon cap de setmana.

0: La Biblioteca de Palafolls estrena avui la Tribu Juganera, un nou espai de joc per famílies. Aquest divendres, la sala infantil de la Biblioteca Municipal es transforma per acollir una nova proposta setmanal, la Tribu Juganera. L'activitat, que començarà cada divendres a les 5 de la tarda i que s'allargarà fins a les 7, vol convertir aquest espai en un punt de joc obert on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca informen que no cal fer cap inscripció prèvia per participar-hi. Les famílies interessades només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs disponibles. I a Palafolls es farà una jornada tècnica per aprendre a identificar plagues mitjançant l'aplicació Hortalab. El pròxim dilluns 25 de maig, Palafolls serà el punt de trobada per professionals del sector hortícola en una jornada dedicada al reconeixement de plagues i malalties. L'acte, que començarà a les 6 de la tarda, se centrarà en la presentació d'Hortalab, una aplicació innovadora que permet diagnosticar els problemes dels cultius de forma visual i directament sobre el terreny. La sessió tindrà lloc a la sala de reunions de la cooperativa Conca de la Tordera. Aquesta iniciativa respon a la dificultat que sovint tenen els agricultors per identificar amb precisió les amenaces als seus horts, donada la gran diversitat de cultius i també d'organismes que els poden afectar. La sessió tindrà dues parts. D'una banda, una anàlisi tècnica amb Cristina Pozo, tècnica assessora de la Federació d'ADB Baixa Selmar, que oferirà una xerrada sobre les principals plagues, i també un taller pràctic amb Martina Cubi, també tècnica de la mateixa federació, que dirigirà un taller on els assistents podran practicar el diagnòstic sobre mostres vegetals reals. L'esdeveniment està organitzat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí, la xarxa ICAT, la Federació Selmar i la Cooperativa de Palafolls. Compta també amb el finançament de la Generalitat i la Unió Europea. Totes les persones interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció a través del portal rural.cat. Per més informació es pot contactar amb la Federació Selmar mitjançant l'adreça de correu electrònic selmar@federacioselmar.com.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
1: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
8: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
2: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No passaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: La màgia de les ramalleres i la tecnologia s'uneixen al Teatre de Palafolls amb l'espectacle Bruixanteris. El cicle de teatre Escena Nou continua la seva programació aquest diumenge amb una proposta de teatre familiar a càrrec de la companyia La Guilla Teatre. L'obra, titulada Bruixanteris, és un espectacle de titelles que convida a reflexionar sobre el pas del temps i la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital. L'argument de la peça se centra en la història d'una bruixa que troba una nena i la cria, transmetent-li tot el seu saber. A mesura que la nena creix, comença a interessar-se per les noves tecnologies, creant un contrast entre el món antic i el modern. Segons ha explicat una de les seves protagonistes, Meritxell Morera, l'objectiu no és criticar la tecnologia, sinó mostrar com amb dos mons poden conviure.
1: I a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda, jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també pot ser perjudicial.
0: Un dels trets més distintius de Bruixanteris és la seva posada en escena. La Guilla Teatre es defineix com una companyia d'artesans perquè han elaborat ells mateixos des de l'escenografia fins a l'últim detall de les titelles, incloent-hi també el vestuari i fins i tot els ulls de les figures.
1: Tot el que veuran en escena està fet... Nosaltres ens considerem, la Guilla Teatre ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. I llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això i fins i tot... Al final ens agrada poder mostrar els titelles i la fotografia de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica els detallets.
0: L'espectacle es podrà veure aquest diumenge a les 12 del migdia al teatre. L'entrada és lliure, tot i que l'aforament és limitat.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 8 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi aquí a Palafolls destacant diferents espectacles del grup d'adults de la Quarta Finestra. El grup teatral presenta demà, dia 9 de maig, a les 6 de la tarda a Can Florenci, Mentides. Una proposta que també es farà a partir de les 8 del vespre. Les entrades disponibles a través del link que trobareu a les seves xarxes socials. A part també destacar acte dins el cicle escena nou de teatre al nostre municipi aquest diumenge. Teatre familiar a partir de les 12 del migdia amb Bruixanteris de la companyia Butai Produccions. L'entrada lliure i l'aforament limitat.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim parlant d'activitats culturals. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Aquest vespre hi ha nova cita amb Cineclub Garbí projectant la pel·lícula La veu de Hind. Serà a partir de 2:15 del vespre al mateix centre cultural amb entrades disponibles a la mateixa entrada abans de la projecció. De cara al cap de setmana, demà dissabte hi ha jornada de portes obertes del GEM a partir de les 10 del matí a Can Feliciano, o també destacarem per dissabte la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi. Això serà a les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal, una proposta que comptarà amb la presència del seu autor, Francesc Galí. Anant cap a la Barretina Vermella, a la mateixa sala d'actes, aquest diumenge també tindrem sessió de teatre amb la malgratenca Teresa Gelpí, que presenta Teresa Tarasó. Serà a partir de les 6 de la tarda a la mateixa sala d'actes en procés de taquilla inversa. Girem plana, anem fins a Pineda. Si el temps ho permet, aquest cap de setmana s'ha de celebrar una nova edició del Fira Sud a Poblenou amb diferents actuacions musicals pendents, doncs, de la meteorologia i de les xarxes socials.
0: No t'ho perdis.
1: Avançant una miqueta més, també destacarem actes al municipi de Calella. Per exemple, d'aquest cap de setmana i en motiu del festimatge, hi haurà entre les 10 i les 2 del migdia al vestíbul de la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri demà al mercat de col·leccionisme i intercanvi fotogràfic. Dins els actes del festimatge. Repassarem també la programació de l'escena a Calella, perquè a les 8 del vespre demà a la sala Mozart hi haurà espectacle de dansa amb Mozart Emotions, un espectacle de dansa contemporània de part en dansa companyia amb direcció coreogràfica de William Castro. Les entrades disponibles a través d'Entràpolis. I el diumenge, amb motiu del festimatge, a les 12 del migdia a la sala de columnes de la fàbrica Llobet Guri hi haurà visites guiades a les exposicions de fotografia dins el programa del festimatge organitzat per Fotofilm Calella. A Tordera donem una ullada també a les principals activitats culturals. Demà dissabte, per exemple, hi ha la conferència de la fusta del Ginjoler i de la set inox a la Tenora. Serà a partir de 6:45 de la tarda al local de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai, amb entrada gratuïta.
0: No t'ho perdis.
1: Pendents també de la meteorologia, perquè tot just avui el Parc Prudenci Bertrana de Tordera es celebra la Fèria de l'Esquinita i durarà durant tot el cap de setmana. I el diumenge, caminada del Twirling Vila de Tordera. En punt de sortida des de la pista poliesportiva de Sant Andreu a partir de 9:15 del matí, on també es podran fer les inscripcions per un preu de 8 euros. I acabem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Avui s'inicia una nova cita amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, la mateixa capella a l'Esperança. Avui a partir de les 10 del vespre, el primer concert amb Berta Sala a la veu, acompanyada d'Edelweiss Quartet. Les entrades costen 12 euros,

0: que es poden comprar al mateix local abans del concert. I acabarem parlant d'una prova esportiva comunitària perquè aquest diumenge es celebra una nova edició de la Ruta de les Ermites, amb tres rutes que sortiran des de les 9 del matí des del Passeig de Mar al carrer Ample i organitzada per el grup excursionista de Blanes.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Aquesta primavera, deixa't de floretes i albera't amb Ràdio Palafolls.

0: s'ha ampliat la zona verda al barri Sant Lluís. La policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les últimes actualitzacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament al barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca, també l'avinguda del Mar, els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitat per trobar estacionament prop dels seus domicilis, sobretot a l'estiu. De fet, ara mateix està valorant aplicar el canvi a zona verda en 6 carrers més del barri Sant Lluís.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

al barri Sant Lluís amb l'objectiu de millorar la mobilitat i afavorir que els residents trobin lloc prop dels seus domicilis. Concretament han passat a ser zona verda les avingudes Ítaca i del Mar, així com també els carrers Sant Joan i Sant Josep. Actualment el consistori està valorant també la possibilitat d'aplicar aquest mateix canvi en 6 carrers més del barri en un futur proper.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres, i les avancem en titulars. També avui parlarem de la biblioteca que ha estrenat la Tribu Juganera, un nou espai de joc per famílies. A partir d'avui, la sala infantil de la Biblioteca Municipal es transforma cada divendres de 5 a 7 de la tarda en un punt de trobada lúdic. La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit. Per participar en aquesta activitat, no cal fer inscripció prèvia. I també parlarem de cultura al cap de setmana, i és que l'espectacle de titelles Bruixanteris arriba el diumenge al Teatre de Palafolls. Dins del cicle de teatre Escena Nou, la companyia La Guilla Teatre presentarà a les 12 del migdia de diumenge una proposta pel públic familiar. L'obra, titulada Bruixanteris, utilitza titelles per reflexionar sobre la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital a través de la història d'una bruixa i una nena. També tindrem temps de parlar de medi ambient a l'informatiu, perquè s'ha previst una jornada tècnica per aprendre a identificar plagues agrícoles mitjançant l'aplicació Horta Lab. El pròxim dilluns 25 de maig, la cooperativa acollirà una sessió dedicada a professionals del sector hortícola. L'acte se centrarà en la presentació de l'Horta Lab, una eina que permet diagnosticar visualment els problemes dels cultius directament al camp. Durant la sessió s'analitzaran les plagues que afecten la maduixa, la ceba i la patata, i es farà un taller pràctic amb mostres vegetals reals. I marxarem cap a Malgrat, on han tancat la platja de Malgrat Centre per protegir una posta de corriol cama negra. L'Ajuntament ha tancat perimetralment la zona després que els agents rurals detectessin nius d'aquesta espècie protegida a la sorra. El corriol de cama negra és una au amenaçada per la pressió turística i també per la presència d'animals domèstics, motiu pel qual s'ha de garantir la tranquil·litat de la zona per la seva nidificació. Paral·lelament, el consistori també ha informat ja que està operativa la platja de gossos a la zona de la Conca fins al pròxim 31 d'octubre. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda es mantindrà la nuvolositat variable formada per núvols alts i mitjans poc importants. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. Mar en estat de marejola tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 20 i els 22 graus. A Palafolls es preveuen nuvolades, temperatures màximes que es mantenen en els 22 graus i mínimes que pugen fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant del barri Sant Lluís, on s'ha ampliat la zona verda. La policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les últimes actuacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament del barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca i del Mar i els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitats per trobar l'estacionament prop dels seus domicilis, sobretot de cara a l'estiu. De fet, actualment també s'està valorant aplicar el canvi a zona verda en 6 carrers més de Sant Lluís. Parlem d'altres qüestions, concretament de la biblioteca, que avui estrena una nova activitat, una nova proposta. Es diu La Tribu Juganera i és un espai de joc per famílies. Aquest divendres la sala infantil de la biblioteca es transforma per acollir una nova proposta setmanal. La Tribu Juganera és una activitat que

0: Començarà cada divendres de 5 a 7 i vol convertir-se en un espai de joc obert on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca informen que no cal fer inscripció prèvia per participar-hi. Els interessats només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs. Parlem ara d'aquest cap de setmana d'una de les activitats que s'han previst, i és que la màgia de les bruixes i la tecnologia s'uniran al teatre amb l'espectacle Bruixanteris. El cicle de teatre Escena Nou continua la seva programació aquest diumenge amb una proposta de teatre familiar a càrrec de la companyia La Guilla Teatre. L'obra, titulada Bruixanteris, és un espectacle de titelles que convida a reflexionar sobre el pas del temps i la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital. L'argument de la peça se centra en la història d'una bruixa que troba una nena i la cria, transmetent-li tot el seu saber. A mesura que la nena creix, comença a interessar-se per les noves tecnologies, creant un contrast entre el món antic i el modern. Segons ha explicat una de les seves protagonistes, Meritxell Morera, l'objectiu no és criticar la tecnologia, sinó mostrar com amb dos mons poden conviure.
1: I a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda, jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també pot ser perjudicial.
0: Un dels trets més distintius de Bruixanteris és la seva posada en escena. La Guilla Teatre es defineix com una companyia d'artesans perquè han elaborat ells mateixos des de l'escenografia fins l'últim detall dels titelles, incloent-hi el vestuari, i fins i tot els ulls de les figures.
1: Tot el que veuran en escena està fet... nosaltres ens considerem, la Guilla Teatre, ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. I llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això, i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i l'escenografia de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica els detallets.
0: L'espectacle es podrà veure aquest diumenge a les 12 al teatre. L'entrada és lliure, tot i que l'aforament recordem que és limitat. I ara mirem ja cap a final de mes d'una de les activitats que també s'han previst. Concretament, el pròxim dilluns 25 de maig, Palafolls serà el punt de trobada per professionals del sector hortícola en una jornada dedicada al reconeixement de plagues i malalties. L'acte començarà a les 6 de la tarda i se centrarà en la presentació d'HortaLab, una aplicació innovadora que permet diagnosticar els problemes dels cultius de forma visual i directament sobre el terreny. La sessió tindrà lloc a la sala de reunions de la cooperativa Conca de la Tordera. És una iniciativa que respon a la dificultat que sovint tenen els agricultors per identificar amb precisió les amenaces als seus horts, donada la gran diversitat de cultius i d'organismes que els poden afectar. La sessió es dividirà en dues parts principals. D'una banda, una anàlisi tècnica amb Cristina Pozo, tècnica assessora de la Federació Selmar, que oferirà una xerrada sobre les principals plagues i malalties que incideixen específicament en els cultius de la maduixa, la ceba i la patata. D'altra banda, un taller pràctic amb Martina Cubí, també tècnica de la federació, que dirigirà un taller on els assistents podran practicar el diagnòstic sobre mostres vegetals reals utilitzant l'aplicació. L'esdeveniment està organitzat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí, la xarxa ICAT, la Federació Selmar i la cooperativa Conca de la Tordera, i compta amb el finançament de la Generalitat i també de la Unió Europea. Totes les persones interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció a través del portal RuralCat. Per més informació es pot contactar amb la Federació Selmar mitjançant l'adreça de correu electrònic selmar@federacioselmar.com. I abans d'obrir la nostra hemeroteca d'avui, marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat la platja de Malgrat Centre per una posta de corriol camanegre. L'Ajuntament ha rebut aquesta nit un avís dels agents rurals perquè s'havia detectat a la platja de Malgrat Centre una posta de corriol camanegre. Tal com marca el protocol de la Generalitat, s'ha tancat perimetralment aquest matí la platja per tal que ningú pugui accedir a aquesta zona. El corriol camanegre és una espècie típica de platges present tot l'any a Catalunya, tot i que la major part dels seus efectius són migrants. Com que la seva nidificació es fa a la sorra, es troba catalogat com a espècie protegida en el catàleg de fauna salvatge de Catalunya. I és que és una au amenaçada especialment pels gossos i els gats i també per la pressió turística a les platges. Per conservar l'espècie a Catalunya és necessari el manteniment de platges naturals amb vegetació de duna. A banda d'aquesta acció de protecció, l'Ajuntament de Malgrat també ha informat, entre altres temes, que ahir es va iniciar la temporada de platja de gossos. Aquest espai se situa a la platja de la Conca, al costat de les Barques, i disposa de 900 metres quadrats delimitats per una tanca de fusta. La platja de gossos també compta amb dutxes, passeres i pròximament es col·locaran cartells informatius. L'espai està operatiu ja fins al pròxim 31 d'octubre. Durant aquest període, els gossos no podran ser a la platja fora d'aquest espai reservat.

És moment ara de sí d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere. El 2025, un dia com avui, com aquest 8 de maig, parlàvem de Palafolls Som, que negava de nou un mercadeig de carteres, i de l'alcaldia i assegurava haver fet 5 reunions amb el PSC. Parlem avui d'aquest tema, i és que aquesta notícia, aquesta setmana, han sortit notícies també relacionades amb aquest tema. L'any passat, la portaveu del partit, Mònica Armada, tornava a negar que les reunions postelectorals mantingudes amb el PSC s'arribés a negociar o a parlar sobre carteres de govern, i menys encara sobre un possible repartiment de l'alcaldia. D'aquesta manera, Armada sortia al pas de les declaracions del cap de llista del PSC, Joan Vila, que en una entrevista a aquesta emissora reafirmava que en les reunions amb Palafolls Som s'havien ofert carteres i un càrrec de confiança, i que el partit d'Armada hauria preguntat per la possibilitat de repartir-se l'alcaldia. El 2021, l'ampliació de la desalinitzadora de Blanes s'informava que multiplicaria per 4 la seva producció. El govern havia iniciat els tràmits per ampliar aquesta desalinitzadora, que es troba a la riba blanenca del riu i que desala l'aigua de mar per fer-la apta per l'ús domèstic. El Consell Executiu va impulsar la realització del reconeixement geotècnic als terrenys destinats a l'ampliació de la planta. En aquell moment s'havia de fer el sondeig, l'assaig de penetració dinàmica i l'extracció de mostres del terreny per ajudar a determinar on s'acabaria realitzant l'ampliació, amb la voluntat de minimitzar les possibles afectacions. I el 2016 anava a presó un blanenc detingut per vendre droga. Aquell dimecres va passar a disposició judicial el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i de conducció temerària, que havia sigut detingut per agents de la policia local de Blanes la matinada del dilluns anterior. La jutgessa va decretar l'ingrés a presó de l'home de 45 anys i veí del municipi. La policia local el portava vigilant, i concretament portava vigilant un garatge on se sospitava que el detingut manipulava la droga. La nit anterior, una patrulla de la policia local va veure l'home que sortia del garatge amb el seu ciclomotor, i quan li van cridar a l'alto va fer cas omís i es va intentar escapolir. Va començar llavors una persecució que va transcórrer per diversos carrers de la ciutat fins que va patir un accident al motociclista, que el va deixar ferit lleu. A l'acostar-se a la policia va descobrir una bossa amb 13 paperetes del que semblava ser cocaïna i molts diners en efectiu.

0: Com cada jornada, ara és moment de connectar amb el nostre company en Jordi Pratsavalls per conèixer quina proposta cultural ens acosta avui, sobretot ara que s'acosta el cap de setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, com a proposta d'aquest cap de setmana volem destacar una de les activitats que de fet ja en vau parlar a l'informatiu però que caldrà remarcar, i és que Nau 4, l'espai jove del municipi de Blanes, ha organitzat per demà una nova sessió del Fora de Joc. Aquestes jornades contra l'assetjament juvenil que es faran demà durant tot el dia amb activitats a l'Avinguda Joan Carles I, l'espai jove Nau 4 i a la plaça dels Països Catalans. Es tracta de diferents taules rodones, conferències i sobretot de cara a la tarda vespre concerts i actuacions de grups musicals per conscienciar sobre aquest assetjament juvenil. Totes les propostes les trobareu detallades a www.blanes.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui connectem és amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Ja avui ens ha avançat aquest matí que es preveien nuvolades que s'allargarien al llarg de tot el dia. A veure com ha evolucionat aquesta previsió meteorològica a hores d'ara. Hola, Quim, bon dia.
1: Bon dia, arrenquem aquest divendres amb alguns núvols, núvols poc importants, que haurien d'anar a menys a mesura que avancin les hores, amb més sol cap al migdia, sempre amb presència de núvols alts, i aquesta tarda al contrari, augment de la nuvolositat a mesura que avancin les hores. En qualsevol cas, avui no esperem precipitacions i les temperatures tampoc han de variar gaire pel que fa a les màximes en relació a les d'ahir. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la. El cap de setmana, demà dissabte, augment progressiu de la nuvolositat. De fet, de matinada els núvols ja seran prou compactes com per deixar alguna goteta, creient que poca cosa. Després, al llarg del matí tindríem ressol, amb estones de núvols més abundants i nuvolositat que es faria més compacta ja de cara al migdia, amb precipitacions que a partir de primeres hores de la tarda ens acompanyaran ben bé fins la mitjanit de demà passat i que afectaran de forma general a tota la comarca, amb unes temperatures que lògicament demà més núvols poden baixar una mica les màximes, tampoc no massa. Diumenge, canvi de situació, temps estable, ambient assolellat i temperatures que pujaran de forma clara respecte a les de dissabte. I si el dissabte, demà, tindrem màximes de l'ordre dels 20-21 graus a molt estirar, de cara a diumenge arribaríem als 24 o 25, puntualment als 26 graus a les hores centrals del dia.
0: Gràcies, Quim.

finalitzem el nostre informatiu d'avui repassant de què hem parlat durant la jornada. Entre altres, hem parlat del barri Sant Lluís i és que la policia local amplia la zona verda en el barri en diferents carrers i avingudes per facilitar l'aparcament als veïns. La policia local ha posat en marxa una reclassificació de l'estacionament al barri amb l'objectiu de millorar la mobilitat i afavorir que els residents trobin lloc a prop dels seus domicilis, sobretot al llarg de l'estiu. Concretament, han passat a ser zona verda les avingudes Ítaca i del Mar, així com també els carrers Sant Joan i Sant Josep. Actualment també s'està valorant la possibilitat d'aplicar aquest mateix canvi en 6 carrers més del barri. Hem parlat també de la Biblioteca de Palafolls perquè avui estrena una nova activitat. Es diu La Tribu Juganera, un espai de joc per famílies. A partir d'avui, la sala infantil de la biblioteca es transforma cada divendres de 5 de la tarda a 7 en un punt de trobada lúdica. La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit. Per participar en aquesta activitat ja han informat que no cal fer inscripció prèvia. I també hem parlat del cicle Escena Nou, del nou acte que es durà a terme aquest cap de setmana. Dins d'aquest cicle de teatre, la companyia La Guilla Teatre presentarà diumenge a les 12 del migdia una proposta pel públic familiar. L'obra, titulada Bruixanteris, utilitza titelles per reflexionar sobre la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital a través de la història d'una bruixa i d'una nena. L'espectacle destaca per una posada en escena totalment artesanal on són els mateixos actors que han elaborat l'escenografia. I de cara al proper dilluns 25 de maig, la cooperativa Conca de la Tordera acollirà una sessió dedicada a professionals del sector hortícola. L'acte se centrarà en la presentació d'Horta Lab, una eina que permet diagnosticar visualment els problemes dels cultius directament al camp. Durant la sessió s'analitzarà les plagues que afecten la maduixa, la ceba i la patata i es farà un taller pràctic amb mostres vegetals reals. I avui també hem parlat de Malgrat de Mar perquè han hagut de tancar la platja de Malgrat Centre per protegir una posta de corriol cama negra. L'Ajuntament veí ha tancat perimetralment la zona després que els agents rurals detectessin ahir nius d'aquesta espècie protegida a la sorra. El corriol cama negra és una au amenaçada per la pressió turística i també la presència d'animals domèstics. És per això que s'ha de garantir la tranquil·litat de la zona per la seva nidificació. Paral·lelament, el consistori també ha informat que ja està operativa la platja de gossos a la zona de la Conca fins al pròxim 31 d'octubre.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Totes aquestes notícies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i a Telegram. Com sempre, nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adeu.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Èxits un rere l'altre.
11: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
12: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
10: Senzillament som així i ens agrada.
13: I love it!
10: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
11: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
2: Aquest programa és una repetició.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana des de Ràdio Martorell i Sindicat a través de la xarxa arriba a la vostra ràdio local aquest programa, el Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del blog En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
1: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
0: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquestes precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
1: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial, un lloc on surti aigua també es podria dir Sallent, no ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
0: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
1: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu la Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a la Sallent, a Caldes d'Avui i a l'Alta Ribagorça, no? Doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
0: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel Salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
1: És un espai que està molt freqüentat i, per tant, és aquests espais que depèn de l'època, cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant, és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del Salt, per dir-ho així, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem en mainada i podem preveure que potser la pujada del Salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el Salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
0: Però ja sabeu que en aquest programa ens va a la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del Salt. I per fer-ho abordarem el Salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
1: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Ulletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
0: Estem anant pel camí dels Matxos, o el camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel camí d'Escales.
1: Recomanaria pujar pel que en diem el camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu camí de Matxos perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i ara hi vas fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el Salt a certa distància, fins a arribar al mateix Salt. Un cop ets al Salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
0: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web En Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
1: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria Puigsacalm, una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall, doncs, bé, també ens la presenta d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. És una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser calma el temps a prop.
0: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, La resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
1: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus, museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans, i parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica, per tant també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
0: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
1: La web continua activa, primer perquè doncs, tenim una sèrie de clients que acostumen a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit, i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. Jo el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és si algú vol fer un guiatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o amb recomanació d'allotjaments, o amb recomanació d'activitats.
0: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.

0: Sinnas.
1: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió, què tal? Bona
2: Maria, adéu, us guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
2: Un embargussament.
1: No. Sí, eh? I és que avui anem amb un... allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
2: Sí.
1: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer, tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
2: Continuarem parlant de darrere països,
1: com
2: aquests interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
1: Uh-huh.
2: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al Coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya, a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com dèiem, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
2: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10 i mig de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre amb restes del campanar de torre i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la FEC que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ovens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Tur, per la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista totes aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnkers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral d'uns 3 metres per un i mig, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites, després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
1: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
2: 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
2: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps?
2: Jo hi posaria per anar tranquil unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No ens n'anirem més enllà d'un 1 i mig sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
1: I acabem amb les referències. Wikiloc.
2: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
1: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rerepaïsos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: A reveure.
0: Sendes.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bul. Darrere seu, amenaçant, una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A Dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants, doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat, que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó. Val? I la ciutat li rendeix homenatge, doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país, doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà, doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. La Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar, i que a més podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa, des d'on tindreu tota la vista de la Col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere, com un element més de la muntanya, i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge amb vaixell o no feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la Ciutadella, doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu, perquè són 408 esglaons de no res, una pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat també. Està bastant bé, i a més és visitable per dintre, pots veure doncs tots els elements de la Ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu, que us vendran allà, doncs, per fer doncs un passeget, fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt, perquè clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones, i explica doncs molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa, que a dintre doncs hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes, us recomano les famoses cooks, que són unes galetes que són molt xules perquè tenen diferents formes, i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu, perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha, vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca, i si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures, i a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no se us acudeixi mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia d'Alef, i bueno, la cervesa d'Alef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda, però que també us recomanaria, és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula, i després també pues, proves les seves cerveses. És una brasseria més petita, però que també val la pena, si esteu per allà, a visitar-la. És zona de cerveses, i les cerveses d'abadia doncs són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les d'abadia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, l'Alef és una cervesa d'abadia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de l'Alef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són d'abadia, però a més només fabricades per gent de l'església.
1: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
0: www.radiopalafolls.cat. Aquest programa és una repetició.

0: res.
1: Endavant. Vinga, actualitat.
0: Confirmada. Vinga. La temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO sí. Max, protagonitzada per Steve Carrell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitjoreta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig...
2: I Scrubs.
0: Això, era la que, aquesta era la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
1: Molt bé.
2: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
0: Se va fer bronca, vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell, eh?
2: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms, eh? Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
0: Però jo ja ho vaig dir aquí...
2: Però el tema era amb ell, per tant, ja està solucionat.
0: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
2: Sí, ho sé.
0: És agradable, és que és una sèrie molt agradable, la veritat.
2: Va una mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Totes les sèries són així de bon rotlleres.
0: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
2: Pues molt bé.
0: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes.
1: Ai,
0: spoiler, quan acabi el capítol estos problemes seguiran existint. Llavors,
2: com a llavors mínim... el que has de fer és ficar-te un altre capítol com faig jo.
0: Clar, però és que són molt curtets. Llavors no per molts capítols seguits que et fiquis els problemes no desapareixeran.
2: I s'acabarà de seguida, no?
0: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge en el viatge a les Illes Balears vaig començar Ell i ella de Netflix.
1: Sí que l'he vist, sí.
0: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, amb una zona dels Estats Units petita.
1: Sí.
0: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya, doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, ja he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que està molt bé.
1: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
0: Segurament, pot ser. Pot ser, és una sèrie... És a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir, doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
2: Ai, per què?
0: De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase, la mirava amb companyia. La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
2: Per tant...
0: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però aquesta musiqueta així de... I molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... Ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
2: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat amb una altra tampoc la gaudiries? Ho dic perquè com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
0: Sí, però per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
1: Vale.
0: A nivell tècnic, li van aquestes coses, li agraden molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitja hora que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
1: No
0: dic que sigui bona o dolenta, ara. Això no hi entraré jo. Mi no m'està agradant. Per mi no entenc tampoc tan bombo amb d'estudio.
1: Vale.
0: No passa res.
1: No. El món continua.
0: El món continua, correcte. Sí.
2: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
0: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
2: A veure, cancelen...
0: Torna-hi.
2: Perdona, que...
0: És igual, Ivan.
1: Sabeu el que no continua?
2: Ah, correcte, sabeu el que no continua? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero.
0: Un drama, mai millor dit.
2: Acabarà amb la seva tercera temporada. S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant ara a enregistrar la tercera temporada. Imagino que com a mínim quedarà tancada.
1: Home,
2: seria un detall...

0: Sí. Seria un detall sabent-ho a priori, sí, que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
1: Que tanquin empany i forrellat, no? I
2: que deixin de respirar.
0: Jo, mira, vaja, tu has dit que aquesta, tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que respires una sèrie dolenta.
1: No, és que hi ha sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
0: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Antana, ni Aitana Sánchez Gijón.
2: És que jo no sé què fa.
0: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no. És qüestió de que els guions, de que la direcció, de que tal, no deixen lluir els actors. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols, uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt i de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que però...
1: no es pot comparar.
0: No, millor que no ho facis. Jo millor que no ho facis.
1: És que no es pot, crec que són dues coses completament
0: diferents. Però
1: crec que respirar no és competència de Pit ni viceversa.
0: No, a veure, jo en el qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit, sí, amb House, però... o amb mira, Anatomia de Grey i Respira.
1: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
0: Mira, el que te vaig a dir, que lo pitjor d'Anatomia de Grey és respirar, així t'ho dic.
1: Com?
0: El nivell del nivell de demència, de trames, totalment irreals.
1: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira.
0: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients, totes aquestes coses, saps?
1: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja juga a l'engany, aquesta comparativa, és tramposa, la comparativa,
0: sí,
1: de Respira amb Demi.
0: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
2: Molt bé.
1: Segurament.
0: No te diré que celebrem...
1: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una
0: perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
2: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense feina.
0: Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
2: Vale.
0: No?
2: Sí.
1: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
0: Home, no.
1: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
0: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
1: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
0: I tant. Inhala, exhala, respira, que era
1: això
0: el lema
1: d'aquesta sèrie.
2: Això és el lema,
1: eh?
2: Això és el lema, mare
1: doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
2: Mare de Déu, quedo bé.
1: És que, clar.
2: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney+, que arriba Impuros.

0: Gilmar, agora, mas a gente fica!
1: Perigoso levar as crianças.
2: Ens ambientem a Rio de Janeiro, a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida, i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
3: Vaja.
2: Bueno. Pot estar bé.
3: Pot estar bé.
2: A Disney Plus també.
4: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
3: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
2: Ah, molt bé. Tiramilles.
3: La primera.
2: A Disney Plus arriba El Encargado.
5: Hola, Eliseo.
6: Buen día, Martita.
7: ¿Cuánto le cobraste?
8: 14.000. Toma.
7: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
8: Dale.
7: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
6: Hace 30 años que trabajo acá.
2: Es una comedia dramática.
3: Vaya
2: oxímoron, pero bueno.
4: No, ¿por qué?
2: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
3: Se viene.
4: No se viene, pero es un
2: ¿cómo es allo de la...?
4: Es un debate a tenir perquè...
2: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
3: Vaja, no...
2: Hi ha una frase que el...
3: No, no et puc ajudar.
2: Tots els actors la diuen.
3: Vaig a buscar-la. Ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
2: Vale,
3: pots conduir-lo.
2: Van, a veure, continua.
4: Ah, ja he de continuar jo?
2: No, vull dir que per què, bueno.
4: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
2: Perquè una comèdia és de per riure.
4: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
2: Ah, no?
4: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
2: Molt bé. Jo vaig explicant, vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures de Liceu, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
3: No trata d'arrencar-lo, Carlos. Por Dios.
2: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipuladora.
3: Vale. És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo
2: perquè
3: quan faig els guions?
2: Perquè tinc molta feina, Sergi.
3: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
4: res. Si voleu
3: res.
4: Que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
3: Ja has acabat o no?
2: Sí, doncs
3: pot ser. Tinc tres frases.
2: A veure quina és.
3: A veure. D'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
2: Això era.
3: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
4: Ojo! Estic passant profuns, eh?
2: Jo deia la primera, eh?
4: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
3: Uf,
4: vale?
3: Que pesats en fer aquests xipeus.
4: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
2: Molt bé.
4: Bueno, no, però jo t'he dit que no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrimeta a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
2: Sí.
4: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
3: Sí.
4: em dona la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot però, per exemple a través de Dylan,
3: però en cap cas és comèdia dramàtica.
4: No és una comèdia, no és una comèdia, però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt
2: interessants. Vale, no ho
3: tornaré a dir. No tornarà a passar, no passa res.
2: No,
3: disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
2: Vinga, va, a Netflix arriba Glòria.
8: Es bon ver por quién eres.
9: Ya vi que es gran aquí, por tal.
10: We're together in this fight against communism.
11: Portugal está a distância certa para enviar o sinal para o bloco leste.
12: A guerra faz-se com armas e não só, aí é que entramos nós.
2: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no acabo de veure el
3: lligam,
2: el lligam,
3: no?
2: Sí.
3: Bueno.
2: Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
13: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: I fins aquí, no?
2: Sí.
3: Ah, és això?
2: És això.
3: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
2: no,
3: gent
2: no, no,
3: de trailer.
2: No, és això, és això.
3: Molt bé.
2: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
3: Jaume, sí.
2: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus? Veus?
3: Ho sento molt, és el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid, veus?
2: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
2: Humor àcid? No sé fins a què...
3: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs al...
2: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale. O sigui, una paraula que té, o sigui, un concepte que té humor com a una de les paraules que el defineixen, no és humor, eh?
2: No ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant les
3: pessigolles, eh? L'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
2: Ho podria, sí.
3: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Amics, estem parlant de ficció, faltar-nos el
3: respecte. No, anem a fer un anàlisi
2: no t'ho sabria, depèn
3: lingüístic.
4: Vaya, busco la definició d'humor àcid també?
3: No, però jo entenc el que diu la Judit.
2: No, vull dir,
3: l'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que
2: sí,
3: se li diu en castellà.
2: De mala llet.
3: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
2: Servir passivo-agressivitat.
4: Sí.
3: Ah, passivo-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
3: Cinisme. Passivo-agressiu. Com ho definiríem, el passivo-agressiu?
2: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
3: Molt bé.
2: El que acabes de fer.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
2: això
4: tant,
2: sempre.
4: Si ho sabeu fer, nois...
2: Bueno,
3: total, a Calle 13, que tampoc no anirem perquè ja fan a Calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: L'acabes o no?
3: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
2: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
14: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
15: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
14: No voy a parar.
2: Diu aquí que...
3: Expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, perquè
2: sí,
3: déu-n'hi-do.
2: El que passa que
3: jo... Jo llegeixo llibres més curts que aquesta sinopsis.
2: També diu bastant de tu a l'hora que llegeixes.
4: Microrelats.
3: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
2: Ja ho sé.
3: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
2: és una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
16: Segur, sí.
3: Però és la primera vegada que en parlem, que ens hem de
2: parlar, sèrie...
3: no?
2: Sí. No, aquesta...
3: A tu la tenies ubicada?
2: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred, perquè un que passa la muntanya... Perquè jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
16: Vale.
2: Sí, que la vam repassar. Sí. Sí que és llarga, sí, la veritat.
16: Sí.
4: És que, déu-n'hi-do tot el que ja he explicat de l'Àlex Huguet, eh?
3: Si vols ho deixem aquí, eh?
4: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
2: Sí.
3: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
4: Mira,
3: és produïda per França, eh?
4: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
3: Molt bé. A França segurament té més èxit, no?
2: 4 així milions d'espectadors.
4: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
3: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí,
3: fan coses bé.
2: Sí,
4: mira, amb una duració de 90 minuts, ens han
3: cada
4: copiat,
3: capítol.
4: Ens han copiat lo pitjor
3: al setmanal.
4: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
3: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula d'això.
2: Sí. Sí, la veritat. Venga, Amazon Prime Video, el que arriba és Citadel.
17: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
18: Si me tocas, voy a gritar.
17: Cógelo.
18: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
17: Creía que lo cogerías.
18: Apártate.
17: Luego te iba.
2: És protagonitza una nova temporada de la sèrie d'espies.
3: Molt bona.
2: L'has vista?
3: Sí, de fet, us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
2: Ah,
3: doncs
2: sí.
3: No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
2: Agents d'elit d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça sacseja al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
3: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i guapos que són. Tant un com l'altre, no són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar, Priyanka Chopra Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona
4: la parella,
3: del que ha fet més coses.
2: Molt bé.
3: A nivell audiovisual.
4: És que ara no sé si és el Joe o el Nick, però
3: el Nick.
2: Del Nick
3: Jonas, que ara està fent una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i que fan fàstic de lo guapos i atractius que són, tant un com l'altre.
4: Mitels, deuen ser aquests dos, que sí?
3: Just aquests.
4: Mira, molt bé.
3: Sí
4: que fan una mica de ràbia.
3: Però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
4: És el Nick Jonas, no?
3: Sí.
4: Amb la seva parella, o no?
3: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
4: Vale.
3: Sí.
2: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
19: Happy Thanksgiving.
20: Happy Thanksgiving.
19: Anna, wait until we're invited.
20: Oh, for God's sake, look at the hell in here.
21: What? He actually sings in the shower.
19: I do not.
21: Yes, you do.
22: Abby, can I take Joy to our house?
20: And wear a hat, please. You're just getting over a cold.
23: Joy, you wear a hat, too.
24: Where
2: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, de, no sé pas de què em sona això, un
4: no?
2: sindicat, no, Pegasus, un sindicat sí, sí. del crim d'elit i gran no poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. O sigui, somos sí. los malos, pero nos organizamos.
4: Correcte.
3: També tenim els nostres drets com a treballadors.
2: Lo de, es con lo del crim organitzat.
4: Bueno, és una organització no, criminal, és... correcte, sí.
2: Aquí treballem bé.
4: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
2: Sí, sí. Exacte.
3: Tenim estatut reglamentat.
4: Hi ha comptabilitat.
3: Jornada completa.
2: 8 hores, eh? I les hores extres les paguen.
3: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
0: Your legend... is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
1: The heroin crisis is a national emergency.
2: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
3: Molt bé.
2: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
3: Atrévete.
2: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé,
3: sí?
2: com a sèrie. És un thriller danès que, o sigui, per
3: jo
2: ser danès està
3: molt
2: bé. És possible.
3: Jo em sembla que sí.
2: Basat en una novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
3: sí.
2: revelen que...
3: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
2: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com has dit, escondite?
3: Què?
4: Ha fet i amagar, no?
2: Fet i... Bueno, sí.
3: 6 capítols té.
2: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
4: Primer pertorbador, això?
3: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
4: Avellana?
3: Sí, és algun fruit sec, caram.
2: Sí, sí, sí.
3: De Chestnut Man es deia la primera temporada, alguna
2: algo
3: cosa així.
2: Sí.
3: I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, la veritat és que està bé, Al principi...
3: Castanya, caram, clar, castanya.
2: Que està una mica com així.
3: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser
2: sí.
3: alguna cosa així. Que
2: sí, sí, sí, que els deixava al costat del,
3: sí, sí,
2: de
3: sí.
2: la víctima.
3: Molt bé.
2: A Netflix també arriba Mi Nemesis con aire de realeza. També a Netflix, gràcies, El siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
3: De apellido Next.
4: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
2: Com?
4: Bueno, no se la sap, aquesta, la Judit.
3: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
4: Hi havia un programa Neox, que era molt faltón, que es deia Next,
2: sí.
4: que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava, bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut, i llavors quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells diu Next...
2: A la cara?
4: Sí, sí, sí, passi el que estigui passant, Next. Es dona la volta a marxa i torna i entra el següent.
3: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi i la noia
4: Next.
3: I la noia el talla i li diu i d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
2: O sigui, no feu això a la vida real. Apple TV incondicional arriba a Cosmos, arriba Professor T, a Netflix Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
3: Vaya, alça.
2: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
3: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
4: No, no, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
2: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
3: que està molt bé, aquesta.
2: Plus, The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la Superfreak, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
4: No fa, no fa cap falta, això.
3: Berlín, eh?
2: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Sí,
3: realment no està gens malament.
4: No, Déu-n'hi-do.
3: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries, perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
2: Molt bé.
4: De moment tenim Rooster, no? Entre...
3: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en un, dos dies tenim atents. Rooster no és una, no és una sèrie.
5: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
6: S'ha ampliat la zona verda al barri Sant Lluís per facilitar l'aparcament als veïns. La policia local de Palafolls ha posat en marxa aquests últims dies una reclassificació de l'estacionament al barri Sant Lluís amb l'objectiu de millorar la mobilitat i afavorir que els residents trobin lloc prop dels seus domicilis. Concretament, han passat a ser zona verda les avingudes Ítaca i del Mar, així com també els carrers Sant Joan i Sant Josep. Actualment, el consistori està valorant també la possibilitat d'aplicar aquest mateix canvi en 6 carrers més del barri, en un futur proper.

0: Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. També avui parlarem de la biblioteca que estrena La Tribu Juganera, un nou espai de joc per famílies. A partir d'avui, la sala infantil de la Biblioteca Municipal es transforma cada divendres de 5 a 7 de la tarda en un punt de trobada lúdic. La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit. Per participar en aquesta activitat no cal fer inscripció prèvia. I també parlarem de cultura al cap de setmana, i és que l'espectacle de titelles Bruixanteris arriba el diumenge al Teatre de Palafolls. Dins del cicle de teatre Escena Nou, la companyia La Guilla Teatre presentarà a les 12 del migdia de diumenge una proposta pel públic familiar. L'obra titulada Bruixanteris utilitza titelles per reflexionar sobre la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital a través de la història d'una bruixa i una nena. També tindrem temps de parlar de medi ambient a l'informatiu, perquè s'ha previst una jornada tècnica per aprendre a identificar plagues agrícoles mitjançant l'aplicació Horta Lab. El pròxim dilluns 25 de maig, la cooperativa acollirà una sessió dedicada a professionals del sector hortícola. L'acte se centrarà en la presentació de l'Horta Lab, una eina que permet diagnosticar visualment els problemes dels cultius directament al camp. Durant la sessió s'analitzaran les plagues que afecten la maduixa, la ceba i la patata, i es farà un taller pràctic amb mostres vegetals reals. I marxarem cap a Malgrat, on han tancat la platja de Malgrat Centre per protegir una posta de corriol cama negra. L'Ajuntament ha tancat perimetralment la zona després que els agents rurals detectessin nius d'aquesta espècie protegida a la sorra. El corriol de cama negra és una au amenaçada per la pressió turística i també per la presència d'animals domèstics, motiu pel qual s'ha de garantir la tranquil·litat de la zona per la seva nidificació. Paral·lelament, el consistori també ha informat ja que està operativa a la platja de Gossos a la zona de la Conca fins al pròxim 31 d'octubre. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda es mantindrà la nuvolositat variable formada per núvols alts i mitjans poc importants. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. Mar en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 20 i els 22 graus. A Palafolls es preveuen nuvolades, temperatures màximes que es mantenen en els 22 graus i mínimes que pugen fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant del barri Sant Lluís, on s'ha ampliat la zona verda. La policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les últimes actuacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament del barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca i del Mar i els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitats per trobar l'estacionament prop dels seus domicilis, sobretot de cara a l'estiu. De fet, actualment també s'està valorant aplicar el canvi a zona verda en 6 carrers més de Sant Lluís. Parlem d'altres qüestions, concretament de la biblioteca, que avui estrena una nova activitat, una nova proposta. Es diu La Tribu Juganera i és un espai de joc per famílies. Aquest divendres, la sala infantil de la biblioteca es transforma per acollir una nova proposta setmanal. La Tribu Juganera és una activitat que començarà cada divendres de 5 a 7 i vol convertir-se en un espai de joc obert, on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades, es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca informen que no cal fer inscripció prèvia per participar-hi. Els interessats només s'han d'apropar a la sala infantil en horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs. Parlem ara d'aquest cap de setmana d'una de les activitats que s'han previst, i és que la màgia de les bruixes i la tecnologia s'uniran al teatre amb l'espectacle Bruixanteris. El cicle de teatre Escena Nou continua la seva programació aquest diumenge amb una proposta de teatre familiar a càrrec de la companyia La Guilla Teatre. L'obra, titulada Bruixanteris, és un espectacle de titelles que convida a reflexionar sobre el pas del temps i la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital. L'argument de la peça se centra en la història d'una bruixa que troba una nena i la cria, transmetent-li tot el seu saber. A mesura que la nena creix, comença a interessar-se per les noves tecnologies, creant un contrast entre el món antic i el modern. Segons ha explicat una de les seves protagonistes, Meritxell Morera, l'objectiu no és criticar la tecnologia, sinó mostrar com amb dos mons poden conviure.
1: I a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda, jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també pot ser perjudicial.
0: Un dels trets més distintius de Bruixanteris és la seva posada en escena. La Guilla Teatre es defineix com una companyia d'artesans perquè han elaborat ells mateixos des de l'escenografia fins l'últim detall dels titelles, incloent-hi el vestuari i fins i tot els ulls de les figures.
1: Tot el que veuran en escena està fet... nosaltres ens considerem, a Guilla Teatre ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. I llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això, i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i l'escenografia de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica el detallet.
0: L'espectacle es podrà veure aquest diumenge a les 12 al teatre. L'entrada és lliure, tot i que l'aforament, recordem que és limitat. I ara mirem ja cap a final de mes d'una de les activitats que també s'han previst. Concretament, el pròxim dilluns 25 de maig, Palafolls serà el punt de trobada per professionals del sector hortícola en una jornada dedicada al reconeixement de plagues i malalties. L'acte començarà a les 6 de la tarda i se centrarà en la presentació d'HortaLab, una aplicació innovadora que permet diagnosticar els problemes dels cultius de forma visual i directament sobre el terreny. La sessió tindrà lloc a la sala de reunions de la cooperativa Conca de la Tordera. És una iniciativa que respon a la dificultat que sovint tenen els agricultors per identificar amb precisió les amenaces als seus horts, donada la gran diversitat de cultius i d'organismes que els poden afectar. La sessió es dividirà en dues parts principals. D'una banda, una anàlisi tècnica amb Cristina Pozo, tècnica assessora de la Federació Selmar, que oferirà una xerrada sobre les principals plagues i malalties que incideixen específicament en els cultius de la maduixa, la ceba i la patata. D'altra banda, un taller pràctic amb Martina Cubí, també tècnica de la federació, que dirigirà un taller on els assistents podran practicar el diagnòstic sobre mostres vegetals reals utilitzant l'aplicació. L'esdeveniment està organitzat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí, la xarxa ICAT, la Federació Selmar i la cooperativa Conca de la Tordera, i compta amb el finançament de la Generalitat i també de la Unió Europea. Totes les persones interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció a través del portal RuralCat. Per més informació es pot contactar amb la Federació Selmar mitjançant l'adreça de correu electrònic selmar@federacioselmar.com. I abans d'obrir la nostra hemeroteca d'avui, marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat la platja de Malgrat Centre per una posta de corriol camanegre. L'Ajuntament ha rebut aquesta nit un avís dels agents rurals perquè s'havia detectat a la platja de Malgrat Centre una posta de corriol camanegre. Tal com marca el protocol de la Generalitat, s'ha tancat perimetralment aquest matí la platja per tal que ningú pugui accedir a aquesta zona. El corriol camanegre és una espècie típica de platges present tot l'any a Catalunya, tot i que la major part dels seus efectius són migrants 2022. Com que la seva nidificació es fa a la sorra, es troba catalogat com a espècie protegida en el catàleg de fauna salvatge de Catalunya. I és que és una ou amenaçada especialment pels gossos i els gats i també per la pressió turística a les platges. Per conservar l'espècie a Catalunya és necessari el manteniment de platges naturals amb vegetació de duna. A banda d'aquesta acció de protecció, l'Ajuntament de Malgrat també ha informat, entre altres temes, que ahir es va iniciar la temporada de platja de gossos. Aquest espai se situa a la platja de la Conca, al costat de les Barques, i disposa de 900 metres quadrats delimitats per una tanca de fusta. La platja de gossos també compta amb dutxes, passeres i pròximament es col·locaran cartells informatius. L'espai està operatiu ja fins al pròxim 31 d'octubre. Durant aquest període, els gossos no podran ser a la platja fora d'aquest espai reservat.

És moment ara de sí d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere. El 2025, un dia com avui, com aquest 8 de maig, parlàvem de Palafolls Som, que negava de nou un mercadeig de carteres i de l'alcaldia i assegurava haver fet 5 reunions amb el PSC. Parlem avui d'aquest tema i és que aquesta notícia, aquesta setmana han sortit notícies també relacionades amb aquest tema. L'any passat la portaveu del partit, Mònica Armada, tornava a negar que les reunions postelectorals mantingudes amb el PSC s'arribés a negociar o a parlar sobre carteres de govern i menys encara sobre un possible repartiment de l'alcaldia. D'aquesta manera, Armada sortia al pas de les declaracions del cap de llista del PSC, Joan Vila, que en una entrevista a aquesta emissora reafirmava que les reunions amb Palafolls Som s'havien ofert carteres i un càrrec de confiança i que el partit d'Armada hauria preguntat per la possibilitat de repartir-se l'alcaldia. El 2021, l'ampliació de la dessalinitzadora de Blanes s'informava que multiplicaria per 4 la seva producció. El govern havia iniciat els tràmits per ampliar aquesta dessalinitzadora que es troba a la riba blanenca del riu i que dessala l'aigua de mar per fer-la apta per l'ús domèstic. El Consell Executiu va impulsar la realització del reconeixement geotècnic als terrenys destinats a l'ampliació de la planta. En aquell moment s'havia de fer el sondeig, l'assaig de penetració dinàmica i l'extracció de mostres del terreny per ajudar a determinar on s'acabaria realitzant l'ampliació, amb la voluntat de minimitzar les possibles afectacions. I el 2016 anava a presó un blanenc detingut per vendre droga. Aquell dimecres va passar a disposició judicial el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i de conducció temerària que havia sigut detingut per agents de la policia local de Blanes la matinada del dilluns anterior. La jutgessa va decretar l'ingrés a presó de l'home de 45 anys i veí del municipi. La policia local el portava vigilant i concretament portava vigilant un garatge on se sospitava que el detingut manipulava la droga. La nit anterior una patrulla de la policia local va veure l'home que sortia del garatge amb el seu ciclomotor i quan li van cridar l'alto va fer cas omís i es va intentar escapolir. Va començar llavors una persecució que va transcórrer per diversos carrers de la ciutat fins que va patir un accident al motociclista que el va deixar ferit lleu. A l'acostar-se a la policia va descobrir una bossa amb 13 paperetes del que semblava ser cocaïna i molts diners en efectiu.

0: Com cada jornada, ara és moment de connectar amb el nostre company en Jordi Pratsavalls per conèixer quina proposta cultural ens acosta avui, sobretot ara que s'acosta el cap de setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, com a proposta d'aquest cap de setmana volem destacar una de les activitats que de fet ja en vau parlar a l'informatiu però que caldrà remarcar, i és que Nau 4, l'espai jove del municipi de Blanes, ha organitzat per demà una nova sessió del Fora de Joc. Aquestes jornades contra l'assetjament juvenil que es faran demà durant tot el dia amb activitats a l'Avinguda Joan Carles I, l'Espai Jove Nau 4 i a la plaça dels Països Catalans. Es tracta de diferents taules rodones, conferències i sobretot de cara a la tarda vespre, concerts i actuacions de grups musicals per conscienciar sobre aquest assetjament juvenil. Totes les propostes les trobareu detallades a www.blanes.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui connectem és amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Ja avui ens ha avançat aquest matí que es preveien nuvolades que s'allargarien al llarg de tot el dia. A veure com ha evolucionat aquesta previsió meteorològica a hores d'ara. Hola, Quim, bon dia.
1: Bon dia, arrenquem aquest divendres amb alguns núvols, núvols poc importants, que haurien d'anar a menys a mesura que avancin les hores, amb més sol cap al migdia, sempre en presència de núvols alts, i aquesta tarda al contrari, augmenta la nuvolositat a mesura que avancin les hores. En qualsevol cas, avui no esperem precipitacions i les temperatures tampoc han de variar gaire pel que fa a les màximes en relació a les d'ahir. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la. El cap de setmana, demà dissabte, augment progressiu de la nuvolositat. De fet, de matinada els núvols ja seran prou compactes com per deixar alguna goteta, creient que poca cosa. Després, al llarg del matí tindríem ressol, amb estones de núvols més abundants i nuvolositat que es faria més compacta ja de cara al migdia, amb precipitacions que a partir de primeres hores de la tarda ens acompanyaran ben bé fins la mitjanit de demà passat i que afectaran de forma general a tota la comarca, amb unes temperatures que lògicament demà més núvols poden baixar una mica les màximes, tampoc no massa. Diumenge, canvi de situació, temps estable, ambient assolellat i temperatures que pujaran de forma clara respecte a les de dissabte. I si el dissabte, demà, tindrem màximes de l'ordre dels 20-21 graus a molt estirar, de cara a diumenge arribaríem als 24 o 25, puntualment als 26 graus a les hores centrals del dia.
0: Gràcies, Quim.

finalitzem el nostre informatiu d'avui repassant de què hem parlat durant la jornada. Entre altres, hem parlat del barri Sant Lluís i és que la policia local amplia la zona verda en el barri en diferents carrers i avingudes per facilitar l'aparcament als veïns. La policia local ha posat en marxa una reclassificació de l'estacionament al barri amb l'objectiu de millorar la mobilitat i afavorir que els residents trobin lloc a prop dels seus domicilis, sobretot al llarg de l'estiu. Concretament, han passat a ser zona verda les avingudes Ítaca i del Mar, així com també els carrers Sant Joan i Sant Josep. Actualment també s'està valorant la possibilitat d'aplicar aquest mateix canvi en 6 carrers més del barri. Hem parlat també de la Biblioteca de Palafolls perquè avui estrena una nova activitat. Es diu La Tribu Juganera, un espai de joc per famílies. A partir d'avui, la sala infantil de la biblioteca es transforma cada divendres de 5 de la tarda a 7 en un punt de trobada lúdica. La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit. Per participar en aquesta activitat ja han informat que no cal fer inscripció prèvia. I també hem parlat del cicle Escena Nou, del nou acte que es durà a terme aquest cap de setmana. Dins d'aquest cicle de teatre, la companyia La Guilla Teatre presentarà diumenge a les 12 del migdia una proposta pel públic familiar. L'obra, titulada Bruixanteris, utilitza titelles per reflexionar sobre la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital a través de la història d'una bruixa i d'una nena. L'espectacle destaca per una posada en escena totalment artesanal on són els mateixos actors que han elaborat l'escenografia. I de cara al proper dilluns 25 de maig, la cooperativa Conca de la Tordera acollirà una sessió dedicada a professionals del sector hortícola. L'acte se centrarà en la presentació d'Horta Lab, una eina que permet diagnosticar visualment els problemes dels cultius directament al camp. Durant la sessió s'analitzarà les plagues que afecten la maduixa, la ceba i la patata i es farà un taller pràctic amb mostres vegetals reals. I avui també hem parlat de Malgrat de Mar perquè han hagut de tancar la platja de Malgrat Centre per protegir una posta de corriol cama negra. L'Ajuntament veí ha tancat perimetralment la zona després que els agents rurals detectessin ahir nius d'aquesta espècie protegida a la sorra. El corriol cama negra és una au amenaçada per la pressió turística i també la presència d'animals domèstics. És per això que s'ha de garantir la tranquil·litat de la zona per la seva nidificació. Paral·lelament, el consistori també ha informat que ja està operativa la platja de gossos a la zona de la Conca fins al pròxim 31 d'octubre.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Totes aquestes notícies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i a Telegram. Com sempre, nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adeu.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. És l'hora de fer agenda. És l'hora de la cultura a Ràdio Palafolls. Per tant, agafa paper i bolígraf que venim carregats d'activitats culturals, això sí, mirant al cel, perquè la previsió meteorològica no ens ho posa gens fàcil. Sembla que esperem pluges, sobretot de cara a demà dissabte. Hi ha algunes iniciatives, de fet, ja us ho explicàvem ahir, que s'han hagut d'ajornar o fins i tot anul·lar. I algunes de les quals encara estem pendents d'informació. Intentarem explicar-vos-ho tot, posar-ho tot a lloc, perquè no us perdeu ni una d'aquestes propostes i escolliu les que més us agradin perquè gaudiu d'aquest cap de setmana cultural. Avui, que a part de tota la cultura, també posarem sobre la taula els diferents partits, sobretot de bàsquet, de futbol i de futbol sala, que jugaran al nostre municipi, al Palauet, a la Figuerassa Arena o també al Palestàdium Lluís Moner. Tot plegat, tota aquesta informació ens la apropa el nostre company i presentador del programa Minut a Minut, Uri Parra, que ja tenim aquí al nostre costat i que en breu doncs ens explicarà tots aquests partits que juguen a casa aquest cap de setmana. I a la segona part del programa doncs traurem el cap per la biblioteca del nostre municipi, i és que ens venen a presentar totes les activitats d'aquest mes de maig amb diferents activitats. Per exemple, les aules d'estudi nocturnes o també el club de jocs de taula que comença tot just aquesta mateixa tarda. Tot plegat, com dèiem, al vostre costat en aquests pròxims minuts, 30 i pocs minuts parlant de cultura, a Ràdio Palafolls comença el Palafolls en xarxa d'aquest 8 de maig. Som-hi!
3: Xarxa cultural.
2: Palafolls en xarxa, que comença amb la xarxa cultural i repassant les propostes, per exemple, que ens ofereix la quarta finestra aquí al nostre municipi, i és que comencen els diferents espectacles de final de curs del grup d'adults d'aquesta agrupació teatral. Per exemple, Mentides, una proposta que es farà aquest cap de setmana a la Masia de Can Florenci, en concret demà dissabte, amb dos passis, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. Els que vulgueu veure aquesta proposta teatral, sapigueu que a través del seu enllaç que trobareu a les xarxes socials podreu comprar les entrades o abans de l'inici de la representació. La setmana que ve serà el torn de la segona proposta del grup d'adults Truita de Família. Sense deixar de parlar de teatre, al nostre municipi també afegirem a l'agenda que tenim nova cita amb l'Escena 9, aquesta sessió de propostes teatrals que es fan els caps de setmana al Teatre de Palafolls. En aquesta proposta doncs parlem de teatre familiar, perquè aquest diumenge puja dalt de l'escena el grup Botai Produccions per representar Bruixanteris, un espectacle de titelles. Ahir, de fet, en parlàvem amb els seus protagonistes, una entrevista que pots recuperar a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls o al nostre web www.radiopalafolls.cat. La cita és diumenge a partir de les 12 del migdia al Teatre del Municipi, amb entrada gratuïta. Si seguim parlant d'activitats culturals, girem plana, deixem Palafolls i ens situem al municipi de Malgrat de Mar. Aquesta tarda també hi ha taller de jocs de taula, serà la biblioteca La Cooperativa a partir de les 6 de la tarda. Però a part d'això també tenim cita amb Cineclub Garbí. Aquest vespre al Centre Cultural es projecta La Veu de Hind. Com sempre serà a partir de 2:15 de la nit i les entrades es poden comprar abans de l'inici de la projecció. En l'apartat de cap de setmana, destacar per exemple que demà al matí tenim jornada de portes obertes del GEM. Això serà a les 10 del matí, al mateix local de l'entitat malgratenca, a Can Feliciano, o també la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi, a les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal, una proposta que comptarà amb la presència del seu autor, Francesc Galí. I encara una proposta més al municipi de Malgrat de Mar, aquesta ens porta fins la sala d'actes de la Barretina Vermella, perquè també tenim teatre en aquest cas diumenge amb Teresa Teresot, a càrrec de l'actriu malgratenca Teresa Gelpí. Una proposta que, com dèiem, començarà al punt de les 6 de la tarda. Les entrades consten de taquilla inversa i que es podran doncs comprar abans de l'inici de la representació. Deixem Malgrat, anem ara fins al municipi municipi de Pineda, pendents també del que pot passar amb motiu de la previsió meteorològica, perquè aquest cap de setmana estava previst que es fes el tradicional acte del Fira Sud a Poblenou, amb bona música, casetes i bona manera de compartir amb pinedencs i pinedenques. De moment, l'Ajuntament no s'ha pronunciat, per tant, continua pendent doncs, de què pot passar per previsió de pluja. En estarem ben atents, i si no, a través de les diferents xarxes socials. Això a Pineda. Si anem ara al municipi de Calella, destacarem, per exemple, per demà al matí, entre les 10 i les 2 del migdia, al vestíbul de la sala polivalent de la fàbrica Llobet Gurí, doncs un dels actes més mítics del festimatge. Estem parlant del mercat de col·leccionisme intercanvi fotogràfica dins dels actes del festimatge 2026. L'accés és lliure i gratuït. Recordem que el festimatge és una activitat organitzada per Fotofilm Calella. El que sí que sabem és que el Calella està de moda, s'ha anul·lat per qüestions meteorològiques, com dèiem fa una estoneta. Per tant, no tindrem a Calella, aquests actes. El que sí que podem marcar a l'agenda és una nova proposta dins el cicle Escena a Calella. Demà a les 8 del vespre, a la sala Mozart, hi haurà espectacle de dansa Mozart Emotions, un espectacle de dansa contemporània, de part en dansa, la companyia que ve oferir aquest espectacle amb direcció coreogràfica de William Castro. Les entrades, com sempre, a través d'Entràpolis. I el diumenge tenim més propostes, per exemple, i dins les activitats del festimatge, a partir de 11:15, a la sala Mozart, la gala de cloenda i l'entrega de premis d'aquesta 21a edició. Però és que a part també a les 12, a la sala de columnes de la fàbrica Llobet Gurí, hi haurà visites guiades a les exposicions de fotografia, i a les 6 de la tarda, també a la sala de columnes, continuaran aquestes visites guiades. Anem ara fins al municipi de Tordera, també pendents de la previsió meteorològica, però encara es manté aquesta Fèria de l'Esquinita, que comença tot just aquesta tarda amb el pregó i que s'allarga tant dissabte com diumenge al Parc Prudenci Bertrana. A part de tot això, destacarem també per demà dissabte la conferència de la fusta del ginjoler i de la serra de l'inox a la Tenora. Serà a partir de 6:45 de la tarda, una xerrada que es farà al local de l'associació Gent Gran L'Esplai i que comptarà amb el maresmenc Miquel Puig de Llívol i Busquer, que és un dels pocs constructors de tenores i de tibles que avui dia hi ha en actiu a Catalunya. De Tordera també hem de destacar activitat de cara a diumenge, en concret la caminada del Twirling Tordera, que serà a partir de 8:45 del matí en punt de sortida des de la pista poliesportiva de Sant Andreu. De fet, la inscripció consta de 8 euros que es pot fer doncs, a partir d'aquesta mateixa hora al punt de sortida d'aquesta caminada. I a part també destacarem la festa del bosc Tordera Park a partir de 11:00 del matí al local de l'Associació de Veïns de Tordera Park, amb diferents iniciatives, tant per grans com també per petits, com per exemple, botifarrada per tots els participants a la jornada de neteja del bosc i obsequis pels més petits. Acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Avui s'inicia un nou cicle de música a l'Esperança. Serà un cicle a la Capella l'Esperança que es farà els divendres a partir de 10:00 del vespre. El concert inaugural aquest vespre amb Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet, presentant entre cordes i paraules el món sonor de Salvat Papasseit. Les entrades costen 12 euros, que es podran comprar al mateix local abans del concert. I d'aquest cap de setmana destacarem, per exemple, la proposta del Fora de Joc per demà, durant tot el dia, aquesta jornada contra l'assetjament juvenil, amb taules rodones, xerrades i també concerts a l'Espai Jovenau 4 i també a la plaça dels Països Catalans. O per diumenge, una nova edició de la Ruta de les Ermites, amb tres rutes diferents. La de 18 quilòmetres, que sortirà a les 9 del matí, la de 12 quilòmetres, que sortirà un quart d'hora més tard, i la de 9 quilòmetres, que sortirà 9:45 del matí des del passat

0: Catalls, és el nostre company i presentador del programa Minut a Minut, l'Uri Parra, que tenim just aquí al nostre costat. Uri, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres de nou per fer agenda esportiva per aquest cap de setmana. I ara sí, en plenitud. Tenim bàsquet, tenim futbol i tenim futbol sala.
1: Correcte, bàsquet que no vam tenir la setmana passada pel pont, però aquesta ja sí que tindrem un partit de bàsquet aquí a casa.
0: Doncs 100% ja en aquests partits que podríem dir del tram final ja per al que fa a les lligues esportives, i això es comença a notar perquè els gols ja són decisius. Les canastes també importen per sumar el marcador i ocupar les primeres posicions. Crec que vols començar, Uri, pel bàsquet.
1: Doncs sí, com he dit, només un partit a casa serà el del Júnior, que jugarà demà dissabte a les 4 de la tarda al Palauet contra l'Unió Girona Maristes.
0: Doncs vinga, demà tenim un partit de bàsquet al Palauet. Això, com sempre diem, significa també que vosaltres teniu lliure, eh? Al Palauet també per poder oferir diferents partits de futbol sala. Una molt bona proposta amb la qual comencem aquesta agenda, doncs, esportiva d'aquest cap de setmana. A Palafolls, un partit de bàsquet. Per on continuem?
1: Doncs pel futbol, que també només hi haurà un partit. Serà el del primer equip, el de la tercera catalana, que juguen contra el Gironès Sabat al Palestàdium demà dissabte a les 5 de la tarda.
0: Demà a les 5 de la tarda. Això no significa que no hi hagin més partits en diferents categories per al que fa al nostre municipi. El que passa que entenc que la majoria llavors, Uri, es traslladen i juguen fora, eh?
1: Correcte, tota la resta juguen a fora, menys el cadet, que em sembla que no juga perquè li toca contra un equip retirat.
0: Doncs mira, més informació que ens afegeix ara el nostre company l'Uri, però que d'alguna manera també ens orienta una miqueta el que pot passar també de cara a aquest cap de setmana. Un partit demà a les 5 de la tarda al Palestàdium Lluís Moner per al que fa a futbol. Després reprenem la informació també del Club Deportivo Palafolls, perquè les seves xarxes socials aquesta setmana han publicat ja també la seva oferta d'estiu. Després en parlarem, perquè abans hem de destacar també partits de futbol sala, que no sé per què, Uri, em dona la sensació que aquest cap de setmana en teniu més, eh?
1: Sí, tenim 8 partits. No sé el cap de setmana que més en tenim, però són uns quants.
0: 8 partits dividits, entenc, entre dissabte i diumenge. Fem una miqueta, doncs, d'agenda. Demà, per exemple, què tenim?
1: Doncs mira, començarem amb el cadet C, que juga contra el Malgrat a 9:45 del matí al Palauet.
0: En aquest cas sí que es pot considerar derbi, eh?
1: Sí, i tant.
0: Com estan els ànims per jugar contra un equip veí?
1: Bé, al final, quan jugues contra el Malgrat sempre vols guanyar. Motivació no pot faltar.
0: Sabem més o menys les situacions de les llistes?
1: Mira, és el primer partit d'una fase que comença ara, que han acabat ja la Lliga, i és una fase més que res per continuar jugant. No és ni Lliga ni Copa, és...
0: Per tant, no s'hi juguen...
1: Com un amistós.
0: T'anava a dir, no s'hi juguen res. Sí, òbviament, sempre que saltes al camp hi ha l'honor de guanyar, i més, com deies tu, si és amb un partit contra el municipi veí. Però que d'alguna manera hi ha la tranquil·litat absoluta aquesta, que tampoc no punt amunt, punt avall, tampoc diferenciarà pas gaire la Lliga.
1: Correcte. No hi ha pràcticament res en lloc pel que fa a títols.
0: Mm-hmm. Doncs aquest serà el primer partit en el Palauet, en aquest cas, que tenim demà, però entenc que n'hi ha més.
1: Sí, continuarem amb el cadet B, que juga contra el Sant Julià Ramis al Palauet a les 11 del matí de dissabte.
0: Mm-hmm. Doncs un rere l'altre, no? En aquest cas és una dinàmica de tenir tot el matí en partits al Palauet, en partits en aquest cas de futbol sala, i el segon seria precisament aquest. Hi ha un tercer pel matí de demà?
1: Sí, correcte, darrere del cadet B jugarà el juvenil de Lliçó d'Honor. Ho farà contra el Caldes de Montbui a 12:45 del migdia.
0: L'hora del vermut, escolta, que està molt bé poder accedir a les grades del Palauet i veure bon futbol sala. En aquest cas, de quines edats estem parlant aproximadament?
1: Doncs el juvenil van des dels 16 fins als 18. 18-19, ja. Depèn quan compleixin.
0: És important, eh? En aquest sentit, aquesta categoria. Et preguntaria també per la situació a la taula, no sé si la domines, però d'alguna manera per saber si és un partit interessant i on podem rascar alguna coseta per sumar posicions.
1: Sí, els nostres van tercers quarts i estan una mica a la lluita per l'ascens de categoria. O sigui que és important.
0: I els rivals van per darrere?
1: Els rivals no sé exactament on, però diria que a mitja taula.
0: Mm-hmm. Per tant, per darrere, eh? Sí. En aquest sentit, el que sí que seria important és esgarrapar aquests punts, portar-los cap a casa, perquè, com deies, més enllà del partit en qüestió, el que ens estem jugant és la permanència. Per tant...
1: No, el
0: pujar de categoria. Per tant, és important també per aquestes característiques. N'estarem ben pendents, doncs, demà a l'hora del vermut, al Palauet, aquest partit important. I entenc que ja passem per la tarda, no, Uri?
1: Sí, tindrem un partit, potser és el

0: què més coses hi ha en joc, perquè juga l'Alavés d'Honor, juga les semifinals de la Copa Catalunya contra les Corts el dissabte a les 6 al Palauet.
1: Què s'hi juga en concret? Entenc que és una competició important, però que en aquest cas hem d'escalar posicions, estem en una posició de confort, com va la categoria?
0: No, és eliminatòria de Copa. Val. Si guanyen, van a la final de la Copa Catalunya.
1: Que jugaria a on, si se sap?
0: Encara no se sap.
1: O la portarien cap a casa, o jugaria aquí a Palafolls, no, o hi ha possibilitats que jugui
0: a la federació, a Palafolls no ve gairebé mai. Normalment és Martorell, Manresa, cap allà. Però, i la final serà cap a mitjans de juny.
1: Per tant, un sol partit, en aquest cas. Si el guanyem, passem a la final.
0: I si no, ens quedem a les portes.
1: Ens quedem al camí i, com dirien, gràcies per venir, eh? De totes maneres, serà demà al Palauet. A partir de quina hora, Uri?
0: De les 6 de la tarda.
1: A partir de les 6 de la tarda. Entenc, doncs, també que el diumenge hi haurà més partits de futbol sala.
0: Sí, i tant. Començarem diumenge a les 10 en punt del matí al Palauet amb el partit de l'Infantil B contra el Vilafant.
1: Infantil B contra el Vilafant, el Palauet també diumenge, que és tot vostre, n'hi ha més.
0: Sí, continuarà el Cadet d'Honor, que juga contra l'Indústria Santa Coloma, a 11:45.
1: Cadet d'Honor, un rere l'altre, també bona oportunitat per veure bon futbol sala al Palauet del nostre municipi. Alguna proposta més, Uri?
0: Sí, ja per la tarda tindrem els dos partits que falten, que serà l'Alavés d'Honor, que torna a jugar, en aquest cas Lliga. Serà 4:45 de la tarda contra el Sant Andreu al Palauet.
1: Per tant, l'Alavés d'Honor té dos partits aquest cap de setmana, eh?
0: Correcte.
1: Important guardar forces. Ens deies que hi havia dos partits, me'n queda un altre.
0: I l'últim que jugarà a Palafoll serà el juvenil femení contra el Ciutat de Mataró a les 6 en punt al Palauet.
1: Mataró ja ens queda una miqueta lluny, per considerar derbi, però entenc que també estem parlant de paraules majors. Si més no, necessitaran que els acompanyem a les grades per poder-los animar, i és el que sempre fem nosaltres, encoratjar-los una miqueta a seguir partint. Et deia, Uri, abans de tancar la secció, que aquesta setmana hem vist a través de les xarxes socials del Club Deportivo Palafolls que ens proposen ja proposta per als més menuts de cara als campus d'estiu que ja comencen a sortir, sobretot els esportius.
0: Sí, correcte. Sembla ser que han sigut els primers en publicar la seva oferta.
1: Què ens diuen?
0: I mira, faran campus del 29 de juny fins al 14 d'agost, o sigui, 7 setmanes.
1: Opció, doncs, de diferents, de participar per setmanes, per quinzenes. Crec que tota la informació està a les seves xarxes socials, a l'Instagram. Veureu preus, veureu quotes, veureu dinàmiques, i entenc que el que dèiem, no? Ara han de començar a sortir els diferents campus esportius, pendents una miqueta d'aquells veterans que sempre hi són, si acaben sortint, si no, i d'alguna manera també intentar complementar l'oferta estival per als més menuts de casa, per exemple, jugant a futbol.
0: Correcte. Esperem que la resta publiquin aviat i així tothom tingui opcions.
1: I sempre podran passar també per al programa del Minut a Minut per explicar precisament quines són les seves dinàmiques i què és el que ofereixen. De moment, per les notícies que tenim, el Club Futbol de Santa Maria, anava a dir, el Club Deportiu Palafolls, ja ha publicat les seves bases per al casal d'estiu, per al casal esportiu d'aquest estiu 2026. En seguirem parlant. Uri Parra, gràcies avui per ser amb nosaltres. Dilluns, tots els resultats al programa del Minut a Minut. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Una amistat con Dios.
12: Oh, 2-1, 1-1.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: De tant en tant ens agrada treure el cap per la Biblioteca Enric Miralles i és que no paren d'oferir-nos novetats, propostes sobretot literàries i diferents que avui també volem destacar amb la seva directora perquè l'hem trucat i l'hem convidat de nou al programa. La tenim aquí davant, Anna Miralles, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Jordi.
0: Gràcies de nou per explicar-nos totes aquestes novetats. Podríem dir que avui és un compendi de totes aquestes propostes que aquest mes de maig esteu fent a la biblioteca, eh?
1: Sí, el mes de maig torna, com ja va passar el mes d'abril, amb un munt d'activitats pensades per totes les edats i tots els gustos, i avui doncs venim a desvetllar-ho tot.
0: Em deies una miqueta, novetats, i és que la principal és aquest mateix vespre, aquesta mateixa tarda, de fet, perquè heu organitzat trobades de jocs de taula que a partir d'aquest divendres es faran cada setmana.
1: Sí, hem pensat que la biblioteca era un bon lloc, no?, per fer aquestes trobades. A més, nosaltres estem potenciant aquest fons dels jocs de taula perquè creiem que és una bona eina, no? Perquè d'una manera lúdica doncs els infants poden aprendre, i a més aquests moments de complicitat entre famílies, aquests buscar els moments de qualitat, creiem que és molt, molt òptim, i per això els divendres a la tarda de 5 a 7 hem pensat crear aquests raconets, pensat una mica per totes les edats dins dels infants.
0: Deixa'm destacar, perquè al final un quan pensa en una biblioteca, òbviament pensa en llibres, amb eines d'estudi, fins i tot amb, permetem l'expressió, amb totxos, llibres d'aquests que ens ajuden a treballar. Sí. Però clar, poder no pensem en el tema dels jocs de taula. I tu m'acabes de dir que la biblioteca el que té és un fons de jocs de taula per poder jugar. En aquest cas, vosaltres heu marcat els divendres, però que ja teniu incorporat en el material de la biblioteca.
1: Sí, sí, ja fa un parell d'anys que estem adquirint jocs de taula i en tenim gairebé un centenar, diria. I d'això molt variats, també, no?, jocs més ràpids, jocs més densos, per edats molt variades, tenim tot un catàleg i la nostra idea és anar sumant. Llavors també aquesta activitat servirà per donar a conèixer aquests jocs perquè la gent els pugui provar i després se'ls poden endur en préstec a casa com un llibre més.
0: Hi haurà una persona que portarà precisament aquesta dinàmica, en principi, o haurem de seguir instruccions i allò com si juguéssim a casa?
1: En principi nosaltres deixem l'espai i els jocs i nosaltres estarem per allà per si hi ha algun necessitat en alguna mica de suport, però en principi l'activitat és lliure i ja està, no va dirigida.
0: A més, sempre hi ha novetats en aquest cas, com els llibres. Un pensa en jocs de taula, podem els més clàssics, l'oca, el dominó, el parxís, però en aquest cas vosaltres teniu jocs tan coneguts i tan complicats des d'altra banda, com per exemple pot ser un Catan o aquests últims que acaben de sortir, que també ajuden a potenciar diferents eines nostres. No?
1: Sí. Hi ha jocs, és que molt variats, i ara que m'he introduït una mica en aquest tema, no?, que he assistit a la Fira del Dau a Barcelona, que està especialitzada en jocs de taula, és tot un món. La veritat és que hi ha jocs per tots els gustos, és que de veritat tens per riure, tens per pensar, tens per, no?, fomentar la memòria, per infants molt petitons, per tots.
0: Hi ha una miqueta de tot. És una de les novetats que inclou aquest mes, vaja, i que, com dèiem, es repetirà cada divendres, però no és l'única, perquè donant una ullada també al vostre Instagram heu vist que ja heu publicat, per exemple, diferents hores del conte. La més propera, i ara ho dic de memòria, crec que és la setmana que ve, Anna.
1: El dilluns 18 de maig, a 6:15 de la tarda, tenim una hora del conte per als més menuts, o sigui, per la franja d'edat més o menys dels 0 als 3 anys, tot i que també es pot adaptar al cicle infantil, i creiem que és una història, no?, que està molt bé, és un espectacle molt sensorial, musical, que una escena quotidiana com és l'hora del bany doncs es torna, no?, amb un moment molt, molt divertit.
0: A més m'agrada molt, ara t'escoltava i deia, sempre cuideu el detall aquestes hores del conte, perquè entenc que n'hi ha moltes, el catàleg és molt gran, però sempre aneu molt més enllà d'explicar un conte, és a dir, aquest conte serveix per exemple doncs per marcar uns hàbits a l'hora del bany, no?, que és el cas d'aquesta proposta del 18 de maig, però sempre hi ha una moralina, sempre hi ha una manera d'educar a través del conte, més enllà d'aquestes hores, eh?
1: Sí, procurem que sigui un aprenentatge, a part de, no?, un gaudi, doncs això, que com més s'obtingui, no?, i més s'aprofiti, doncs molt millor, ens agrada molt més.
0: Ara que hem anat fent agenda, doncs, de les activitats que teniu a la biblioteca aquest mes de maig, què més ens pots explicar?
1: Sí, doncs mira, també ens iniciem amb els laboratoris de lectura, que és una activitat extesa a les biblioteques de la xarxa, i ens estrenem aquest mes de maig amb l'expedient Panxa Plena. És una activitat dirigida a infants a partir de 6 anys cap als 12, també és familiar, i és molt divertit perquè a través d'àlbums il·lustrats els infants i les famílies poden anar experimentant, val? I a més aquest concret tractarem, intentarem formar com una comissió d'investigació perquè el Llop Ferotge, no, el personatge més protagonista de la literatura infantil,
0: sí,
1: doncs no sabem on està i l'hem de capturar.
0: A més, amb aquest tipus de laboratori sempre és més tocar, no?, experimentar, jugar amb els sentits, per entendre'ns.
1: Sí, sí, és una activitat molt vivencial, molt experimental, i jo crec que, no?, és una manera d'introduir el plaer per la lectura molt bona, o sigui que apostem per aquesta activitat dels laboratoris de lectura i en vindran més al llarg de l'any.
0: No n'hi hem posat data en aquest primer, quan serà?
1: Sí, el dimarts 26 fem una sessió a 6:15 de la tarda i després el dijous 28. Qui no pugui assistir amb una pot té l'alternativa.
0: Deixa'm fer una parada perquè després pot ser que anem a la biblioteca, diguem, ostres, em vull inscriure en aquesta activitat i llavors ja estigui plena. Per tant, atenció, és important destacar que en aquestes propostes es necessita d'inscripció prèvia. No per res, suposo que per qüestions d'aforament,
1: sí,
0: però si més no, aquesta inscripció la necessiteu, Anna.
1: Sí, sí, sí, la necessitem. Sempre diem que la via ens és igual, la que sigui més còmoda a la gent, però que necessitem tenir aquest mínim de control, doncs, per això, per poder donar una bona organització de l'activitat. A la tribu juganera, en principi, està pensat que no necessitarà inscripció prèvia. O sigui, és venir, mirar els jocs que hem posat a disposició aquell divendres, i si interessa es queden, i si no, doncs, la setmana següent tornem a provar.
0: De totes maneres, no vull que em quedi sense temps, perquè recentment també s'ha aprovat que la biblioteca oferirà aules d'estudi, si més no els pròxims dies. Deixem-ho per al final, perquè ara, com que estàvem fent agenda, no sé si hi ha alguna cosa més a destacar.
1: Ens queda una activitat, que és el dissabte 30 de maig a 10:15 del matí. Aquesta sortim a l'exterior, com cada any, i dins del projecte Parcs i Biblioteques, naturalment, que la biblioteca participa, i per commemorar el Dia Europeu dels Parcs i la Setmana de la Natura, m'organitzem una passejada. Aquest any el tema central són les rieres. Per tant, ens trobarem a 10:15 del matí a l'església de Sant Genís per fer una passejada pels voltants de la riera de Sant Genís, conèixer el patrimoni natural, i acompanyats de la mà de Pere Alzina, que és un gran naturalista, i a part també ens ensenyarà coses relacionades amb els ocells, els rastres, els cants. Jo crec que serà una ocasió molt, bueno, molt curiosa i molt interessant, no?, per això, per conèixer el patrimoni més directe i més proper.
0: Anna, entenc que per totes aquestes activitats les inscripcions ja són obertes, eh? Tu ens deies, és igual de la manera que ho feu,
1: sí,
0: simplement comuniqueu-nos que voleu, sí, participar de qualsevol d'aquestes activitats.
1: Sí, sí. Jo recomanaria que ens seguissin a les xarxes i així, no?, tenen la informació al moment, i a part, doncs, ens poden contactar o per xarxes o correu electrònic, telèfon, personalment, de la manera que...
0: I el que dèiem, podem afegir una notícia d'última hora, si més no, dels últims dies, i
1: sí,
0: és que a la biblioteca oferiu en els propers dies el que seran les aules d'estudi. Per tots aquells que vulguin un horari, poder una miqueta més tranquil, ja que la biblioteca és molt tranquil·la, però ho dic perquè obriu de tarda a vespre, per tots aquells que vulguin estudiar i vulguin tenir un lloc ideal, precisament, per intentar aprovar aquests exàmens, Anna.
1: Sí, aquests dies ja tenim la sala plena d'estudiants, es nota ja que s'està preparant aquí la selectivitat, i llavors a partir del 18 de maig i durant gairebé 4 setmanes, doncs la biblioteca, en lloc de tancar a 8:00 PM, tancarà a 9:15, precisament, doncs, per, no?, perquè tinguin un marge més ampli per estudiar. I sí, clar, a vegades ens passa que muntem activitats que, clar, aquestes activitats fan que el silenci a vegades, no?, doncs no sigui predominant, però entenem que és un espai obert a tothom i s'ha de poder compaginar, no? Però per això donem l'oportunitat de seguir estudiant més tard, i aquí sí que assegurem ja un espai molt més tranquil i aïllat de sorolls.
0: Quins serveis de la biblioteca estaran operatius en aquest horari, Anna?
1: En aquest horari només s'obre com a sala d'estudi. Sí que podran utilitzar els endolls, el wifi, per connectar-se als seus portàtils, però a part d'això no es podrà ni fer impressions, ni préstecs, ni res.
0: Important també, si abans parlàvem d'inscripcions, no sé si aquí fa falta avisar d'alguna manera o simplement, doncs, de la mateixa manera que s'obre la biblioteca en horari habitual, és a dir, agafem, entrem, hi haurà una persona responsable, en aquest cas de l'equip de la biblioteca, que d'alguna manera controlarà que no passi res, però...
1: Sí, sí, sí, l'entrada és lliure, poden entrar i sortir quan vulguin, i ja està. En principi sí que és veritat que s'ofereix també la possibilitat de reservar la sala Miralles, perquè moltes vegades ens demanen, doncs, poder estudiar així més en grup o poder utilitzar la pissarra que tenim per poder, no?, entre tots treure conceptes, i llavors sí que aquesta opció s'ha de reservar prèviament.
0: Important, doncs, aquesta característica si volem estudiar en grup i utilitzar precisament les eines com la pissarra que ara mateix ens deies, Anna, que trobem a la sala Miralles de la nostra biblioteca. Déu-n'hi-do, eh? No ens deixeu gairebé ni respirar amb totes les activitats que organitzeu a la biblioteca, a part de les habituals, eh? Poder llegir revistes, els llibres en préstec, etc. Vaja, eines habituals de la biblioteca del nostre municipi. Vull reforçar que a partir d'aquesta tarda, com dèiem, a partir d'aquest divendres, tenim precisament aquesta jornada de jocs de taula que es repetirà cada setmana. N'anirem parlant, perquè ja m'agrada que cada mes vingueu a explicar-nos les diferents novetats i així estar alerta de tot el que es fa a la Biblioteca Enric Miralles. Anna, gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a tu.
2: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
0: I acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí, encara amb les informacions que podem trobar a les xarxes socials per si s'ajorna, s'anul·la alguna de les activitats pendents de la previsió meteorològica. Nosaltres ens hi tornarem a posar dilluns amb més informació cultural, començant una nova setmana parlant de cultura a Ràdio Palafolls. Passa bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

i ens agrada. Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: La Biblioteca de Palafolls estrena avui la Tribu Juganera, un nou espai de joc per famílies. Aquest divendres, la sala infantil de la Biblioteca Municipal es transforma per acollir una nova proposta setmanal, la Tribu Juganera. L'activitat, que començarà cada divendres a les 5 de la tarda i que s'allargarà fins a les 7, vol convertir aquest espai en un punt de joc obert on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca informen que no cal fer cap inscripció prèvia per participar-hi. Les famílies interessades només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs disponibles. I a Palafolls es farà una jornada tècnica per aprendre a identificar plagues mitjançant l'aplicació Horta Lab. El pròxim dilluns 25 de maig, Palafolls serà el punt de trobada per professionals del sector hortícola en una jornada dedicada al reconeixement de plagues i malalties. L'acte, que començarà a les 6 de la tarda, se centrarà en la presentació d'Horta Lab, una aplicació innovadora que permet diagnosticar els problemes dels cultius de forma visual i directament sobre el terreny. La sessió tindrà lloc a la sala de reunions de la cooperativa Conca de la Tordera. Aquesta iniciativa respon a la dificultat que sovint tenen els agricultors per identificar amb precisió les amenaces als seus horts, donada la gran diversitat de cultius i també d'organismes que els poden afectar. La sessió tindrà dues parts. D'una banda, una anàlisi tècnica amb Cristina Pozo, tècnica assessora de la Federació d'ADB-CELMAR, que oferirà una xerrada sobre les principals plagues, i també un taller pràctic amb Martina Cubi, també tècnica de la mateixa federació, que dirigirà un taller on els assistents podran practicar el diagnòstic sobre mostres vegetals reals. L'esdeveniment està organitzat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí, la xarxa ICAT, la Federació CELMAR i la Cooperativa de Palafolls. Compta també amb el finançament de la Generalitat i la Unió Europea. Totes les persones interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció a través del portal rural.cat. Per més informació es pot contactar amb la Federació CELMAR mitjançant l'adreça de correu electrònic celmar@federacioselmar.com.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana des de Ràdio Martorell i Sindicat a través de la xarxa arriba a la vostra ràdio local aquest programa, Els Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del blog En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
1: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
0: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquesta es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
1: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial, un lloc on surti aigua també es podria dir Sallent, no ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
0: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
1: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu La Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a la Sallent, a Caldes d'Avui, a l'Alta Ribagorça, no? Doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
0: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel Salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
1: És un espai que està molt freqüentat i, per tant, és aquests espais que depèn de l'època, cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del Salt, per dir-ho així, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem en mainada i podem preveure que potser la pujada al Salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el Salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
0: Però ja sabeu que en aquest programa ens va a la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del Salt. I per fer-ho abordarem el Salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
1: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Ulletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
0: Estem anant pel Camí dels Matxos, o el Camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel Camí d'Escales.
1: Recomanaria pujar pel que en diem el Camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu Camí de Matxos perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el Camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i arribes fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el Salt a certa distància, fins a arribar al mateix Salt. Un cop ets al Salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
0: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web en Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
1: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria el Puigsacalm, d'una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall, doncs, ve també ens la presenta d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. I és una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser cal molt temps a prop.
0: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
1: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus, museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans, i parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica, per tant també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
0: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
1: La web continua activa, primer perquè tenim una sèrie de clients que acostumen a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit, i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. Jo el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és si algú vol fer un viatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o en recomanació d'allotjaments, o en recomanació d'activitats.
0: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.

0: Μεσίνας.
1: Anem amb la proposta de senderisme que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió, què tal? Bona tarda.
2: Maria, adéu, us guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
2: Un embarbussament.
1: No. Sí, eh? I és que avui anem amb un... allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
2: Sí.
1: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer, tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
2: Continuarem parlant de darrere països,
1: com ens agrada.
2: Interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden. Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com bé, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
2: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10 i mig de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre amb restes del campanar de torre i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la FEC que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ouvens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Tur, per la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista totes aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnkers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera en un bosquet d'alzines. Hi trobem ben definida la cambra sepulcral d'uns 3 metres per 1,5, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites, després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
1: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
2: 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
2: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps?
2: Jo hi posaria per anar tranquil unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No ens n'aniríem més enllà d'un 1,5 sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
1: I acabem amb les referències. Wikiloc.
2: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
1: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rerepaïsos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: A reveure. Sendes.
0: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bul. Darrere seu, amenaçant, una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A Dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
0: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants, doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat, que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó. Val? I la ciutat li rendeix homenatge, doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país, doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà, doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. I la Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar, i que a més podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa, des d'on tindreu tota la vista de la Col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere, com un element més de la muntanya, i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge amb vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la Ciutadella, doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu, perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat també. Està bastant bé, i a més és visitable per dintre, pots veure doncs tots els elements de la Ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu, que us vendran allà, doncs, per fer doncs un passeget, fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt, perquè clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial, i és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat, i llavors ens han fet doncs com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones, i explica doncs molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa, que a dintre doncs hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes, us recomano les famoses cooks, que són unes galetes que són molt xules perquè tenen diferents formes, i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu, perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha, vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca, i si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no, que reprodueixen figures, i a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no se us acudeixi mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia de Lef, i bueno, la cervesa Lef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda, però que també us recomanaria, és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula, i després també doncs, proves les seves cerveses. És una braseria més petita, però que també val la pena, si esteu per allà, a visitar-la. És zona de cerveses, i les cerveses de Badia doncs són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, la Lef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de la Lef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són de Badia, però a més només fabricades per gent de l'església.
3: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'1 a 1 i de ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: I ahí, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
1: Bueno, sí, aquesta excusa no ens servirà per
2: ara sempre. Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
1: Que ens haurem d'inventar una altra cosa.
2: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
2: Confirmada. Vinga. La temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO sí. Max, protagonitzada per Steve Carrell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitja horeta cada capítol on pocs problemes passen. Molt recomanable, d'entre d'altres creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig...
1: I Scrubs.
2: Aquesta és la que tenia en ment, i que

0: És que he parlat de...
1: Sí, sí, ho sé.
0: És agradable, és que és una sèrie molt agradable, la veritat.
1: Bueno, és
0: molt,
1: que va una mica agradable. De la mà amb el creador, no? Una mica. Però sí, trobo que totes les sèries són així de bon rotlleres.
0: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
1: Doncs pues molt bé.
0: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes.
2: Ai,
0: spoiler, quan acabi el capítol estos problemes seguiran existint. Llavors,
1: com a llavors mínim... el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com faig jo.
0: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
1: I s'acabarà de seguida, no?
0: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
2: Sí, sí, sí que l'he vist, sí.
0: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, en una zona dels Estats Units petita.
2: Sí.
0: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya, doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que està molt bé.
2: Sí, sí, a més al final crec que et sorprendrà.
0: Segurament, pot ser.
2: Sí.
0: Pot ser. És una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir. Doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
1: Ai, per què?
0: De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase, la mirava amb companyia. La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
1: Per tant...
0: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però aquesta musiqueta així de... molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt. Ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
1: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat amb una altra tampoc la gaudiries? Ho dic com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
0: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
2: Vale.
0: A nivell tècnic, li van aquestes coses, li agraden molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitjana que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
2: No
0: dic que sigui bona o dolenta, ara no hi entraré jo. Mi no m'està agradant. Per mi no en tinc tampoc tan bombo amb d'estudi.
2: Vale.
0: No passa res.
2: No. El món continua.
0: El món continua, correcte. Sí.
1: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
0: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
1: A veure, cancelen...
0: Torna-hi.
1: Perdona, que...
0: És igual, Ivan.
2: Sabeu el que no continua?
1: Ah, correcte, sabeu el que no continua? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero.
0: Un drama, mai millor dit.
1: Acabarà amb la seva tercera temporada. S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant ara a enregistrar la tercera temporada. Imagino que com a mínim quedarà tancada.
2: Home,
1: seria un detall, seria un detall sabent-ho a priori.
2: Sí.
1: Que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
0: Que tanquin amb pany i forrellat, no? I...
2: Que deixin de respirar.
1: Jo, mira,
0: vaja,
1: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que Respira és una sèrie dolenta.
0: No, és que hi ha moltes sèries dolentes, eh?
1: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Aitana Sánchez Gijón...
2: És que jo no sé què fa...
1: És que ha de ser molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de que la direcció, de que tal, no deixen lluir els actors. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt i de tot, eh? És que... I a més ara tenint sèries com a

0: com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que... Ja. Però
1: no es pot comparar.
0: No, millor que no ho facis, jo millor que no ho facis.
1: És que no es pot, crec que són dues coses completament
0: diferents. Però
1: crec que respirar no és competència de Pit ni viceversa.
0: No, a veure, jo en la qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit, sí, amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
1: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
0: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
2: Com?
0: A nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
1: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira.
0: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
1: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa, és tramposa, la comparativa,
0: sí,
1: de Respira amb Derek.
0: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
3: Molt bé.
1: Segurament.
0: No te diré que celebrem...
1: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una
0: No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
3: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense
0: feina. Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
3: Vale.
0: No?
3: Sí.
1: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
0: Home, no.
1: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
0: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
1: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
0: I tant. Inhala, exhala, respira, que era
1: això,
0: el lema
1: és, això és el lema,
3: Això és el lema, mare meva.
1: Doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
3: Mare de Déu, em quedo bé.
1: Sí, clar.
3: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.

0: puxa uma agora, mas a gente fica.
1: Perigoso levar as crianças.
2: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida, i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
3: Vaja.
2: Bueno. Pot estar bé.
3: Pot estar bé.
2: A Disney Plus també.
4: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
3: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
2: Ah, molt bé.
3: Ho sento.
2: A Disney Plus arriba El Encargado.
5: Hola, Eliseo.
6: Buen día, Martita.
7: ¿Cuánto le cobraste?
8: 14.000. Toma.
7: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
8: Dale.
7: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajás acá vos?
6: Hace 30 años que trabajo acá.
2: Es una comedia dramática.
3: Vaya
2: oxímoron, pero bueno.
4: No, ¿por qué?
2: Hombre, comedia, si es comedia no es drama.
3: Se viene.
4: No se viene, però és un
2: és allò de la...
4: És un debat a tenir perquè...
2: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
3: Vaja, no...
2: Hi ha una frase que el...
3: No, tots no et puc ajudar.
2: Vaig
3: a buscar-la. Ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
2: Vale,
3: pots conduir-lo.
2: Van, a veure, continua.
4: Ah, ja he de continuar jo?
2: No, vull dir que per què, bueno.
4: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
2: Perquè una comèdia és de per riure.
4: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
2: Ah, no?
4: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
2: Molt bé. Jo vaig explicant, vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures d'Eliseo, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix al detall. Vaja que...
3: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por Dios.
2: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipulador.
4: Vale.
3: És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo quan feies guions?
2: Perquè tinc molta feina, Sergi.
3: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passes res, no passes
4: res. Si voleu que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
3: Ja has acabat o no?
2: Sí,
4: pot ser.
3: Tinc tres frases.
2: A veure quina és.
3: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
2: Això era.
3: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
4: Ojo! Estic passant profuns, eh?
2: Jo deia la primera, eh?
4: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
3: Uf, vale? Que pesats en fer aquest xipeu.
4: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
2: Molt bé.
4: Bueno, no, però jo t'he dit que no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrimeta a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
2: Sí.
4: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
3: Sí.
4: em dona la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot però, per exemple a través de Dylan,
3: però en cap cas és comèdia dramàtica.
4: No és una comèdia, no és una comèdia, però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt traient resultats molt bons i molt interessants.
2: Vale, no ho tornaré a dir.
3: No tornarà a passar, eh? No passa res. Disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
2: Vinga, va, a Netflix arriba Glòria.
8: Es bon ver por quién es caro.
9: Ya vi que seguridad aquí es portada.
10: We're together in this fight against communism.
11: Portugal está a distância certa para enviar o sinal para o bloco plástico.
12: La guerra fa com armes i no sóc ahí que entrem nos.
2: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no acabo de veure el
3: lligam,
2: el lligam,
3: no?
2: Sí.
3: Bueno.
2: Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
13: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: Y fins aquí, ¿no?
2: Sí. Ah,
3: és això?
2: És això.
3: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
2: no,
3: gent
2: no, no,
3: de
2: no,
3: trailer.
2: No, és això, és això.
3: Molt bé.
2: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
3: Jaume, sí.
2: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus? Veus?
3: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
2: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
2: Humor àcid? No sé fins a què...
3: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs al...
2: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té, o sigui, un concepte que té humor com a una de les paraules que el defineixen, no és humor, eh?
2: És que no ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant les pessigolles,
3: eh? L'humor àcid, l'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
2: Ho podria, sí.
3: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el
3: respecte. No, anem a fer un anàlisi
2: No t'ho sabria, depèn
3: lingüístic.
4: Vaya, busco la definició d'humor àcid, també?
3: No, però jo entenc el que diu la Judit.
2: No, vull dir...
3: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que
2: sí,
3: se li diu en castellà.
2: De mala llet.
3: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
2: Servir passivo-agressivitat.
4: Sí.
3: Ah, passivo-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
3: Cinisme. Passivo-agressiu. Com ho definiríem, el passivo-agressiu?
2: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
3: Molt bé.
2: El que acabes de fer.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
2: això
4: tant,
2: sempre.
4: Si ho sabeu fer, nois...
3: Bueno, total, a Calle 13, que tampoc ho mirarem, perquè ja fan a Calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: L'acabes o no?
3: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
2: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
14: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
15: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
14: No voy a parar.
2: Diu aquí que...
3: Expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
2: sí,
3: déu-n'hi-do.
2: El que passa que
3: jo... Jo llegis llibres més curts que aquesta sinopsis.
2: També diu bastant de tu a l'hora que llegeixis.
4: Microrelats.
3: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
2: Ja, ho sé.
3: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
2: és una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
16: Segur, sí.
3: Pues és la primera vegada que en parlem, que ens hem de
2: parlar, sèrie...
3: no?
2: Sí. No, aquesta...
3: A tu la tenies ubicada?
2: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred, perquè un que
16: vale.
2: Passa la muntanya...
16: Ah,
2: perquè
16: vale.
2: Jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
16: Vale.
2: Sí, que la vam repassar. Sí. Vale. Sí que és llarga, sí, la veritat.
16: Sí. És que, déu-n'hi-do tot el que ja he explicat de l'Àlex Huguet, eh?
3: Si vols ho deixem aquí, eh?
16: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
2: Sí.
3: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
16: Mira,
3: és produïda per França, eh?
16: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
3: Molt bé. A França segurament té més èxit, no?
2: 4 així milions d'espectadors.
16: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
3: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí,
3: fan coses bé.
2: Sí,
16: mira, amb una duració de 90 minuts, ens han
3: cada
16: copiat,
3: capítol.
16: Ens han copiat lo pitjor
3: al setmanal.
16: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
3: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula d'això.
2: Sí. Sí, la veritat. Venga, Amazon Prime Video, el que arriba és Citadel.
17: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
18: Si me tocas, voy a gritar.
17: Cógelo.
18: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
17: Creía que lo cogerías.
18: Apártate.
17: Luego te iba.
2: És protagonitza una nova temporada de la sèrie d'espies.
3: Molt bona.
2: L'has vista?
3: Sí, de fet, vale. Us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
2: Ah,
3: doncs
2: sí.
3: No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
2: Agents d'elit d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada
3: recolzada, o sí, compta amb el suport de, no?
2: Sí, per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'accija al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
3: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i
2: sí,
3: guapos que són. Tant un com l'altre, no són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar, Priyanka Chopra Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona
16: la parella,
3: no? del que ha fet més coses.
2: Molt bé.
3: A nivell audiovisual.
16: És que ara no sé si és el Joe o el Nick, però
3: el Nick.
16: Bueno.
2: El Nick.
3: Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula, amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i que fan fàstic de lo guapos i atractius que són, tant un com l'altre.
16: Mitels, deuen ser aquests dos, que sí?
3: Just aquests.
16: Mira, molt bé.
3: Sí
16: que fan una mica de ràbia.
3: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
16: És el Nick Jonas, no?
3: Sí.
16: Amb la seva parella, o no?
3: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
16: Vale.
3: Sí.
2: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
19: Happy Thanksgiving.
20: Happy Thanksgiving.
19: Anna, wait until we're invited.
20: Oh, for God's sake, look at the hell in here.
21: What? He actually sings in the shower.
19: I do not.
21: Yes, you do.
22: Abby, can I take Joy to our house?
20: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
23: Joy, you wear a hat, too.
24: Well,
2: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, de, no sé pas de què em sona això, un
16: no?
2: sindicat, no, Pegasus, un sindicat sí, sí. del crim d'elit i gran no poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. O sigui, somos sí. los malos, pero nos organizamos.
16: Correcte.
3: També tenim els nostres drets com a treballadors.
2: Lo de, es con lo del crim organitzat.
16: Bueno, és una organització no, criminal, és... correcte, sí.
2: Aquí treballem bé.
16: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
2: Sí, sí. Exacte.
3: Tenim estatut reglamentat.
16: Hi ha comptabilitat.
3: Jornada completa.
2: 8 hores, eh? I les hores extres les paguen.
3: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
0: Your legend... is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
1: The heroin crisis is a national emergency.
2: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
3: Molt bé.
2: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
3: Atrévete.
2: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé,
16: sí?
2: com a sèrie. És un thriller danès que, o sigui, per
3: jo
2: ser danès està
3: aquesta,
2: molt bé. És possible.
3: Jo em sembla que sí.
2: Basat en una novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
3: sí.
2: revelen que...
3: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
2: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com has dit, escondite?
3: Què?
16: El fet i amagar, no?
2: El fet i amagar, bueno... Sí,
3: 6 capítols té.
2: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
16: Primer pertorbador, això?
3: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català com és? Ja us ho diré, home.
16: Avellana?
3: Sí, és algun fruit sec, caram.
2: Sí.
3: De Chestnut Man es deia la primera temporada, alguna
2: algo
3: cosa així.
2: Sí.
3: I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
2: Sí. Jo, la veritat és que està bé, Al principi...
3: Castanya, caram, clar, castanya.
2: Que està una mica com així.
3: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser,
2: sí.
3: alguna cosa així. Que
2: sí, que els deixava al costat
3: de
2: la víctima.
3: Molt bé.
2: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gràcies, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
3: De apellido Next.
16: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
2: Com?
16: Bueno, no se la sap, aquesta, l'has dit.
3: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
16: Hi havia un programa Neox, que era molt faltón, que es deia Next,
2: sí.
16: que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava, bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut, i llavors quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next.
2: A la cara?
16: Sí, passi el que estigui passant, Next. Es dona la volta a marxa i torna i entra el següent.
3: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi
16: i
3: la noia el talla i li diu i d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
2: Hòstia, no feu això, la vida real. Apple TV incondicional arriba a Cosmos, arriba Professor T a Netflix, Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
3: Vaya, alça.
2: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
3: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
4: No, no, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
2: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
3: diuen que està molt bé aquesta.
2: Plus, The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la Superfreak, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
4: No fa, cal, no fa cap falta, això.
3: Berlín, eh?
2: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Sí,
3: realment no està gens malament.
4: No, Déu-n'hi-do.
3: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries, perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu-ho ficant a pendents, sèries a pendents.
2: Molt bé.
4: Llavors, de moment tenim Rooster, no? Entre... dit?
3: Sí, però Rooster.
5: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
6: S'ha ampliat la zona verda al barri Sant Lluís per facilitar l'aparcament als veïns. La policia local de Palafolls ha posat en marxa aquests últims dies una reclassificació de l'estacionament al barri Sant Lluís amb l'objectiu de millorar la mobilitat i afavorir que els residents trobin lloc prop dels seus domicilis. Concretament, han passat a ser zona verda les avingudes Ítaca i del Mar, així com també els carrers Sant Joan i Sant Josep. Actualment, el consistori està valorant també la possibilitat d'aplicar aquest mateix canvi en 6 carrers més del barri, en un futur proper.

0: Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. També avui parlarem de la biblioteca que ha estrenat la Tribu Juganera, un nou espai de joc per famílies. A partir d'avui, la sala infantil de la Biblioteca Municipal es transforma cada divendres de 5 a 7 de la tarda en un punt de trobada lúdic. La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit. Per participar en aquesta activitat no cal fer inscripció prèvia. I també parlarem de cultura al cap de setmana, i és que l'espectacle de titelles Bruixanteris arriba el diumenge al Teatre de Palafolls. Dins del cicle de teatre Escena Nou, la companyia La Guilla Teatre presentarà a les 12 del migdia de diumenge una proposta pel públic familiar. L'obra titulada Bruixanteris utilitza titelles per reflexionar sobre la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital a través de la història d'una bruixa i una nena. També tindrem temps de parlar de medi ambient a l'informatiu, perquè s'ha previst una jornada tècnica per aprendre a identificar plagues agrícoles mitjançant l'aplicació Horta Lab. El pròxim dilluns 25 de maig, la cooperativa acollirà una sessió dedicada a professionals del sector hortícola. L'acte se centrarà en la presentació de l'Horta Lab, una eina que permet diagnosticar visualment els problemes dels cultius directament al camp. Durant la sessió s'analitzaran les plagues que afecten la maduixa, la ceba i la patata, i es farà un taller pràctic amb mostres vegetals reals. I marxarem cap a Malgrat, on han tancat la platja de Malgrat Centre per protegir una posta de corriol cama negra. L'Ajuntament ha tancat perimetralment la zona després que els agents rurals detectessin nius d'aquesta espècie protegida a la sorra. El corriol de cama negra és una au amenaçada per la pressió turística i també per la presència d'animals domèstics, motiu pel qual s'ha de garantir la tranquil·litat de la zona per la seva nidificació. Paral·lelament, el consistori també ha informat ja que està operativa a la platja de Gossos a la zona de la Conca fins al pròxim 31 d'octubre. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda es mantindrà la nuvolositat variable formada per núvols alts i mitjans poc importants. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. Mar en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 20 i els 22 graus. A Palafolls es preveuen nuvolades, temperatures màximes que es mantenen en els 22 graus i mínimes que pugen fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant del barri Sant Lluís, on s'ha ampliat la zona verda. La policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les últimes actuacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament del barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca i del Mar i els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitats per trobar l'estacionament prop dels seus domicilis, sobretot de cara a l'estiu. De fet, actualment també s'està valorant aplicar el canvi a zona verda en 6 carrers més de Sant Lluís. Parlem d'altres qüestions, concretament de la biblioteca, que avui estrena una nova activitat, una nova proposta. Es diu La Tribu Juganera i és un espai de joc per famílies. Aquest divendres, la sala infantil de la biblioteca es transforma per acollir una nova proposta setmanal. La Tribu Juganera és una activitat que començarà cada divendres de 5 a 7 i vol convertir-se en un espai de joc obert, on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades, es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca informen que no cal fer inscripció prèvia per participar-hi. Els interessats només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs. Parlem ara d'aquest cap de setmana d'una de les activitats que s'han previst, i és que la màgia de les bruixes i la tecnologia s'uniran al teatre amb l'espectacle Bruixanteris. El cicle de teatre Escena Nou continua la seva programació aquest diumenge amb una proposta de teatre familiar a càrrec de la companyia La Guilla Teatre. L'obra, titulada Bruixanteris, és un espectacle de titelles que convida a reflexionar sobre el pas del temps i la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital. L'argument de la peça se centra en la història d'una bruixa que troba una nena i la cria, transmetent-li tot el seu saber. A mesura que la nena creix, comença a interessar-se per les noves tecnologies, creant un contrast entre el món antic i el modern. Segons ha explicat una de les seves protagonistes, Meritxell Morera, l'objectiu no és criticar la tecnologia, sinó mostrar com amb dos mons poden conviure.
1: I a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda, jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també pot ser perjudicial.
0: Un dels trets més distintius de Bruixanteris és la seva posada en escena. La Guilla Teatre es defineix com una companyia d'artesans perquè han elaborat ells mateixos des de l'escenografia fins l'últim detall dels titelles, incloent-hi el vestuari i fins i tot els ulls de les figures.
1: Tot el que veuran en escena està fet... nosaltres ens considerem, a Guilla Teatre ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. I llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això, i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i l'escenografia de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica els detallets.
0: L'espectacle es podrà veure aquest diumenge a les 12 al teatre. L'entrada és lliure, tot i que l'aforament recordem que és limitat. I ara mirem ja cap a final de mes d'una de les activitats que també s'han previst. Concretament, el pròxim dilluns 25 de maig, Palafolls serà el punt de trobada per professionals del sector hortícola en una jornada dedicada al reconeixement de plagues i malalties. L'acte començarà a les 6 de la tarda i se centrarà en la presentació d'HortaLab, una aplicació innovadora que permet diagnosticar els problemes dels cultius de forma visual i directament sobre el terreny. La sessió tindrà lloc a la sala de reunions de la cooperativa Conca de la Tordera. És una iniciativa que respon a la dificultat que sovint tenen els agricultors per identificar amb precisió les amenaces als seus horts, donada la gran diversitat de cultius i d'organismes que els poden afectar. La sessió es dividirà en dues parts principals. D'una banda, una anàlisi tècnica amb Cristina Pozo, tècnica assessora de la Federació Selmar, que oferirà una xerrada sobre les principals plagues i malalties que incideixen específicament en els cultius de la maduixa, la ceba i la patata. D'altra banda, un taller pràctic amb Martina Cubí, també tècnica de la federació, que dirigirà un taller on els assistents podran practicar el diagnòstic sobre mostres vegetals reals utilitzant l'aplicació. L'esdeveniment està organitzat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí, la xarxa ICAT, la Federació Selmar i la cooperativa Conca de la Tordera, i compta amb el finançament de la Generalitat i també de la Unió Europea. Totes les persones interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció a través del portal Rural CAT. Per més informació es pot contactar amb la Federació Selmar mitjançant l'adreça de correu electrònic selmar@federacioselmar.com. I abans d'obrir la nostra hemeroteca d'avui, marxem cap a Malgrat de Mar, on han tancat la platja de Malgrat Centre per una posta de corriol camanegre. L'Ajuntament ha rebut aquesta nit un avís dels agents rurals perquè s'havia detectat a la platja de Malgrat Centre una posta de corriol camanegre. Tal com marca el protocol de la Generalitat, s'ha tancat perimetralment aquest matí la platja per tal que ningú pugui accedir a aquesta zona. El corriol camanegre és una espècie típica de platges present tot l'any a Catalunya, tot i que la major part dels seus efectius són migrants. Patos. Com que la seva nidificació es fa a la sorra, es troba catalogat com a espècie protegida en el catàleg de fauna salvatge de Catalunya. I és que és una au amenaçada especialment pels gossos i els gats i també per la pressió turística a les platges. Per conservar l'espècie a Catalunya és necessari el manteniment de platges naturals amb vegetació de duna. A banda d'aquesta acció de protecció, l'Ajuntament de Malgrat també ha informat, entre altres temes, que ahir es va iniciar la temporada de platja de gossos. Aquest espai se situa a la platja de la Conca, al costat de les Barques, i disposa de 900 metres quadrats delimitats per una tanca de fusta. La platja de gossos també compta amb dutxes, passeres i pròximament es col·locaran cartells informatius. L'espai està operatiu ja fins al pròxim 31 d'octubre. Durant aquest període, els gossos no podran ser a la platja fora d'aquest espai reservat.

És moment ara de sí d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere. El 2025, un dia com avui, com aquest 8 de maig, parlàvem de Palafolls-Som, que negava de nou un mercadeig de carteres i de l'alcaldia i assegurava haver fet 5 reunions amb el PSC. Parlem avui d'aquest tema i és que aquesta notícia, aquesta setmana n'han sortit notícies també relacionades amb aquest tema. L'any passat la portaveu del partit, Mònica Armada, tornava a negar que les reunions postelectorals mantingudes amb el PSC s'arribés a negociar o a parlar sobre carteres de govern, i menys encara sobre un possible repartiment de l'alcaldia. D'aquesta manera, Armada sortia al pas de les declaracions del cap de llista del PSC, Joan Vila, que en una entrevista a aquesta emissora reafirmava que les reunions amb Palafolls-Som s'havien ofert carteres i un càrrec de confiança, i que el partit d'Armada hauria preguntat per la possibilitat de repartir-se l'alcaldia. El 2021, l'ampliació de la dessalinitzadora de Blanes s'informava que multiplicaria per 4 la seva producció. El govern havia iniciat els tràmits per ampliar aquesta dessalinitzadora que es troba a la riba blanenca del riu i que dessala l'aigua de mar per fer-la apta per l'ús domèstic. El Consell Executiu va impulsar la realització del reconeixement geotècnic als terrenys destinats a l'ampliació de la planta. En aquell moment s'havia de fer el sondeig, l'assaig de penetració dinàmica i l'extracció de mostres del terreny per ajudar a determinar on s'acabaria realitzant l'ampliació, amb la voluntat de minimitzar les possibles afectacions. I el 2016 anava a presó un blanenc detingut per vendre droga. Aquell dimecres va passar a disposició judicial el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i de conducció temerària que havia sigut detingut per agents de la policia local de Blanes la matinada del dilluns anterior. La jutgessa va decretar l'ingrés a presó de l'home de 45 anys i veí del municipi. La policia local el portava vigilant i concretament portava vigilant un garatge on se sospitava que el detingut manipulava la droga. La nit anterior, una patrulla de la policia local va veure l'home que sortia del garatge amb el seu ciclomotor i quan li van cridar a l'alto va fer cas omís i es va intentar escapolir. Va començar llavors una persecució que va transcórrer per diversos carrers de la ciutat fins que va patir un accident al motociclista que el va deixar ferit lleu. A l'acostar-se a la policia va descobrir una bossa amb 13 paperetes del que semblava ser cocaïna i molts diners en efectiu.

0: Com cada jornada, ara és moment de connectar amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, per conèixer quina proposta cultural ens acosta avui, sobretot ara que s'acosta el cap de setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, com a proposta d'aquest cap de setmana volem destacar una de les activitats que de fet ja en vau parlar a l'informatiu, però que caldrà remarcar, i és que Nau 4, l'espai jove del municipi de Blanes, ha organitzat per demà una nova sessió del Fora de Joc. Aquestes jornades contra l'assetjament juvenil, que es faran demà durant tot el dia amb activitats a l'Avinguda Joan Carles I, a l'Espai Jove Nau 4 i a la plaça dels Països Catalans. Es tracta de diferents taules rodones, conferències i, sobretot, de cara a la tarda vespre, concerts i actuacions de grups musicals per conscienciar sobre aquest assetjament juvenil. Totes les propostes les trobareu detallades a www.blanes.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui connectem és amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Ja avui ens ha avançat aquest matí que es preveien nuvolades que s'allargarien al llarg de tot el dia. A veure com ha evolucionat aquesta previsió meteorològica a hores d'ara. Hola, Quim, bon dia.
1: Bon dia, arrenquem aquest divendres amb alguns núvols, núvols poc importants, que haurien d'anar a menys a mesura que avancin les hores, amb més sol cap al migdia, sempre amb presència de núvols alts, i aquesta tarda al contrari, augment de la nuvolositat a mesura que avancin les hores. En qualsevol cas, avui no esperem precipitacions i les temperatures tampoc han de variar gaire pel que fa a les màximes en relació a les d'ahir. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la. El cap de setmana, demà dissabte, augment progressiu de la nuvolositat. De fet, de matinada, els núvols ja seran prou compactes com per deixar alguna goteta, creient que poca cosa. Després, al llarg del matí tindríem ressol, amb estones de núvols més abundants i nuvolositat que es faria més compacta ja de cara al migdia, amb precipitacions que a partir de primeres hores de la tarda ens acompanyaran ben bé fins la mitjanit de demà passat i que afectaran de forma general a tota la comarca, amb unes temperatures que lògicament demà més núvols poden baixar una mica les màximes, tampoc no massa. Diumenge, canvi de situació, temps estable, ambient assolellat i temperatures que pujaran de forma clara respecte a les de dissabte. I si el dissabte, demà, tindrem màximes de l'ordre dels 20-21 graus a molt estirar, de cara a diumenge arribaríem als 24 o 25, puntualment als 26 graus a les hores centrals del dia.
0: Gràcies, Quim.

finalitzem el nostre informatiu d'avui repassant de què hem parlat durant la jornada. Entre altres, hem parlat del barri Sant Lluís i és que la policia local amplia la zona verda en el barri en diferents carrers i avingudes per facilitar l'aparcament als veïns. La policia local ha posat en marxa una reclassificació de l'estacionament al barri amb l'objectiu de millorar la mobilitat i afavorir que els residents trobin lloc a prop dels seus domicilis, sobretot al llarg de l'estiu. Concretament, han passat a ser zona verda les avingudes Ítaca i del Mar, així com també els carrers Sant Joan i Sant Josep. Actualment també s'està valorant la possibilitat d'aplicar aquest mateix canvi en 6 carrers més del barri. Hem parlat també de la Biblioteca de Palafolls perquè avui estrena una nova activitat. Es diu La Tribu Juganera, un espai de joc per famílies. A partir d'avui, la sala infantil de la biblioteca es transforma cada divendres de 5 de la tarda a 7 en un punt de trobada lúdica. La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit. Per participar en aquesta activitat, ja han informat que no cal fer inscripció prèvia. I també hem parlat del cicle Escena Nou, del nou acte que es durà a terme aquest cap de setmana. Dins d'aquest cicle de teatre, la companyia La Guilla Teatre presentarà diumenge a les 12 del migdia una proposta pel públic familiar. L'obra, titulada Bruixanteris, utilitza titelles per reflexionar sobre la convivència entre les tradicions ancestrals i l'era digital a través de la història d'una bruixa i d'una nena. L'espectacle destaca per una posada en escena totalment artesanal on són els mateixos actors que han elaborat l'escenografia. I de cara al proper dilluns 25 de maig, la cooperativa Conca de la Tordera acollirà una sessió dedicada a professionals del sector hortícola. L'acte se centrarà en la presentació d'Horta Lab, una eina que permet diagnosticar visualment els problemes dels cultius directament al camp. Durant la sessió s'analitzarà les plagues que afecten la maduixa, la ceba i la patata i es farà un taller pràctic amb mostres vegetals reals. I avui també hem parlat de Malgrat de Mar perquè han hagut de tancar la platja de Malgrat Centre per protegir una posta de corriol cama negra. L'Ajuntament veí ha tancat perimetralment la zona després que els agents rurals detectessin ahir nius d'aquesta espècie protegida a la sorra. El corriol cama negra és una au amenaçada per la pressió turística i també la presència d'animals domèstics. És per això que s'ha de garantir la tranquil·litat de la zona per la seva nidificació. Paral·lelament, el consistori també ha informat que ja està operativa la platja de gossos a la zona de la Conca fins al pròxim 31 d'octubre.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Totes aquestes notícies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i a Telegram. Com sempre, nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adeu.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.9.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.3.